0: Una setmana més amb ganes de saber què està passant amb la tecnologia, amb tot l'entorn digital, amb el món de les comunicacions, també amb el món gamer, i això ho fem totes les setmanes amb el gran Dani Martín, Corso 89, ¡vamos! ¡Vamos! Dani, mare meva, com segueix avançant tota la tecnologia, tot lo digital, cada cop surten més aplicacions, més coses que ens ho fan tot, i així anem. Bueno, a veure amb què ens sorprens aquesta setmana, a veure.
1: Pues te traigo un gran clàssico, però no el clàssico de sempre, sinó un antiguo clàssico.
0: Ah.
1: Que vuelve a salir a la palestra y que un poco creo que como siempre, más o menos... Bueno, ahora veremos si estás de acuerdo conmigo, si vamos acertando o no en nuestras visiones de futuro.
0: Bueno, siempre encertem, pero digues.
1: La burbuja de las criptomonedas está haciendo crack de nuevo.
0: Fixa't.
1: Y el problema es que no está nada claro que esta vez sobrevivan, es el titular.
0: I això sí que pot desestabilitzar els petits inversors, diguem-ne, no? Perquè el petit inversor diu, bueno, és igual si baja perquè ja tornarà a pujar i no tinc pressa. Però clar, si aquest valor que té, que no l'ha comprat quan valien cèntims, sinó l'ha comprat quan valien 20.000 o 30.000, cada...

0: Curioso es una aventura empresarial entre la influencer María Pombo y el gigante cervecero Mau San Miguel. Y es que, o sea, no lo presentan como una simple bebida, sino como un concepto revolucionario de fan skincare.
1: Madre mía, no es
0: Mira, no, no. Y ojo al claim, porque es un refresco que te cuida por dentro para que deslumbres fuera.
1: Está bé. No, home, clar, si alhora... És a dir, bona gent de l'equip de màrqueting tenen.
0: Sí,
1: Després, si
0: claro.
1: això acaba de funcionar o no, ja són altres històries.
0: Te añaden que lleva ácido hialurónico y vitamina C y ya tienes, ¿no? Como bien dices tú, el marketing
1: Sí,
0: hecho.
1: sí.
0: Entonces, la pregunta es, ¿por qué una cervecera vende belleza? Porque al final un poco es el kit. Pues bueno, parece ser que hay un descenso del consumo entre las nuevas generaciones. Y aquí, de esta forma, pues como que se abren mercados, saltan hacia refrescos, pero claro, con este extra, que además, ¿no? Que es cuidarse por fuera y por dentro.
1: També et dic
0: Entonces,
1: que hi ha una cosa que domina per totes les altres, que es diu joventut. Vull dir, amb la joventut tothom està més o menys bé. Lo
0: claro.
1: difícil és amb els anys. Però quan un és jove, escolta, beus aigua i t'aprimes. Segons quines edats, beus aigua i te'n creixes igual.
0: Es que claro, todo
1: I et
0: esto
1: surten arrugues, saps què vull dir? És que...
0: ha tenido que entrar la comunidad científica,
1: Clar,
0: porque dice, ¿de
1: clar.
0: verdad se puede beber cosmética?
1: No, no, clar.
0: Entonces, según el doctor Emiliano Grillo, especialista en dermatología, dice, no hay ninguna forma de que te comas
1: Li han preguntat al doctor Crillo i ha dit cri, cri, cri,
0: skinker.
1: cri, quan li han
0: Sí,
1: preguntat,
0: tal
1: no?
0: cual. Y es que explica que para que el ácido hialurónico oral tenga un impacto real, requeriría dosis mucho más altas de las que se intuyen en este tipo de formatos recreativos.
1: És una
0: Pero
1: mica, com es deien la medicina aquesta amb boletes, la homeopatia, la medicina aquesta amb boletes, no? Que es representava que hi havia allò en petites quantitats, deixa't estar. Les quantitats necessàries no sortiria aquest preu al d'això, eh? És com quan diuen sal de l'Himàlaia, que és sal d'aquí al costat. I
0: Sí,
1: diuen que ha
0: sí.
1: vingut de l'Himàlaia, no tenia aires de l'Himàlaia. No, és que és una barreja, sí, una barreja. Hi ha un grapadet que vas agafar d'un viatge i la resta és autòctona, aquesta sal. Doncs aquí ve una mica... Bueno, el factor placebo, també. Ui,
0: Bueno,
1: és
0: pues
1: que
0: sí.
1: em bec aquesta aigua i estaré estupenda. No, miri, escolti, està estupenda perquè té 20 i pocs anys. Quan tingui 50 i pico ja m'ho explica. Que estarà estupenda igual, però que no és qüestió de l'aigua, és qüestió de cuidar-se i en general. Home, el que sí em sembla interessant és el fet de que el jovent no tingui aquesta necessitat. Jo també, aviam, et llenço una teoria d'aquestes que ens agrada llançar. A veure, tu que tens contacte doncs, amb el jovent per la docència, per l'institut, a mi em dóna la sensació que és que els que ja tenim més edat, l'Anna i jo no som ben bé de la mateixa generació, jo sóc d'un anterior que ell, però sí que hem viscut mons en comú, i crec que associàvem més el fet de prendre doncs, la cervesa o el comata, o digue-li com vulguis, perquè ho associàvem a l'entorn nocturn, a l'entorn de nit, de sortir, no? Ara, les generacions més joves no surten tant de nit, perquè ja poden sortir durant el dia, és a dir, ja socialitzen durant el dia, nosaltres no ho fèiem. Per tant, el socialitzar de dia, doncs no necessites tant aquesta activació que et mantengui despert o que et doni aquest puntillo, no?, que es podria dir llavors. No, perquè ja és més el dia normal. En el dia normal ja es fan les relacions, ja parles amb qui vols, no has d'esperar a veure si vindrà aquella persona. No, perquè ja, si vols, hi parles i ja està, perquè tens el WhatsApp o tens l'Instagram, no?
0: Fíjate que esto yo creo que se pueden lanzar con el otro titular que te traía y simplemente añadir que lo que no se habla de la bebida esta de skincare es el azúcar
1: Claro,
0: que lleva 10 gramos por lata, aunque dice que es baja en calorías y sin edulcorantes, pero bueno, 10 gramos son dos terrones. Pero
1: sí.
0: bueno, enlazando con otro titular, si nos da tiempo, David,
1: Sí,
0: es
1: tan.
0: que sale más barato y da menos.

juguen sobre una mateixa canvi, no?, generacional, de, i no només és un factor, és multifactorial, és a dir, situació econòmica, el fet de que estigui tothom més interconnectat per les xarxes socials, etc. Tots aquests factors, sempre la diferenciació de la generació anterior, és a dir, tots aquests

0: veient amb l'altra persona. Vull dir que, clar, això fa un nivell de connexió que, si em permets, no necessites tant el veure't físicament.
1: Sí.
0: Com abans, no? Que si no quedaves, no et veies. Que no podies parlar directament perquè havies de trucar al telèfon de la família i es posava el pare o la mare i tu dissimulant, saps? Vull dir, sí. No, soc, hola, soc el no sé qui. Clar, perquè, sí. Clar, vull dir, però no, vostè no ha trucat molt ja. No, soc una altra persona, saps? Vull dir, clar, es feia complicat tot això. Vull dir que és un tema aquest, eh?
1: I fíjate, solo matizar, que lo de solo màxim, perdón,
0: sí?
1: Es esta nueva filosofía bautizada en redes sociales.
0: Sí.
1: Y que lo que, digamos, explica o le da nombre, como siempre es darle nombre a algo,
0: sí, sí.
1: Es literalmente, lejos de presentar la soltería como una situación transitoria o una etapa de espera, esta tendencia la redefine como una elección consciente. Es decir, estar solo o sola ya no se interpreta necesariamente como un fracaso sentimental, sino como una estrategia para proteger tiempo, dinero y estabilidad emocional.
0: Sí, sí, com allò de que dèiem de que primer les pel·lícules feien una petita pausa per ficar anuncis i ara veus anuncis i entre els anuncis et fiquen un tros d'una pel·lícula. Vull dir que al final ja canvia una mica l'ordre de les coses i en aquest cas doncs és així. Molt interessant tot això. Ara fem una pausa perquè ens posin el dia dels serveis informatius i a la tornada hi ha hagut esdeveniments i recomanacions que sempre volem tenir de videojocs amb en Dani Martín Corso 89. Fins ara mateix, ara tornem.

Si féssim memòria i preguntéssim a molts espanyols on eren les tardes del 96 al 99, què miraven a la televisió, molts respondrien que una sèrie. I és que, si eres espectador de la tarda, la resposta potser era òbvia. Eres davant del televisor veient la Julia Ponce, la caixera de súper que resultava ser hereva d'una família poderosa i que tenia més enemics que ningú que no fos president, per exemple, d'una república bananera. Estaves mirant el súper, històries de todos los días. I sense saber-ho, estaves assistint al naixement d'un format televisiu que canviaria per sempre la manera de fer ficció a Espanya.

0: Sí. El punt de partida el trobem al setembre del 1996. Telecinco era llavors una cadena amb 6 anys de vida. Havia nascut el 3 de març del 90. I amb una graella de tardes plena de telenovel·les llatinoamericanes. Topacio, Cristal, La dama de rosa, Santa Bàrbara... El públic espanyol havia après a menjar culebrots forans perquè no n'hi havia cap de propi. Però la cadena tenia la intuïció que hi havia una oportunitat. Si els espectadors s'enganxaven a drames de famílies veneçolanes o personatges mexicans, per què no s'enganxarien a una història espanyola, amb personatges d'aquí, en un escenari reconeixible? La resposta estava en un supermercat de barri de Madrid. Un escenari que a primera vista no semblava el lloc natural per a intrigues dignes d'una telenovela clàssica. Però que a la pràctica resultaria perfecta. Un espai tancat on persones de classes socials diverses coincidien obligatòriament cada dia. La producció va anar a càrrec de Zeppelin Televisió i Diagonal Televisió, la productora catalana que tenia experiència en ficció diària, hereva de les telenovel·les que havien triomfat a TV3. I el protagonisme recauria sobre una actriu que en aquell moment era pràcticament desconeguda per al gran país, Natàlia Millán, nascuda l'any 69, ballarina i actriu de formació sòlida, que havia treballat al teatre i en papers petits a la televisió. La casualitat va voler que, just quan van estrenar el súper, Millán estava en un anunci de televisió de productes de neteja, protagonitzant-lo com a actriu anònima. De cop i volta, la dona de l'anunci del lleixiu tenia nom i cognoms i 3 milions d'espectadors cada tarda. Que és una manera de fer-se famosa que no estava als plans de ningú, però que va funcionar millor que qualsevol estratègia de màrqueting. El repartiment tenia la característica que va convertir-se en un dels elements més elogiats de la sèrie. Era de cares poc conegudes, excepte alguns veterans, com Paca Gabaldón, que havia passat del cinema del destape dels anys 70 a ser un dels rostres més respectats de la televisió espanyola, Andrés Resino i Mercedes Alonso. La majoria del repartiment eren actors que el públic no associava a cap paper anterior. Això creava una sensació de credibilitat que les telenovel·les llatinoamericanes, amb el seu to clarament operístic, no podien oferir. Aquí la gent semblava gent, gent normal. Els conflictes semblaven conflictes normals. I el supermercat semblava un supermercat com el que podríem trepitjar qualsevol de nosaltres, no un escenari de cartró pedra d'un estudi de Caracas.
1: Y ahora con lo del embalse, pues menos ganas. Así, la mayoría de mi familia se ha venido a Madrid hace tiempo, ya lo que me quedan allí pues son parientes lejanos.
2: Claro, si mi madre tampoco se hacía la idea. Bueno, y ahora se ha venido aquí mi primo Ernesto, ¿te acuerdas de él?
1: ¿Ernesto el que estaba casado con María, la de los del Olmo, que vivían en la plaza? Uy, me da a mí en la cabeza que era muy guapo, muy buen mozo, ¿no?
2: Era y es. Pues María, su mujer, murió.
1: Oh.
2: Y entonces él lo que hizo fue irse con sus hijos a casa de mi madre porque solo no podía con la casa.
3: Señorita Julia, ¿sería tan amable de venir un momento? Con respecto a lo que me ha dicho esta mañana, está bien, váyase a las 2:30. Pero que conste que mi cursillito ese de marras me parece que solo sirve para meterles pájaros en la cabeza.
2: Pues a mí me está resultando muy interesante. Me gusta mucho.
3: No le voy a degustar después de haberle enchufado allí el señor Torres.
2: Perdone, Fernando, pero a mí no me ha enchufado nadie, ¿eh? Además, que yo sepa, han pasado por allí casi todos los empleados de la cadena. ¿O es que usted cuando fue iba enchufado?
0: Les primeres promocions de la sèrie van ser una operació de màrqueting pensada de manera molt intel·ligent. Mesos abans de l'estrena, Telecinco va publicar anuncis a la premsa escrita anunciant un nou supermercat que arribava a les llars espanyoles. Sense cares, sense logotips de cap canal, sense menció explícita que fos una sèrie. En lletra petita al peu, es podia llegir que es tractava d'una ficció. Era un viral analògic en l'era prèvia a internet. La campanya va generar prou desconcert com per convertir-se i convertir l'estrena en una conversa prèvia, que és exactament el que buscava l'estratègia de comunicació perquè funcionés. L'estrena va tenir lloc el divendres 6 de setembre del 1996 en prime time, una decisió que deia molt sobre les expectatives de la cadena. I a partir del dilluns, dia 9, la sèrie va ocupar la franja vespertina de dilluns a divendres, amb episodis d'uns 25 a 30 minuts. La durada era la d'una sitcom americana, però el to era el d'un culebrot. I la barreja funcionava amb una naturalitat que sorprenia fins i tot els seus creadors. La primera temporada va aconseguir una mitjana de 3 milions d'espectadors. per una sèrie de tarda de dilluns a divendres amb actors desconeguts, ambientada en un supermercat, eren unes xifres que no tenien precedents a la televisió espanyola. L'equip de guionistes de la primera temporada era una combinació heterogènia i, en retrospectiva, fascinant. El capità era Rodolf Cirera, un dramaturg valencià amb una trajectòria sòlida al teatre, que anys després seria un dels artífexs de Mar en tiempos revueltos. Al seu costat hi havia Marta Molins, Antonio Onetti, Nacho Faerna, Antonio Prieto i un jove escriptor i periodista veneçolà que havia arribat a Espanya arrossegat per l'èxit de les telenovel·les que havia coescrit a Caracas. Es deia Boris Izaguirre. Havia coescrit La dama de rosa i Rubí rebelde per a Radio Caracas Televisió, dues de les produccions que Telecinco i Televisió Espanyola havien emès amb molt d'èxit a principis dels 90. I quan va arribar a Espanya, va trobar, al costat del súper, la porta d'entrada a la televisió nacional. El que ningú podia saber en aquell moment és que Boris, tres anys

0: Més tard apareixeria a Cròniques Marcianes i es convertiria en un dels personatges televisius més inconfusibles de la seva generació. El guionista de la Julia Ponce acabaria nu davant les càmeres de Javier Sardà. La televisió espanyola és així.
1: Hola, Julia.
2: Hola, ¿cuánto tiempo?
1: Demasiado, al menos para mí.
2: ¿De verdad? No tuve esa impresión la otra noche.
1: Lo dices por el plantón. Lo siento, me surgió un compromiso, un compañero que estaba retirándose y prácticamente me arrastraron. Intenté llamarte, pero el móvil no tenía cobertura, ya sabes lo que pasa.
2: Ya, y no había un teléfono normal en ninguna parte. Y ayer, tampoco había cobertura ayer. Bueno, estoy trabajando, así que vamos a dejarlo. ¿Sabes cómo se llaman estas flores?
1: Te quiero. ¿Son para ti?
2: Gracias, pero no se aceptan propinas.
1: Son heliotropos, lo que significa te quiero.
2: A ver si lo he entendido bien. La palabra heliotropo, traducida de alguna lengua arcaica, significa te quiero, o pretendes decirme te quiero regalándome esta plantita que has cogido de aquel estante.
1: Las dos cosas.
2: Muy interesante. Para haberlo pensado antes de ayer.
0: La sèrie es va prometre des del primer moment abordar temes que la televisió espanyola de l'època tractava amb molta precaució. La sida, el lesbianisme, l'incest, maltractaments, abusos de poder... En un format de tarda en franja familiar, davant d'una audiència que anava dels avis als adolescents, que la sèrie tractés aquells temes sense que la cadena rebés una pressió social massiva, diu alguna cosa sobre el moment. Espanya el 1996 era un país que ja portava prou anys de democràcia com per normalitzar a la petita pantalla allò que existia als carrers, però que la televisió tendia a ignorar. El súper no va inventar la valentia, però la va practicar amb consistència i sense que semblés que ho feia com a provocació calculada. La mosca de Telecinco, aquell logotip que la cadena mantenia en un cantó de la pantalla durant les emissions, va tenir durant el súper una modificació que és única en la història de la televisió espanyola. Incorporava el logotip de la sèrie al costat de la mosca de la cadena, una personalització de la identitat visual del canal que no s'havia fet mai abans. Un petit detall, però que diu molt de la importància estratègica que la cadena atribuïa a la producció. Però les bones temporades no duren per sempre. La tercera temporada va veure com les xifres baixaven i la cadena va prendre decisions dràstiques per intentar recuperar l'audiència. Va canviar l'horari, va reconduir les trames cap a un to més policial, va prescindir de personatges que portaven des del primer capítol, entre ells Paca Gabaldón i Andrés Resino, dos dels pilars del repartiment original, i va apostar per cares noves i trames d'intriga. La recepta, però, no va funcionar. Quan una sèrie de tardes diàries perd els personatges amb els quals l'espectador ha creat una rutina d'anys, la ruptura del vincle és difícil de reparar. La quarta temporada va ser la darrera, i l'últim episodi es va emetre el 31 de desembre del 1999, en un final deliberadament obert, gravat en pocs dies, amb molts dels personatges de la sèrie que hi tornaven per l'ocasió, i que pretenia deixar la porta oberta per a un possible retorn que mai no va arribar.
3: Lástima que apareciera ese publicista. Si no, el final hubiera sido muy distinto.
4: Escúchame bien, cerdo. Asesinar es difícil. Muy difícil. Tal vez seas un gran mentiroso. Pero para ser un gran asesino hay que ser bueno. Muy bueno.
5: Además, nos queda un detalle. ¿Qué pasa con estas tres mujeres?
6: ¿Otras tres?
5: Yo no tenía tiempo para más.
4: Oye, no agotes mi paciencia, no te molestes en mentir.
5: Cuidado que tengo mis derechos. ¿Para qué iba a mentir? Ya lo he contado todo. No tendría sentido que lo negara si lo hubiera hecho. Pero yo no lo hice.
0: El llegat del súper és difícil de sobrevalorar si es mira amb la perspectiva que dona el temps. Va ser la primera sèrie diària de producció nacional en emetre's a nivell estatal a Espanya. Va obrir un camí que va transitar immediatament al Salir de Clase, Calle Nueva, Amar en Tiempos Revueltos i, dècades després, Amar es para siempre. Tots aquells formats que avui formen part del paisatge de les tardes de televisió existeixen perquè el 1996 algú va decidir posar una caixera ambiciosa en un supermercat madrileny i veure si els espanyols s'hi enganxaven. I s'hi van enganxar. I la caixera, anys després, va tornar a la televisió per la porta gran. Natàlia Millán va tenir papers rellevants a Un Paso Adelante, El Internado o El Ministerio del Tiempo, entre molts d'altres. I és que la sèrie havia estat un trampolí de primer ordre per a una actriu que quan la van contractar

0: Segur que heu sentit a dir que cal que per poder mantenir doncs, l'economia, l'estat del benestar, les pensions, que cal que hi hagi molta feina, que hi hagi molta gent treballant, que hi hagi poc atur. Això més o menys s'ha pogut entendre sempre, però el que ens expliquen determinats estudis i determinats informes és que tendíem a pensar que tots els treballs aporten aquesta caixa comú, aporten el que seria doncs, aquest estat de benestar. I s'està comprovant que això no és exactament així, sinó que hi ha molts llocs de treball que al llarg de la seva, diguem-ne, aportació, el balanç surt negatiu. I per això en volem parlar amb el Jordi Franc, que és doctor en economia, expert en micro i en macroeconomia i professor de l'economia de a la Facultat de Ciències Socials de Manresa. Jordi, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, encantat.
0: En aquest cas, és que es parla del, en aquest informe Fènix d'un 38% de l'ocupació, però sobretot d'un 40% dels nous llocs de treball. Quan es parla que ha de venir molta gent i que s'ha de regularitzar molta gent perquè vingui a treballar, si el 4 de cada 10 d'aquestes aportacions són de saldo negatiu, això ens ho ha d'explicar un expert, Jordi. Com ens ho pots explicar? A veure.
1: Bé, t'ho has dit ja molt bé, eh? És un informe alarmant. Per altra banda, té la virtut de que ho signen tres dels més prestigiosos economistes de casa nostra, com pot ser els professors Miquel Puig, Modest Guinjoan i Quadres Morató. Per tant, diguem que posen negre sobre blanc una qüestió, ja, per altra banda, coneguda, sabuda, debatuda, fa molts anys que se n'està parlant, però ells ho quantifiquen i, per tant, està molt bé que surti aquest informe Fènix amb el diagnòstic en fan de l'economia catalana i també amb les propostes. Bé, com tu molt bé deies, aquí tenim aquest estat del benestar, que podríem parlar si és més benestar de l'estat que no pas una altra cosa, que és molt car, això certament. Els serveis públics, doncs, sanitat, educació, etc, etc, no són gratuïts i s'han de pagar. Llavors, ells ho quantifiquen que uns ingressos de mitjana de 30.000 euros any és la frontera a partir del qual comencem a contribuir a l'estat del benestar. És a dir, qui cobra més de 30.000, qui té uns ingressos superiors a 30.000 euros any, contribueix, paga més impostos que no pas el que rep amb el valor dels serveis públics. Ara, com tu has dit, un 40% i, bueno, o qui està per sota de 30.000 euros, que són molts, molts, molts llocs de treball, un alt percentatge de l'economia catalana, aquests són subvencionats, subsidiats. Aquests paguen menys impostos que el que reben amb serveis públics. I, clar, això és un problema.
0: Mm-hmm. Molts cops es diu que bé, que vingui molta gent, que hi hagi aportació, salva l'economia. Però entenent com ha estat sempre això del sistema de les pensions, que algú li diu estafa piramidal, bé, la qüestió és de que els que treballem ara paguem les jubilacions de qui s'ho ha guanyat, però possiblement, com això segueixi així, els que també ens ho han guanyat ara no la cobrarem, la pensió. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que no està acabant de funcionar. I per tant, potser estem salvant els mobles ara amb tota aquesta, diguem, nous jocs de treball de baixa, en sectors de baixa productivitat, però allò que es deia del pan per avui, hambre per mañana, no, possiblement.
1: Aviam, caldria separar el que és les pensions de jubilació del que són els serveis públics, com sanitat, educació, serveis socials, interior, justícia, etc. L'informe es refereix específicament als serveis públics. En principi, les pensions es paguen amb cotitzacions socials, contributives. Crec que un altre dia ja vam parlar d'aquest tema, que certament està molt desequilibrat amb la qüestió demogràfica. Però aquest informe Fènix no posa el dit sobre la llaga de les pensions, que és una llaga i molt profunda, sinó que el posa sobre una altra llaga, que és el finançament dels serveis públics, que es paguen amb impostos. Ja no serien cotitzacions socials, és a dir, el que paguem a la Seguretat Social, no? Per la part del treballador, per la part de l'empresa, que al final tot surt del treballador, sinó el que paguem amb impostos. IRPF, IVA, impost de societats, etc.
0: Sí. Clar, aquests impostos sí que haurien de de semblar de que bé, doncs que generen aquest benestar, però clar, si pensem, Jordi, el que per exemple diem, no, bueno, pues això, ve molta més gent, aportem molt més, sí, d'acord, però amb tota aquesta gent hem de fer servir els mateixos transports públics, hem de fer servir els mateixos hospitals, és molt complicat tot això de que perquè s'entendria, ve més gent, doncs necessitem més hospitals, necessitem més transport, i això s'ha de pagar. Llavors, del que ens està dient aquest informe, del que ens comentes, difícilment podrem pagar més hospitals i més trens, per entendre'ns, no?
1: Val, aquest és el problema. A nosaltres ens diuen la meitat de la pel·lícula, sempre d'una forma interessada, de que venen molta gent, és cert, hem passat de 6,2 milions a 8,2 milions de població a Catalunya entre 2000 i el 2024, i ens diuen el PIB total creix, i creix més que la mitjana d'altres països europeus referencials. Ja, però el que no ens diuen és que creix en PIB per càpita, PIB entre població, i aquí sí que ja no creixem, estem estancats, només un 0,4% anual, que és una misèria. Aviam, això ens hauríem de fixar en altres períodes de la nostra història recent. Per exemple, entre 1980 hi ha democràcia i el 2000 la població a Catalunya no va créixer. De 6 milions només passem a 6,2 milions. Mm-hmm. En canvi, el PIB per càpita, com que la població tampoc va augmentar molt, el PIB per persona va augmentar un 4% anual. És una molt bona dada. I si agafem una mica enrere, des del 1955 fins al 1980, per tant seria el desarrollismo espanyol, sí, sí. I per tant l'etapa final de la dictadura, aquí la població va augmentar moltíssim a Catalunya, de 3,5 milions a 6 milions, però el PIB va augmentar també més que moltíssim i el PIB per càpita augmenta un 4%, també un 4%, que és una xifra boníssima, el qual vol dir que els que van venir d'aquesta immigració en temps del desarrollismo, que no era estrangera, sinó que era bàsicament doncs, nacional, sí. es van integrar productivament, en general, i socialment potser també, i en tot cas han donat molt bon rendiment. Ara, el problema el tenim amb la immigració que ve a partir del 2000 fins ara. Aquí ja és una altra història.
0: Clar, a més, l'altre dia no recordo qui comentava, que quan es compara amb aquell augment, que podríem estar parlant d'aquests 2 milions, no?, més o menys, de persones en aquell moment i en ara, salvant les distàncies, tots recordem o tenim present quantes grans zones de construcció es van fer a Barcelona mateix, a Canyelles,

0: a Cornellà Bay Beach, grans zones on es va fer moltíssima construcció. Avui dia no està passant. És a dir, aquí hi ha molts factors que, si comparem aquestes dues grans onades migratòries, hi ha moltes diferències, a part que, del que ens estàs dient, Jordi, en aquella època la gent es va ficar no només a treballar, sinó a integrar-se des del punt de vista de crear riquesa, és a dir, tallers mecànics, mil i una professions, no? Anem a dir de possibilitat de que no sigui baixa productivitat. Ara el que estem omplint són cafeteries, supermercats de 24 hores i negocis que difícilment són rentables.
1: Sí, jo animo els lectors a que es mirin aquest informe, que està molt bé, molt clar, molt detallat, està post per trobar a la xarxa, es diu Informe Fènix, on detallen efectivament quines són les productivitats dels diferents sectors. Amb la indústria estem bé, val? Estem a 47 euros per hora, no? I el problema és que, clar, hi ha poc valor, hi ha poc gruix d'indústria a Catalunya, són 456.000 ocupats, però en general l'informe és engrescador. El problema el tenim amb els serveis, on hi ha 2 milions d'ocupats, on la productivitat baixa 37 euros per hora, i on especialment hi ha un gruix molt important de molt baixa productivitat, on, doncs ja ho sabem, on ens ho podem imaginar, hostaleria, turisme, per tant, comerç al detall, activitats administratives i serveis personals, que certament estan moltes vegades doncs integrats per persones immigrades de baix nivell qualificatiu.
0: Mm-hmm. Clar, això el que fa és que aquestes persones, doncs sí, és a dir, quan estem dient que s'han d'incorporar molta gent a treballar, doncs sí, és una cosa positiva. Clar, s'ha de portar també a que es cotitzi, i a que no es faci una feina, anem a dir, amb bé, que aquesta no porta, no, diguem-ne, tot això s'entén, però clar, el que està dient l'informe és que els números no surten i que en general es tendeix a pensar, bueno, tot anirà bé, i no, o sigui, simplement s'està detectant i estaríem a temps si hi posem remei, però el que preocupa és que sembla que no s'hi vulgui posar remei, oi?
1: Bueno, efectivament, vull dir, o sigui, l'informe posa l'alarma, diguem, aquí ens estem engreixant, això clar, és només clar. Greix, no clar. Hi ha fibra aquí,
0: Exacte.
1: Després, això hi ha un primer apartat, ho diu d'una forma clara. De fet, insisteixo, ja era bastant conegut i per tant ja es debatia bastant. El segona part de l'informe ja són les mesures.
0: Mesures i recomanacions, no? Que posen, sí.
1: Sí. Clar, aquí ja és més discutible, perquè una mesura diu, bueno, doncs hem de canviar el model de turisme. Bueno, ja, aviam, teòricament l'administració pública podria canviar el model de turisme de baix valor afegit, de platja i sol i platja, posant, per exemple, doncs, molts impostos o més impostos, diguem, als turistes, o bé restringint llicències a hotels de dues, tres estrelles, d'aquest tipus, o prohibint, per exemple, dormir a la platja, orinar als espais públics, etc. Amb impostos i amb mesures restrictives dures, teòricament podria redreçar una mica aquest model que tenim de baix valor afegit. El problema és que no ho farà, ja sabem que no ho farà, perquè hi ha molta gent a darrere, és un lobby molt potent, és un grup d'interès amb moltes pressions poderoses que tenen un contacte amb l'administració pública i que, per tant, difícilment ho canviaran, aquest model. Llavors, què tenim? Bueno, doncs que si estem a 8,2 milions, això se'n va al 2050 a 10,2 milions, és a dir, això continua i s'agreuja. Aquesta és una mesura que està en l'informe. Una altra mesura igualment discutible és que plantegen controls d'immigració. Això és raonable, però no són competències autonòmiques.
0: Clar.
1: Ni d'entrada ni d'expulsió de sortida. Aquí l'únic que podem fer és integrar el que ens ve. I bueno, el que ens ve doncs, està molt desajustat perquè són activitats de molt baixa productivitat.
0: Clar, quan a més, en alguns d'aquests casos podríem dir, home, doncs mira, jo què sé, fons Next Generation, no, que hi ha, doncs vinga, anem a invertir en qualificar, no? En dotar de capacitats a tota aquesta gent que ve. Clar, però això ja ho podíem fer amb la gent que teníem. Vull dir, això requereix un temps i una inversió, i que després això doncs repercuteixi al territori i no que després se'n vagin a una altra banda. Vull dir que és complicat aquest tema, no és immediat això, per exemple, no?
1: No, ni molt menys. La integració social, per exemple, l'idioma, no? Les dificultats de, bueno, sé, posar en perill una mica la identitat nacional, clar, això no els reverteix fàcilment. Són immigració que bàsicament ve de Llatinoamèrica, del Marroc, o els de Llatinoamèrica continuen parlant el castellà, difícilment

0: no el català. I els del Marroc pues, entendran el català, però entre ells parlen el seu idioma. En l'aspecte educatiu, el mateix, la formació no és d'avui per demà, això requereix temps i requereix recursos. Per tant, no sé, avui hem vist, per exemple, com els docents han votat no a la proposta d'acord entre els sindicats i el Departament d'Educació. Aquí hi ha problemes greus. D'alguna manera estan relacionats, perquè, clar, quan ve tot aquest gruix d'immigració, on es patega? Bueno, a l'escola, una escola inclusiva que, per tant, els ha d'integrar tots dintre una aula. Com es poden formar aquí persones que no saben ni conèixer en l'idioma, clar, és molt difícil, no? És molt difícil, no? I més sense recursos. També tenim problemes de sanitat, els metges estan cremats, no? És a dir, clar, aquest model que tenim d'estructura productiva disfuncional és transversal i afecta a tot arreu de la societat.
1: Aquí també es parla del sistema fiscal i de com constantment, doncs, qui ha de finançar, no? Allò que diuen d'altres, de qui paga la festa, no? Doncs és el que es penalitza les rendes de treball i l'estalvi, i això és un element que desgasta moltíssim, no? Perquè sembla que, bueno, tot el que pugui ser, doncs, això, no? Ara mateix el que vagis a una boda, no? I tot el que els hi donis de guardiola perquè puguin fer un viatge han de declarar un 20% o un 25% o el que sigui. I dius, home, aquí sembla que sempre ens apretin els mateixos, no? En canvi, segons quins sectors de baixa productivitat, doncs s'afavoreix que obrin aquests negocis. Potser ho hauríem de dificultar més i facilitar els que són de més qualificació, no?
0: Sí, d'acord. I de nou aquí, teòricament, l'administració pública hi té eines, sigui via fiscal, amb els impostos, sigui via, doncs, de restriccions i de prohibicions, fins i tot, o de normes més restrictives, però de nou està molt limitada i molt condicionada, perquè, per exemple, l'aspecte fiscal carrega molt d'una forma desfavorable sobre el treball. Les rendes del treball estan molt controlades, doncs estan molt gravades. En canvi, les rendes del capital, al ser més mòbil i, per tant, no ser tan controlat per part d'Hisenda, que Hisenda és pública a nivell espanyol, no catalana, les rendes del capital doncs estan menys i menys gravades. Per altra banda, a Catalunya, de nou, per el mateix, estan tan tensionats els serveis públics per aquesta immigració de baix valor afegit, representa, doncs, que falten diners per l'educació, per la sanitat, pels serveis socials, i clar, això s'ha de finançar amb impostos, es reclamen més impostos de Madrid, però també la Generalitat és de les comunitats autònomes que posa més impostos propis. Doncs clar, tot això, sobretot si ho comparem amb comunitats com Madrid, que són molt més business friendly, doncs posar més impostos, això de nou desincentiva l'emprenedoria, el treball, l'ocupació, i clar, és un cercle bastant viciós.
1: Sí. Jo et volia preguntar, Jordi, perquè aquest és per mi un tema clau, i és el que una de les mesures que està proposant o és incrementar el salari mínim, no? I llavors això, sempre que penses en això, penses en aquells youtubers o streamers que diuen, bueno, pues que fabriquen més dinero, no? Perquè no han anat a classe quan parlen d'economia i de la inflació i tot això. Però si parléssim d'incrementar el salari mínim, o per exemple, quan es fan polítiques d'això, de donar papers, etc i tal, jo sempre penso, home, quan em diuen que és perquè així hi haurà més gent cotitzant, jo dic, d'acord, però llavors comencem a fer inspeccions, no, de treball, i comencem a assegurar-nos que tothom realment està cobrant aquesta nòmina que hem pujat, perquè si no, no serveix de res, no?
0: Sí, efectivament, molt bé has dit així. Això és un brindis al sol, dir, no, és com que paguen pocs impostos perquè tenen un salari massa baix, la solució és incrementar el salari mínim i posar-lo fins que paguin suficients impostos per finançar els serveis públics que consumeixen. Això és absurd, això és una bajanada, perquè, aviam, no es pot augmentar el valor del treball d'un dia per l'altre, i no es pot augmentar els salaris d'un dia per l'altre. Això és un procés de productivitat, d'augment de la productivitat, que és llarg i costós. Si això s'apliqués, el que hi haurien dos efectes. El primer és que hi haurien acomiadaments massius, perquè a l'empresari no li surt a compte mantenir treballadors de molt baix perfil productiu amb sous que haurien augmentat. I el dos és que hi hauria, doncs, economia submergida. Potser alguns continuarien, però clar, no pagarien el que haurien de pagar i per tant això seria, doncs, il·legal. Problemes en els dos casos.
1: El tema de les inspeccions de treball ho considero absolutament fonamental, perquè és la manera d'assegurar als empresaris que vulguin tenir males praxis de contractar gent, doncs, que no se'ls paga el sou o que directament ja directament no tinguin ni contracte, doncs, perquè les multes serien potents. I les multes també és forma de recaptar diners, és a dir que no només recaptes diners, sinó que a sobre fas una mica allò de...

0: entitats i em posa exemples i ho quantifica amb números, ben clar. De subvencions amb algunes activitats. Clar, tu parles de comerços, però, per exemple, ell parla o informa d'hostaleria. Fins a 3 estrelles posa que hi ha 6 euros de subvenció per cada pernoctació a la gent que ve, que, a més, en un 80% són estrangers, en el sentit de que aporten menys del valor del que consumeixen. Sí. Un altre exemple, i aquest sí que ja ens toca molt de prop a la Catalunya Central, en comarques com Osona, per exemple, que depenen molt del porc, és que ja ho quantifica en 9 euros de subvenció per tona de porc, que a sobre s'exporta en un 75% a l'exterior.
1: Clar,
0: el sector porcí el que passa és que el preu del porc és com una commodity, el preu de venda ve donat pels mercats. Mm. Llavors, l'únic que poden fer els empresaris per ajustar-se és reduir costos laborals. Mm-hmm. Doncs clar, això porta el que tu deies, a condicions, a falsos autònoms,
1: clar,
0: i a condicions pues, una mica que s'haurien de controlar.
1: Aquí el que queda clar és que gràcies a que hi ha aquests informes, és una, com molt bé ens deia el professor Jordi Franc, és una manera de posar negre sobre la banca, és a dir, és una manera de dir, ep, atenció, això que podem intuir, o això que podem pensar, o això que els experts dieu, doncs tenim dades i ho podem demostrar. A partir d'aquí, això és el que hauria de sortir a debat, dia sí i dia també, al Parlament, al Congrés, als ajuntaments, a tot arreu, entenent, molt, com molt bé ens deia el professor, que hi ha certs aspectes aquests que són ben condicionats per Espanya, per Madrid i no per Catalunya, no són competències. Però si el debat el tenim de veritat i parlem d'aquestes coses que són les importants, podrem dedicar menys temps a les coses no tan importants i les que això són de primera necessitat. Professor, si no reaccionem ja, la cosa està complicada, no?
0: Sí, sí, cal canviar aquest model. Però, de nou, si no fem res, no canviarà sol, perquè les inèrcies són molt, molt fortes.
1: Exacte.
0: Ens portarà a un 2050 amb 10,2 milions de persones aquí a Catalunya amb les dinàmiques que hem parlat ara fa un moment.
1: Sí, sí. Doncs fent un joc de... fent una mica d'humor d'això que ens diu de que podríem... hem passat pràcticament en res de 6 a 8 milions i que ja ens anem en 10. Pues, si llegeixo notícies com que es plantegen un tercer una tercera via de rodalies per sota de la Diagonal que deien, home, posin 4 ja, saps què vull dir? Ja, avancem-nos una mica, vull dir, no mirem-lo d'ara, ja mirem cap a on anem, no? Pues, ja que fem el forat, doncs fem el forat una mica més gran. Previsió, la previsió, l'anàlisi i escoltar els experts. Jordi Franc, és sempre un plaer escoltar-te. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
0: Gracias, un placer.
2: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
3: Estás escuchando un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló.
4: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: totes les setmanes a Nits de Ràdio sempre ens agrada fer una visita, una parada al món del coaching, perquè ens ajuda, ens dona aquest, jo li dic aquest refrigerio, aquest tentempié que ens ajuda a seguir amb la vida, que és un repte apassionant, però que ens va bé que de tant en tant ens parem com amb una cadireta a reflexionar una mica, perquè ens dona forces, ens dona un camí, ens dona una reflexió que ens va molt bé. I això ho fem amb en Jordi González Guillem totes les setmanes. Jordi, bona matinada.
1: Bona matinada a tu i a tothom, a tots els oients. Sí.
0: Perquè això és un viatge sense fi. Bueno, té una fi, però mentre no tingui la fi, doncs hem d'anar agafant una mica d'embranzida, hem de recuperar, hem d'habituallar, com si fos una competició, hem de fer la nostra begudeta. I avui ens fas reflexionar sobre precisament aspectes de la vida amb el títol de La rotonda emocional. I això em sembla que és molt bon símil al de la rotonda, Jordi.
1: No, és veritat, no, perquè al final ens hem de nutrir i hidratar molt a la vida emocionalment. Mira, jo li dono una expressió dintre del coaching a la psicologia que descriu l'estancament i la manca d'avanç. Es manifesta quan fas voltes i una vegada i una altra sobre els mateixos pensaments, preocupacions o conflictes, sense prendre una decisió definitiva a trobar una sortida. Això passa molt, molt sovint.
0: Clar, aquí la persona, el pacient, el client et pot estar dient, Jordi, escolta, és que no avanço i en canvi vaig cansat, vaig cansada. És a dir, perquè té la sensació que no avança, però en canvi que no descansa també, que és l'efecte de la rotonda, no? El d'estar en moviment, el d'estar avançant, però el d'estar-se movent però no avançant en la direcció o en el camí que voldria, oi?
1: És que quedes atrapat en aquesta rotonda.
0: Sí.
1: Saps per què? Per por equivocar-te en saber que hi ha diferents opcions, que a vegades, clar, quan més opcions tens, a vegades tens temor a triar la incorrecta.
0: Sí,
1: saps?
0: Sí.
1: I et paralitza, perquè moltes vegades hi ha un excés d'anàlisi, saps? Hi ha gent que pensa massa sense passar l'acció, saps? O sigui, moltes opcions, molts pensaments, però en canvi poques decisions.
0: Tot aquest anàlisi, tots aquests aspectes poden també tenir a veure amb expectatives pròpies, sí, o externes. I quan sí, sí, més expectativa hi ha, més por pot haver aquest fracàs, no? Més por, si fem l'altre símil més pel·liculero, seria aquell tir lliure, quan ja no queda temps, que si fiques el teu tir lliure guanyes, no? I tota la gent està expectativa. I si no, fallaràs, no? Aquell bloqueig, quan precisament el que busquem a la vida és constantment estar tirant aquests tir lliures, no? En el bàsquet, en aquesta situació en la que la teva decisió, que depengui de tu, és fantàstic. Vinga, endavant. I escolta, si guanyem el partit, fantàstic, i si no, igualment ha estat un viatge meravellós. És a dir, que el

0: final prendre aquesta decisió molts cops és dir, bueno, ja veurem què passa, però estan segurs, no?, del que vols fer.
1: Sí, mira, tu ho deies en el bàsquet, el tiro a 6-25, mira, a
0: sí,
1: veure,
0: per exemple.
1: Anem a veure, és que...
0: Aquell triple en l'últim segon, no?
1: Sí, sí, sí, però a vegades dona un partit, eh? O perds sí. un partit o dona un partit. A la vida, el que, mira, és com tot, com un adelantament en cotxe, és, o en moto, o en bicicleta, el que sigui. Mira, a la vida, quan tens de dubte, val més que no tiris, o quan ve, o val més que no adelantis a la vida. Mira, saps el que passa? Que a vegades volem intentar canviar els altres, mitjançant el reclam, eh? O sigui, en canvi, saps, moltes vegades volem que les circumstàncies canviïn en vez d'actuar sobre allò que tu pots controlar.
0: Exactament. Allò que sí depèn de tu, eh?
1: Clar, és que moltes coses depèn de nosaltres.
0: Sí.
1: Clar, però clar, mira, un factor clau per sortir d'aquesta rotonda contínuament que estàs donant voltes, no sé si ficar l'intermitent, no ficar-lo, s'acusen per la dreta, per l'esquerra, qui té la raó, bueno, primer de tot, per identificar aquesta rotonda, el primer que tens que fer és identificar el teu patró per sortir. Reconèixer quan estàs repetint pensaments o discussions inútils en lloc de buscar solucions, saps? Però estàs tot el dia donant-li voltes, el mateix, voltes i voltes. I això té un desgast brutal, eh? Brutal.
0: És reconèixer que fins i tot, inconscientment possiblement, hi hagi un punt de comoditat en el no prendre la decisió, perquè finalment, mentre no la prens, estàs en un entorn més o menys segur, o que creus que és segur, no? Dius, bueno, potser ho puc deixar per demà, la decisió, no? O puc pensar-ho, va, faré 5 minutets més, no? Com aquell que triga una mica més en despertar-se, no? És a dir, aquí a vegades hi ha comoditat, fins i tot, lògica,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Que sí?
1: Sí, sí, com ho dic, n'hi ha una comoditat, és un factor també moltes vegades de dir, bueno, pitjor que estigui ja no estaré, no? No vull estar pitjor, no? O vull millorar, no creus. Jo crec que en aquesta rotonda emocional tens que triar una sortida. Totes les sortides, a veure, que agafem impliquen algun tipus de risc, eh?
0: Sí.
1: Qualsevol decisió, fins a tot un error, ens permet avançar, ¿vale? Més que quedar-se estancats. Perquè saps el que passa? Que com la gent és igual que la circulació. Els cotxes, les motos, les bicicletes, els cars, els taxis, tot això funciona. I tu t'estàs quedant. La gent va tirant, la gent va prenent decisions. I tu et quedes estancada o estancat.
0: Sí.
1: I això no s'entra en una comparació, sinó entra en un desgast brutal. Passa l'acció del teu camí. Agafa el camí. No tinguis por. Perquè si agafes una decisió, la pitjor decisió és no prendre decisió.
0: De totes formes, perquè s'entengui tot en el seu context, no vol dir que no facis una primera volta a la rotonda. Perquè a vegades sí que pots dubtar en un moment, perquè simplement el que estàs és recopilant més informació, que això està ben fet. El que no estàs és de quedar eternament donant voltes, no? Sinó que potser fer una volteta més també demostra, perquè tampoc no és que diguem, no, és que hay que ser lanzado, no, o sigui, està bé a vegades fer una d'allò perquè, ai, ara no estava segur si és aquesta, espera que m'ho miro una mica més, vull dir que això està bé. El que no està bé és quedar-se, així no m'equivoco, no? Si no prenc una decisió.
1: Sí, mira, jo la primera vegada que vaig estar a París, la primera vegada que vaig estar a París vaig anar en cotxe, fa molts anys. Tenia pràcticament el carnet en el forn i sortia. I vaig anar a París i vaig donar voltes i trobava en una rotonda i volia, on estan els Camps Elisis? I no sé si la vaig donar 3 voltes i a la tercera volta, t'ho juro que vaig dir, els vaig trobar. Perdona que et digui aquesta...
0: Ai, no, és fantàstic.
1: No, però és que portaven eren dos parelles. I
0: sí.
1: Però què faig, Jordi, donant voltes? Dic, mira, si dones voltes a la vida, no és tindre les coses insegures, sinó buscar una solució. I a vegades costa, eh? Però cada persona, la vida, té el seu timing.
0: Sí, això és veritat, eh? Això és totalment així, sí.
1: Clar. Jo dic, home, aquesta gent s'està marejant, no?
0: Que estaven ja els Camps Elisis venint cap a tu. Diu, no et preocupis, Jordi, ja venim nosaltres, perquè ja et veien patir en aquesta situació.
1: Sí, no, mira, per entendre que donar voltes al segle et deixa al mateix lloc, però en canvi pots trobar el camí. Saps com dir? El que no és bo

0: és parar-te a la rotonda.
1: Que bo, que bo, que bo. Totalment així, és a dir, com tot, el que dèiem, no? aquesta volta, si d'aquesta volta que pot ser, escolta, mira, ja ho decidiré demà. Està ben vist si realment demà decideixes. El problema és quedar-se constantment en no, ja ho faré demà, ja ho faré demà, ja ho faré demà, que és la rotonda, no? Però que a vegades aquest punt de reflexió de dir, escolta, deixa'm donar una volta més, o mira, ho decidiré demà, però perquè durant el dia aniré recopilant informació o, saps? O consultarem no sé qui, perquè llavors encara és millor, perquè el que has fet és dir, mira, hi ha plaç, ho puc decidir demà, doncs mira, ho decideixo demà perquè recopilo més informació, llavors això és fantàstic. El problema és deixar-ho per demà i no haver avançat en aquesta decisió, perquè és esperar que com que els aconteixements decideixin per tu, no? I això no passarà, és a dir que aquí el que cal és portar-ho al punt que ens deia el Jordi, de que la decisió depèn de tu i per tant que tu tinguis la seguretat i la decisió de prendre aquest camí, no?
0: Sí, mira, si tu dilates les decisions sense treballar i sense aprendre i sense aportar res, això és dolentíssim.
1: Efectivament. Ara,
0: si tu reflexiones, la decisió l'estàs treballant, sí. sembla que l'estiguis dilatant. No, el que passa és que estàs reflexionat per donar un millor resultat. Ojo, que és que a vegades, moltes vegades a la vida pensem masses coses i cada vegada que pensem més, no s'equivoquem més. No, i a la vida no és això. És a dir, a la vida, per sortir d'aquesta rotonda emocional, el que tens que tindre clar és que n'hi ha un camí de sortida. Què és el que tu realment tens que buscar, perquè donar voltes a les coses, abans les tens que donar voltes però en sentit, en dir, escolta, vull garantir això, perquè al final moltes coses a la vida no solament surts beneficiat o perjudicat tu, sinó surten beneficiats al teu entorn.
1: Totalment.
0: Per això és molt important saber en quina direcció vas.
1: Correcte. I en quina direcció vas i amb quina intenció, sí. I amb quina energia. És a dir, amb la proporció justa que això és el que et farà anar endavant, perquè si no dius, bueno, va, agafaré aquesta, però si segueixes dubtant, com si diguéssim, Jordi, no aniràs amb la velocitat adequada,
0: No, tens que anar en un dinamisme,
1: sí.
0: tens que anar sobretot, el que deies tu, una energia,
1: sí.
0: I sobretot saber que vas avançant.
1: Exacte.
0: Saber que la vida és per etapes, les decisions no es fan d'avui per demà. El que passa, el que no es fan és per avui per mai, no? És que molta gent...
1: M'encanta.
0: Molta gent diu, no, és que mai ho aconseguiré, mai ho faré, mai sortiré d'aquesta rotonda perquè tinc experiències, o perquè m'he fixat en gent que això no pot sortir. Mira, jo sempre dic als pacients, els dic als alumnes, els dic a molta gent, als clients i tot això, els dic, escolta, fixa't en el resultat exitós, no et fixis dels altres. Entens el que vull dir-te? L'important és fixar-te perquè els altres poden ser una guia també per tu. Una presentació per poder sortir d'aquesta rotonda. Perquè saps el que passa? Que moltes vegades estem en aquesta ruta emocional per por a perjudicar algú.
1: Interessantíssim.
0: I a vegades n'hi ha decisions a la vida que dius, hòstia, no la vull prendre perquè com a l'altre, com s'ho pensarà, com
1: sí,
0: quedarà,
1: sí.
0: O què mal li farà, saps? I això et paralitza molt la rotonda. I estàs donant voltes contínuament. I l'altra persona t'està dient, bueno, sortim de la rotonda ja.
1: Sí. Al final el que necessita l'altra persona és que prenguis aquesta decisió,
0: sí,
1: i,
0: clar,
1: que,
0: clar,
1: i que surtis per sortida i després ja veurem tu. I si no, com diu el GPS, recalculant la ruta.
0: Això dels GPS a vegades em fa molta gràcia, perquè moltes vegades el GPS tastaria 1000 voltes a la ruta.
1: Sí. En la decimoquarta salida, escolti, no estic jo per anar comptant tantes que m'he descomptat. Ja, mira, això és per aquí i ja està.
0: Doncs, sí.
1: Doncs escolta, decisió a la vida, reflexió i sempre empenta i anant endavant. Jordi González Guillem, un plaer, com sempre, escolta. Contacte i fins la propera setmana.
0: Fins la propera, David.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música. Classe B, classe B, classe B. Pepita Estudio.

0: Hi ha moments en la història del cinema espanyol que marquen un abans i un després. Un d'aquests moments és El Crac, del 1981. Un home, una taula de bar, un bistec amb vi, el programa de José María García sonant de fons i el mànec d'una navalla a punt. En menys de 5 minuts, José Luis García li estava dient al públic espanyol: oblideu tot el que creieu que és el cinema d'aquest país, perquè ara farem quelcom diferent. Gairebé.
1: Bueno, y ahora todos quietecitos, porque si no pinchamos al cerdo.
2: Ayer se dio igual por frente a él. Tenías que haberle visto.
3: Eres un hijo de la gran puta. No voy a dejarte un solo pelo en ese bigote de mierda que...
2: ¡No!
4: Es un actor estupendo. A mí me encanta.
3: Le dije que no me toques.
5: Hola, guapo.
6: ¡Guau! Wow.
5: Sí, como en las películas, ya sabes.
7: Un tipo duro y solitario que trata de sobrevivir en una sociedad podrida gracias a un trabajo sucio.
8: ¿Cómo? ¿Por qué? No se sabe.
0: José Luis García tenia 37 anys quan va dirigir El Crac. Era ja un nom reconegut en el cinema espanyol de la transició, amb un grapat de pel·lícules que reflexionaven sobre els personatges i les circumstàncies d'una Espanya que acabava de sortir de 40 anys de dictadura. Un cinema de la tercera via, en deien. Seriós, contingut, de transfons polític. I García, en arribar als 37, va decidir que era un bon moment per fer un gir de 180 graus i plantar-se en el cinema negre, un gènere que a Espanya pràcticament no existia. La dedicatòria inicial de la pel·lícula ho diu tot. En homenatge a Dashiell Hammett. Hammett, el creador de Sam Spade i del Falcó Maltès, el gran pare de la novel·la negra americana. Amb aquell rètol, García estava declarant les seves intencions d'una manera que difícilment podria ser més explícita. I just un any després, el 82, el mateix García guanyaria l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa amb Volver a empezar. Primera victòria espanyola als Òscars de la història. Una trajectòria simplement vertiginosa.
9: Pues vaya suerte que estoy teniendo esta noche, ¿eh?
10: Bah, no tienes idea tú. ¿Qué te apuntas?
9: Pues si tengo jotas y damas,
10: voy a ver si me doblas.
9: Vaya, ahora solo faltaría que te doblases.
10: ¿Por qué no?
9: Venga, tira de una vez.
10: Abre.
9: Venga.
10: Abre.
9: Vamos, ve.
10: Vamos.
9: Vaya nochecita que estás teniendo, ¿eh? Han sido 5, ¿no?
10: Muy bien, 5 ases. ¿A qué vas tú?
9: A Reyes. Venga, voy a ver si me doble.
10: Adelante.
9: Bueno, me doble te gano, ¿eh?
10: Sí, sí. A ver.
9: Hombre, ahí van 3.
10: Muy bien. A por la segunda, ve.
9: Bueno. Toma, 7. Venga, que te toca a ti.
10: Bueno. Vamos, allí tengo yo más fuerza.
9: Venga, date prisa.
10: Voy. Vamos.
9: Buah.
10: Hola, buenas noches. ¿Qué van a tomar?
11: Cerveza. Agua mineral. ¿El servicio?
10: Al fondo. ¿Con gas?
0: El Crac transcorre dues ciutats, a Madrid i a Nova York. Un detectiu privat, en Germán Areta, anomenat El Piojo, té la seva oficina a prop de la Gran Via madrilenya. El contracten per trobar la filla desapareguda d'un empresari de Ponferrada. La recerca el porta a descobrir que els càrrecs financers estan implicats en la desaparició. I el cas acaba portant-lo fins als carrers de Nova York. La paradoxa d'aquesta pel·lícula és que, sent tan deliberadament un homenatge al cinema negre nord-americà, és alhora una de les pel·lícules més inconfusiblement espanyoles i madrilenyes de tota la dècada. La Gran Via sòrdida que retrata García amb els seus cinemes de cartells pintats a mà, les seves burilles al linòleum, els seus anuncis de neó i aquell esperit nadalenc del carrer Preciados que barreja nostàlgia i depressió en proporcions iguals, és un retrat de l'època que cap plató hauria pogut recrear. No calia, estava allà, i García la va filmar tal com era. La crítica es va dividir entre els que veien la pel·lícula com un simple exercici d'estil cinematogràfic i els que hi llegien un retrat de l'Espanya de la transició, un país ansiós per pujar el carro de la modernitat nord-americana que subia tímidament al divorci, a la maternitat soltera, a la borsa i que alhora conservava el gust pel mus, l'afaitat amb navalla i el programa de José María García a la ràdio. Probablement, les dues lectures eren correctes a la vegada.
12: Hola, soy Mimi.
13: Mucho gusto.
12: Pase, por favor, señor Medina.
13: Gracias.
12: Siéntese, siéntese. Usted dirá.
6: Antes de nada, perdone la molestia, es que necesito hablar urgentemente con mi prima Mabel. Isabel. Isabel Medina, ya sabe.
12: ¿Isabel?
6: Sí, hace cosa de 2 meses recibí una tarjeta de Isabel desde aquí, desde Madrid. Y me decía que... Por cierto, sí. Mírela. ¿Quiere que se la lea?
12: Sí, por favor.
6: Sí. Querido Paco, espero que estéis todos bien. Yo, como ves, sigo en Madrid. Si vienes por aquí o quieres avisarme de algo... Es que ella y su familia no se llevan bien, ya sabe. Sí. Puedes localizarme en el número 251-6093, que es el teléfono de doña Margarita de Torres, a quien estoy muy agradecida por lo bien que se está portando conmigo. Un abrazo muy fuerte para Trini y los gemelos. Trini es mi mujer. Sí, mi mujer. Y en especial para ti, Mabel.
0: El gran risc de la pel·lícula no era el guió ni la posada en escena, era el càsting. Garci tenia clar que volia un Alfredo Landa per al paper del detectiu Areta. El problema era que Landa, en aquell moment, era l'actor còmic per excel·lència del cinema espanyol. Havia creat el que es va anomenar el landisme, aquell arquetip del mascle ibèric que perseguia sueques a Benidorm en una sèrie de comèdies de la dècada dels 70 que van fer fortuna en taquilla, però que difícilment passen per obres mestres del setè art. El públic l'estimava, però l'estimava per riure. Garci recordava el que havia passat el 1967, quan Carlos Saura va estrenar Pipermín Frappé i José Luis López

0: Vázquez va sortir en el primer pla. El públic va esclatar en riallades, tot i que el personatge que interpretava era dramàtic, trist i gairebé tràgic. La por era que amb Landa passés el mateix, que l'audiència no pogués veure en aquell home res que no fos el personatge que havia repetit durant anys. Per evitar-ho, Garci va construir una primera seqüència que rebassava qualsevol dubte des del primer instant. Aquell bar de carretera, aquell bistec, aquella navalla, aquell bigoti... Alfredo Landa, per preparar el personatge, es va documentar visitant detectius privats reals que treballaven a la zona de la Gran Via madrilenya. Va construir una areta d'una credibilitat absoluta, dur, amargat, solitari, però amb una tendresa interior reservada als seus, a les seves persones més properes, que convertia el contrast entre el món exterior i el món íntim en el veritable motor emocional de la pel·lícula. La jugada va funcionar. La crítica va descobrir que Landa era molt millor actor del que les comèdies de persecució de sueques havien permès demostrar. Un dels aspectes més curiosos del rodatge del Crac és la seva relació amb Nova York. Garci volia que la pel·lícula acabés allà. Volia aquella gran manzana com a escenari del clímax. El problema era que no van aconseguir els permisos necessaris per rodar amb normalitat a la ciutat. La solució va ser rodar les escenes de Nova York amb càmera a l'espatlla, d'amagat, sense que ningú els fes cas. Una tècnica que, d'altra banda, donava a aquelles imatges una textura documental perfectament coherent amb el to de la resta de la pel·lícula. El resultat va ser que les escenes de Nova York, amb aquella fotografia crua i directa, quedessin notablement millor que alguns dels plans panoràmics de Madrid, que en comparació semblaven més convencionals. Una paradoxa perfecta. Les escenes rodades sense permís van quedar millor que les que havien preparat amb calma.
1: ¿Puedo preguntarte algo de mujer a mujer?
2: Dime.
1: Verás, supongamos que eres una chica de provincias, que estudias ATS, que quiere mucho a su padre, que te enamoras de un médico casado, que te dice que te quiere y que se va a separar de su mujer. Bueno, supongamos que te quedas embarazada y el médico te abandona. Entonces tu padre te recrimina y, en fin, que te vas de casa. Pasa el tiempo y el amor que sentías por tu padre se transforma, no te digo en odio, pero sí en rencor. Y un día te enteras que tu padre se va a morir y que quiere verte. ¿Qué harías?
2: No es odio, Germán. Ni tampoco rencor. Lo que se siente es dolor. Dolor y desamparo. Algo que tú creías firme, sólido, sencillamente desaparece. Cuando supe que mi padre iba a morir, y no me enteré por él, me escribió un hermano suyo. Apenas lo dudé. Fui a verle, con Maite. Pero no le quería, Germán. Fui a verle. Pero ya no le quería. Oiga, señor, no sé si sabrá que tenemos menos de media hora para tomarnos un sándwich y llegar al cine.
1: ¿Eh? Ah, sí, sí, vámonos.
0: El Crac funciona avui, a més de com a thriller, com a document involuntari d'un Madrid que ja no existeix. Al llarg de la pel·lícula es veuen cinemes madrilenys emblemàtics de l'època, el cinema imperial, l'ideal, el cinema Avenida, el Palacio de la Música, el cine Callao, el cinema Capitol, el Rex... La majoria han desaparegut. Aquelles façanes il·luminades amb cartells pintats a mà, aquells vestíbuls, aquelles marquesines... Formen part d'una geografia urbana que la pel·lícula va fixar per casualitat i que ara ja és irrecuperable. El títol mateix és una declaració d'intenció sobre el moment. El Crac feia referència a la ruptura que s'havia produït a la societat espanyola amb la transició democràtica, una escletxa, una fractura que obria pas a quelcom de nou. Una Espanya que volia córrer, però que encara tenia les cames una mica dolorides de tants anys sense moure-les. L'èxit del Crac va portar Garci a rodar a continuació, el 1983, el Crac 2, que va reprendre el personatge de Germán Areta en un nou cas. I molts anys més tard, ja el 2019, el director va estrenar El Crac Zero, una pel·lícula en blanc i negre que explicava els orígens del personatge. En aquella prequela, els personatges d'Areta i El Moro ja no els interpretaven Landa i Miguel Reyán, que havien sigut el company del detectiu en les dues primeres entregues, sinó Carlos Santos i Miguel Ángel Muñoz. Garci va definir aquella tercera entrega com una pel·lícula petita, sense pretensions, en la qual Havia intentat buscar alguna cosa d'aquell

toca tenir en els Noirs de sèrie B. La banda sonora de les tres pel·lícules és obra del mateix compositor, Jesús Gluck. El llegat del crack en el cinema policíac espanyol és difícil de sobreestimar. Va demostrar que el gènere negre podia funcionar en clau espanyola, que Madrid tenia tanta fotogènia fosca com qualsevol carrer de San Francisco o Chicago, i que Alfredo Landa era un actor de primer ordre que el cinema còmic havia mantingut injustament encasellat durant massa temps. No sempre es pot dir que una sola pel·lícula va canviar la percepció d'un actor, d'un gènere i d'una ciutat alhora, però és que el crack ho va fer.

0: qual, doncs, en fi, farà una missa solemne.
1: Coincidint,
0: en concret, que és el dia 10 de juny.
1: El dia 10 de juny
0: a les 19:30,
1: exacte,
0: que sí?
1: Exacte, a la tarda.
0: Just abans farà el trajecte al Papamòbil pel carrer Rosselló.

0: Sí, a veure, la Sagrada Família algú pot pensar, algú pot pensar, no, avui dia no hi ha ningú que dubti doncs, de que la Sagrada Família i Antoni Gaudí, però especialment la Sagrada Família, és un dels espais, monuments o de les icones més representatives i importants de la ciutat. Això no dubta ningú avui dia, ja no entrem en res més.
1: No hi ha debat.
0: Però no sempre ha estat així. És a dir, no sempre ha estat així. No. No fa falta anar-se molt, molt, molt lluny, però si agafem meitat del segle XX, quan fins i tot les típiques postals impreses que existien o es feia de tant en tant algun reportatge a la ciutat o es feien pel·lícules que era a Barcelona, no tantes com ara, però ja se'n feien, pràcticament podem dir que quasi mai sortia la Sagrada Família. De fet, una, a part de la Rambla, una de les o dues icones molt importants, una era el port, amb la imatge de Colom, això era molt característica, i l'altre, el gran monument, era la façana de la Catedral de Barcelona.
1: Ostres! O sigui, clar, que no sé com estava en aquella època la Sagrada Família, en quin procés de construcció
0: estava. Bé, depèn de quin moment.
1: Si només tenia un parell de torres.
0: Si parlem dels anys abans dels 70, doncs hi havia la façana del Naixement, al cap de no massa temps ja es va començar a construir la que dona la Sagrada Família, és a dir, la de la Passió, però evidentment a l'interior estava, no, és a dir, no hi havia nau i per tant ni cobert ni res de res. Sí, sí.
1: Molt bé.
0: Per tant, el que farem és, bueno, he estat buscant algunes pel·lícules d'abans dels anys 70, pel·lícules que diguéssim fossin prou significatives des del sentit del que expliquen i sobretot com ens projecten la Sagrada Família i també, evidentment, si no tindria sentit amb aquesta secció, que es puguin trobar. Per tant, les tres primeres que comentaré, tot i que són pel·lícules dels anys 60 i una de principi dels 70, són pel·lícules que entran directament al canal de YouTube amb el títol que diré, es poden trobar fàcilment sense problemes.
1: A veure, doncs, per on vols començar?
0: Anem la més antiga, no és la més antiga ni molt menys que s'ha rodat, però sí que és significativa, que es diu Gaudí, i és del 1960, i sí que és cert que és una de les primeres pel·lícules no només que aparegui la seva família, sinó que està dedicada a Antoni Gaudí, i la va dirigir el director català Josep Maria Argemí, amb el paper del Carlos Mendi fent d'Antoni Gaudí, i el que és interessant d'aquesta pel·lícula és que està parlant de, diguem, de la vida d'Antoni Gaudí, i per tant, evidentment, el tram final d'aquesta pel·lícula, la Sagrada Família, doncs té un paper important. És cert que, com lògicament, com deies tu molt bé, quan va morir Gaudí, a vegades diu que la façana de l'Eixament estava acabada, no, estava construïda, però de les quatre torres, de fet, ell només va veure la torre Bernabé. Per tant, vol dir que aquesta pel·lícula el que fa és ens va ensenyant la façana, diguem, el que és el portal de la Caritat, però no ens ensenya les torres perquè, lògicament, els 60 sí que estaven construïdes, clar, però els anys 20 i pico no.
1: I no hi havia tecnologia que tenim ara.
0: Exacte, però és molt interessant perquè et va reflectint una mica i també t'explica la vida. Per tant, és una pel·lícula que passa bé, no són llargues d'època i la recomano. Repetem que aquesta es pot trobar, doncs es pot trobar a YouTube. La pròpia dècada del 60, l'any 68, aquesta no és La vida de Gaudí, és una pel·lícula que es diu Biotàxia, que la va dirigir el José María Núñez, que era un director portuguès, però que vivia a Barcelona, que estava integrat dins el que en deien l'Escola Barcelona. Aquesta Escola Barcelona, d'alguns directors molt i molt, molt coneguts, el propi Portabella quan en parlàvem, en Bofill, etc, però que es caracteritzaven, diguem, per fer un cine bastant experimental, pràcticament sense guió, amb pocs actors i actrius, i aquesta ho és més. Una de les coses destacades és que pràcticament a tota la seqüència de molts primers plans, l'actriu principal és la Núria Espert.
1: Ostres.
0: Per tant, és una pel·lícula que en aquest sentit val la pena veure-la. Oblidem-se del guió, oblidem-se del que explica, perquè llavors la deixaries, diries, no té massa sentit, perquè al final va sobre, ella és una burgesa, en fi, que està avorrida i que es dedica a fer llargues passejades per la ciutat, no parla excessivament, però sí que està enquadrada en llocs magnífics i un d'ells, evidentment, apareixen fins i tot sis obres d'Antoni Gaudí de la ciutat i una d'elles és la Sagrada Família. Aquí sí que la veiem entrant a dins de la Sagrada Família, la façana en l'Eixament, la veiem en alguns dels llocs elevats que probablement en aquell moment, l'any 68, l'únic que podia ser el pont que uneix les torres de la façana en l'Eixament i, evidentment, com dèiem, el portal de la Caritat també el veiem. Repetim, que es deixin portar per una qüestió, podem dir, visual estètica i en gaudiran molt també per veure com era la Sagrada Família als anys 60.
1: I com era Barcelona, no?
0: Perquè exacte, com era Barcelona, perquè en cas Barcelona surt arreu. Sí, sí, sí. I repeteixo, sis obres de Gaudí.
1: Que interessant. Què més portes?
0: Una pel·lícula que molt probablement molta gent no coneixerà perquè fins fa relativament poc era molt desconeguda, que es diu Antoni Gaudí, Visió inacabada, que és de l'any 1974. És una pel·lícula que fins fa relativament poc dèiem que era una pel·lícula inèdita perquè mai es va estrenar a sales i es va perdre.
1: Vaja.
0: Llavors es va retrobar, o la va retrobar un historiador català que es diu Carles Carol i la va localitzar l'any 2009. A partir d'aquí pràcticament aquesta pel·lícula ni s'ha reproduït

0: distribuït amb suports físics, amb DVD, etc, etc. Llavors, avui dia es pot veure des de fa uns anys, la tenen evidentment a la Filmoteca, han fet alguns passes, i es pot trobar, doncs, torno a dir, també en YouTube, sense cap problema, i aquí sí que és la part final de la vida d'Antoni Gaudí. A més, qui fa d'Antoni Gaudí és el José Luis López Vázquez.
1: Què dius?
0: Sí, sí, i molt bé. I molt bé. I en concret són els dos últims anys de la seva vida. La pel·lícula és una mena com de documental ficcionat. Hi ha un estudiant d'arquitectura de Madrid que ve a Barcelona, s'adreça a Antoni Gaudí, i llavors és Antoni Gaudí, és a dir, López Vázquez, que li ensenya tota l'obra que ell està fent a Barcelona i de més. Perquè veiem la ciutat de l'obra, és a dir, el guió el va realitzar en Joan Bassegó de Nonell, que entre altres coses, a part ser un expert de Gaudí, va ser el director de la càtedra Gaudí, per tant estem parlant. I arriben a aparèixer 9 obres de Gaudí amb aquesta pel·lícula, entre elles llocs tan poc coneguts, vull dir, el cinema, com la Torre Bellesguard o les Teresianes de Ganduixer. Per tant, la Teresiana de Ganduixer a l'interior quasi mai surt, i evidentment a la part final de la pel·lícula té un protagonisme absolut, doncs, la seva família, entre altres coses perquè l'últim any, recordem, que és quan Antoni Gaudí, durant molts anys, va viure al Parc Güell, és a dir, a la casa que hi ha a l'entrada a l'esquerra. Ell va viure molts anys allà, quan ja mora en Güell i de més, al tram final, ell se'n va a on té el taller, que és la seva família, i per tant va viure allà. I per tant, hi ha tota una sèrie d'històries que passen, diguem, dins de la seva família, tal com era en aquests anys 70. Veiem l'interior, evidentment, sense nau central, no hi ha res cobert. Veiem, en fi, com estava tot distribuït allà, els plànols, les maquetes que avui dia podem veure al museu, però que formaven part, diguem, d'un taller, que era el taller, suposadament, d'Antoni Gaudí, a l'any 25 i a l'any 26 a la Sagrada Família.
1: Em sembla molt interessant perquè, clar, el record que jo tinc de la Sagrada Família, sí, quan jo era petita, que no avançava, no hi havia manera que avancés, és molt diferent al dels últims anys, perquè ha avançat a uns passos gegantins.
0: No té res a veure. Ara explicaré una anècdota personal. Jo, a meitat dels 80, treballava en una empresa que estava a Passa de Família, al carrer Sicília, i jo recordo en aquella època, no només que no avançava, sinó que quan va començar tot el projecte escultòric d'en Subiracs, les manifestacions perquè jo no tirés endavant van ser contínues. De fet, en Subiracs també va decidir, seguint una mica la història d'Antoni Gaudí, anar a viure allà, però vull dir, sí, allò no avançava. Ha sigut després, ara ho direm, del gran buc. Primer podem dir la projecció Internacional de Barcelona a partir dels Jocs Olímpics del 92, i especialment a partir del 2002, quan hi ha l'any Gaudí, Internacional Gaudí, que a partir d'aquell moment tota l'obra de Gaudí, diguem, es projecta encara més internacionalment, però especialment en aquest cas la Sagrada Família.
1: Totalment. Vinga, va, més pel·lícules.
0: Anem a alguna pel·lícula internacional, abans d'aquest punt que estàvem dient. Probablement n'hi havia alguna altra abans, però la pel·lícula internacional més significativa, o una de les més significatives de la Rua de Barcelona, i que també surt de manera indirecta a la família, és The Passenger, la que vam dir el reporter, la pel·lícula any 74, de l'Antonioni, que, en fi, ell ja ho diu obertament, que era un enamorat de l'arquitectura de Gaudí, i que, per tant, Michelangelo Antonioni el que va fer en aquesta pel·lícula és homenatjar, diguem, l'arquitectura de Barcelona, especialment de Gaudí. Recordem que estava protagonitzada pel Jack Nicholson i la Maria Schneider, i que, en fi, deambulen pel Palau Güell, un Palau Güell completament desconegut com avui dia, i hi ha diverses seqüències molt interessants a la Pedrera, a l'interior, i també al terrat de la Pedrera, però recordem, a l'any 74, vull dir, molt diferent al d'ara, gris, amb roba estesa a dalt, perquè vivien, hi havien veïns. Llavors, ell fa una cosa que avui en dia és no només molt normal, sinó que és una de les imatges icòniques de la ciutat, que és des del terrat, amb un d'aquests arcs que hi ha de maó, hi ha una escala perfectament, diguem, col·locada en un arc, que si et col·loques allà, evidentment, al final o al fons, el que veus és la Sagrada Família, o una de les façanes, lògicament, en aquest cas, la façana de la Passió. Bé, això, que avui dia seria quasi ridícul comentar-ho, perquè tothom ho sap i tothom puja a dalt per fer aquesta imatge, a l'any 74 no era tan evident, i el que fa és, en un moment, que el Jack Nicholson i la Maria Schneider estan al terrat, van passejant entremig de veïns, entremig de roba estesa, però hi ha un moment que sí que fa aquest pla i que projecta, doncs, amb la Sagrada Família al fons, repeteixo, a partir d'un art d'aquest tipus. No diré que és el primer que ho fa, però amb una pel·lícula important sí que és la primera pel·lícula amb la que veiem, doncs, aquesta imatge, podríem dir-ne, segurament la més icònica des de dalt del terrat de la Pedrera.
1: T'anava a dir, potser és el culpable, no?, de cara a tothom...
0: En part, és una pel·lícula que a nivell de crítica i amb els anys ha guanyat molt, però Michelangelo Antonioni té un prestigi internacional impressionant, a mi m'agrada moltíssim. Llàstima que no hi ha més pel·lícules, i d'aquesta ja n'hem parlat, més pel·lícules rodades aquí, però tampoc és un dels grans directors molt i molt populars. Però, bueno, segurament sí que devia ajudar en aquest sentit.
1: Vinga, un altre...
0: Anem a un altre que és un documental. És a dir, igual que parlem d'aquest boom...

0: hi ha un altre boom, és a dir, abans de fins i tot aquest boom global que estem parlant de principi del segle XXI amb l'obra de Gaudí i la Sagrada Família, els japonesos ja venien a Espanya i venien a Barcelona i venien a Catalunya buscant l'obra de Gaudí. Un dels, entre cometes, culpables de que això fos així és un director japonès que es diu Hiroshi Teshigara, que va fer un documental impressionant, també el recomano, es pot trobar a YouTube, que es diu Antonio Gaudí, és de l'any 1984. És un documental en blanc i negre, d'una hora, pràcticament tot és imatge i música, hi ha molt poc diàleg o veu, i és un autèntic homenatge a tota l'obra de Gaudí. Eh? O sigui, a tota l'obra apareixen infinitat d'obres conegudes de Gaudí, fins i tot algunes aquí sí que molt poc conegudes, com el Celler Güell del Garraf. Per tant, aprofunditza, i els últims 15 minuts estan rodats a la Sagrada Família. Repetim, Sagrada Família als anys 80, ja s'havia començat la façana, diguem, la que dona la Sagrada Família, façana de la Passió, però ell entra amb molts plans curts, escultures, les dues façanes, ens ensenya, no amb un pla general, és a dir, com estava l'interior, com el que avui en dia és la nau central i la nau coberta, evidentment, principal, que veurem aquests dies, i que sobretot vam veure en Benet XVI d'una manera espectacular, quan ja es va començar a construir i cobrir, doncs la veiem tota plena de pedres, algunes s'haurien de ser les pedres, diguem, de les canteres de Montjuïc, i com els treballadors estaven allà picant pedra i treballant enmig del que avui en dia és la basílica, ja evidentment coberta i ja també per l'anterior papa, doncs commemorada com a basílica menor.
1: Que interessant. Poc em sembla una hora, eh?
0: Sí.
1: Per mostrar tota l'obra de Gaudí.
0: Sí, sí. Continuem amb alguna pel·lícula internacional anterior, una que en anglès es va dir Wheel of Mills, però que aquí la van traduir per Los Supercamorristes.
1: Ostres,
0: una pel·lícula l'any 1984, sí, perquè entre els tres protagonistes és de Hong Kong, la pel·lícula. Recordem que durant molt temps, aquella època, Hong Kong, diguem, no era la Xina, tal com l'entenem ara, i per tant és una pel·lícula que està protagonitzada per un trio mític d'arts marcials, el Sammo Hung, probablement, que era director, la gent no el coneix tant, el Bio Yueng tampoc, però el tercer sí, el Jackie Chan. Llavors, una de les pel·lícules que van rodar aquí és una pel·lícula del Jackie Chan, sense més, és a dir, si vols veure unes quantes piruetes, salts i històries, doncs com les pel·lícules del Jackie Chan, però en aquest cas rodada a Barcelona. Hem de dir que per ser l'any 84, que encara la Sagrada Família no era aquesta icona que és avui dia, la pel·lícula just comença, i quan comença a sortir els títols de crèdit, la primera imatge que surt i diu Barcelona és la façana del naixement, i a partir de comença a sortir els crèdits, i cap a la part final hi ha un moment que hi ha una podem dir una seqüència de bastanta tensió entre tots els personatges, sap per què estan a Barcelona i què és el que estan fent, també es produeix amb aquest pont, que no per tothom és tan conegut, és a dir, aquest pont coneix les dues torres de banda i banda de la façana del naixement, i per tant estan allà dins, i des d'allà fan també un pla interior cap a diguem el que després serà la nau, que en aquest cas no ho és, i sí que veiem ja, evidentment, la façana de la Passió, és a dir, la Sagrada Família, del carrer Sardenya, que ja es comença a aixecar.
1: Xequejant a la Sagrada Família, em sembla fantàstic.
0: Sí, sí.
1: Vinga, més.
0: Anem a veure el que dèiem, és a dir, any 92 probablement hi ha aquesta projecció internacional, i a partir especialment de l'any internacional Gaudí 2002, doncs a partir de llavors, doncs, en fi, l'obra de Gaudí passa a ser protagonista absoluta de la ciutat, i la Sagrada Família segurament com la icona més representativa. Just en aquest canvi d'aquests anys ja entre Jocs Olímpics i any internacional Gaudí, un dels que no va poder resistir-se també a utilitzar la Sagrada Família va ser Pedro Almodóvar, quan l'any 98 i es vam estar al 99, Todos son mi madre, ja n'hem parlat aquí, segurament la pel·lícula més multipremiada de totes les que s'han rodat mai a Barcelona, va guanyar tots els premis, allò que diuen que està ja vistos i por haver, i tot i que hem comentat, val la pena tornar a recordar aquella seqüència de quan la Cecília Roth, és a dir, la Manuela, arriba a Barcelona de nit, passa per diversos significatius, arriba més o menys al carrer Marina, just a l'alçada de la façana de naixement il·luminada. Fins aquí diríem, bé, un homenatge com qualsevol altra pel·lícula, però llavors la càmera canvia, la càmera, diguem, l'enfoca a ella des de dins del taxi, i veiem com ella està mirant la façana, i veiem com el vidre de on està ella asseguda del taxi queda reflectida la façana, i com a mesura que va baixant doncs el vidre, la façana va desapareixent. Per tant, jo crec que és un homenatge d'aquells fantàstics, doncs, jo diria que més enllà de la seva família,
1: totalment,
0: a l'obra de Gaudí.
1: Totalment. Vinga, tens més
0: Sí,
1: pel·lícules?
0: alguna altra, podríem dir, per Vinga. Exemple, doncs, Gaudí Afternoon, que és una comèdia nord-americana del 2001, que va ser una comèdia de la Susan Sidelman, que ja amb el títol, ja ho diu, és un homenatge absolut a Gaudí.
1: Una pel·lícula d'humor...
0: és una comèdia que és molt, molt recomanable, és una mena d'això que en diríem avui en dia un dramèdia, una comèdia amb

0: Tirs molt conegudes com la Judy Davis o la Marcia Gay Harden. Es pot recuperar plataformes, val molt la pena veure-la, perquè a més parla de coses, diguem, molt actualitzades, fins i tot de la tercera dècada del segle XXI, i aquí, evidentment, també la Sagrada Família té un paper important, i també incorpora una d'aquelles imatges avui dia tan característica com són personatges baixant per l'Avinguda Gaudí, xerrant de coses diverses, però que al fons queda, doncs, evidentment, tot el conjunt de la Sagrada Família com un enquadrament increïble, no?
1: És que encara que vivim a Barcelona, quan passes per allà,
0: sí, clar,
1: et meravelles.
0: Independentment que... de problemes de tot tipus a l'Avinguda Gaudí, però és impressionant.
1: Sí. Vinga, més...
0: Mira, tenim un altre que potser són una mica anecdòtiques, però val la pena. Vinga. És a dir, tothom ha vist algun moment la saga Bourne, sí. Amb el Matt Damon, i la primera de totes era The Bourne Identity, del 2002. Ja avanço, no van rodar mai a Barcelona. Però ja un moment determinat que un dels agents que està, diguem, perseguint en aquest sentit al Matt Damon, el Jason Bourne, diu que està a Barcelona. Els interiors no estan rodats aquí, però perquè quedi clar que estan a Barcelona, surt l'estàtua de Colom i automàticament fa veure, doncs, que està en un pis que està just davant d'on? De la façana del naixement de la seva família, amb un dron, un pla general, o si no, amb un dron, una càmera alta, amb una grua, hi ha un pla general del conjunt de la seva família.
1: Per tant,
0: en aquest sentit. I tot i que faré un salt, perquè veiem pel·lícules que utilitzen la seva família però que no han estat rodades aquí, hem de fer un salt fins al 2013, sí. I hi ha la pel·lícula aquesta de World War Z, és a dir, la Guerra Mundial Z.
1: Al·lucina que surti aquí la Sagrada Família.
0: El Brad Pitt, sí. Avancem també, que no es va rodar aquí, però van utilitzar en el seu moment, tant a nivell digital com de pòster de promoció, també d'altres ciutats, una de Barcelona, a la qual sortia la Sagrada Família en flames. Recordem que és aquesta exitosa pel·lícula de zombis. Uh-huh. Llavors, un dels plans promocionals, repeteixo, tant a nivell de pòster com a nivell digital, és un pla enorme de la Sagrada Família cremant i, evidentment, per la part de baix, tota plena de zombis.
1: Però la pel·lícula no apareix.
0: No, però també ho van fer-ho en Roma, ho van fer-ho en París, llavors van decidir que, evidentment...
1: O sigui, a cada ciutat...
0: Exacte, una sèrie de ciutats que van dir, escolta, val la pena que serveixin com a promoció de la ciutat, però que no, com va passar el seu dia, que ara mira, no ha parlat, però també els Simpson van venir a Barcelona,
1: sí.
0: i al capítol que va a Barcelona, doncs, evidentment, també visitaven la Sagrada Família. I no sé si tenim encara algun minutet. Sí,
1: però
0: mira, anem a veure una que és curiosa comentar-la, que són dues pel·lícules que es van rodar una quasi al costat. Ves Vicky Cristina Barcelona, sí. Del 2008 i Beautiful, del 2010, la primera d'en Woody Allen, la segona de González Iñárritu, en fi, totes dues tenien en comú el fet de que el Javier Bardem era el protagonisme i un era l'altre. Sempre es diu que la primera és una Barcelona, podríem dir-ne, idealitzada, de postal, cosmopolita, etc, etc, i l'altra que és una Barcelona fosca, més hostil, etc, etc. Però malgrat això, és a dir, tenim com l'altra, van utilitzar en molts casos, això jo no només ho he estudiat bastant, sinó que ho he utilitzat bastant en conferències, van utilitzar els mateixos espais. I un d'ells va ser el Centre Modernista de Sant Pau, o el que és des de l'Avinguda Gaudí, i la Sagrada Família, molt ràpidament. La Rebecca Hall, que és una de les protagonistes, les que ve a Barcelona, la veiem en una seqüència a l'edifici principal del Centre Modernista de Sant Pau, a l'escalinata, està amb una altra persona i veiem que d'aquest pla la càmera va girant, llavors veiem l'Avinguda Gaudí amb la Sagrada Família al final.
1: Clar.
0: Què fa González Iñárritu? És una pel·lícula més fosca, més... El Javier Bardem està a un hospital i està a una habitació. Quin hospital és? L'Hospital de Sant Pau. I després de veure-la ell i una sèrie de circumstàncies, la càmera va girant i s'apropa a una finestra, i què veu des de la finestra? La Sagrada Família. Per tant, en aquest sentit, malgrat que intenten plantejar dos imaginaris diferents i dos relats de la ciutat diferents, acaben utilitzant
1: no es poden estar
0: els mateixos espais.
1: Doncs déu-n'hi-do el repàs que hem fet de la Sagrada Família.
0: Sí, ja et dic que podríem seguir amb moltes diverses de molts espais, però d'alguna manera hem pogut veure molts d'aquests espais que s'utilitzen en diferents ubicacions dins de la pròpia, del propi temple.
1: I diferents etapes de la Sagrada Família, de la seva construcció. Eugeni, què ens portaràs a veure d'aquí 15 dies?
0: Doncs dins de 15 dies, ara ha acabat a Barcelona, el CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, sí. Ha acabat una exposició fantàstica, jo crec que anava a dir de les millors que s'han fet durant els primers mesos i crec que seran de l'any, que es deia Rodoreda un bosc, i per tant era un homenatge a la figura, diguem, transversal i moltes vegades desconeguda, més enllà d'escriptora, de la Mercè Rodoreda. I per tant, home, ens agradaria continuar una mica l'estela que ha deixat aquesta exposició, i el que farem podem és parlar de, probablement, no dic la novel·la més significativa, però sí l'adaptació més significativa que ha fet, que és La plaça del Diamant. Però ja avisem, parlarem de La plaça del Diamant, la sèrie, que és una sèrie de 4 capítols d'una hora, i no de la pel·lícula, perquè tot i que ja ho comentarem amb més calma, el Francesc Beatriu, el director, diu que el seu projecte és la sèrie i no tant l'adaptació de la pel·lícula, que ja comentarem amb més detall. Es pot trobar a la plataforma RTV Play i es pot trobar també directament capítol a capítol a YouTube.
1: Doncs de La plaça del Diamant en parlarem d'aquí 15 dies. Avui hem parlat plenament de la Sagrada Família. Eugeni Osàcar, com sempre, un plaer tenir-te.
0: Molt bé, a reveure, fins la propera.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
3: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Les millors entrevistes de la ciutat.
2: Avui hem convidat a l'estudi un artista al que li tenia moltes ganes després de més d'un any allunyat dels escenaris i després d'anar escoltant durant els últims mesos algunes de les cançons que ara ens presenten el seu quart disc d'estudi. Des del passat 22 de maig ja es pot gaudir de Nexo, l'últim i més íntim disc d'aquest artista, amb temes que ens connecten directament amb les emocions. El camí que ara culmina va començar ara fa un any amb una cançó que va sorprendre i que ha arribat en quatre ocasions al número 1 de la ràdio espanyola. Estem parlant de Tu cuerpo en braille.

0: Moliner, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Benvingut a la ciutat.
1: Oh, moltes gràcies.
0: Tenia moltes ganes de que estiguessis aquí amb nosaltres.
1: Que bé, igualment.
0: Ens has anat deixant pistes de com seria aquest nou disc i has mantingut fins al final la nostra atenció i les nostres ganes d'escoltar més. Explica'ns una mica com va néixer aquest projecte, com van ser les primeres passes de Nexon.
1: Doncs mira, Nexon és a partir d'una situació estranya, no? El 2022 giro molt i decideixo parar un any i mig per recuperar-me, no? I agafar-li ganes. I quan portava només 2 mesos d'aquest any i mig, em dono compte que potser ha sigut massa temps, no? Però havia encara de viure aquell any i mig. I ho vaig passar molt malament, vaig perdre la perspectiva del que em dedicava. Va ser un any molt estrany i decideixo anar a viure a Madrid. Temps allà i tot se soluciona el 20 d'abril del 2024 quan em torno a pujar a un escenari.

0: al Palau Sant Jordi estrenant en la gira de Lugar Paraíso, no? I allà torno a agafar un equilibri, torno a agafar les ganes de compondre, de fer cançons, d'estar en contacte amb la meva gent, i me n'adono de lo important que és per mi un concert, no? I lo important que és per mi estar amb el meu públic, amb la meva banda, amb el meu staff, fent el que més m'agrada del món, que és la música en directe, no? I allà comença un viatge, perquè el dia següent just començo a escriure a Nexo. I per què Nexo? Perquè de cop em sento un canal a sobre l'escenari, no? Estic al Palau Sant Jordi i sento que l'important no sóc jo, sinó són les cançons, i que jo sóc un canal per on passen. Uh-huh. I sóc un nexe entre la cançó i aquella emoció que la gent sent, i aquí comença a escriure Nexo, no?
1: És que la gent a vegades té por de parar, però a vegades és importantíssim per agafar forces i tornar, doncs, amb, com dius, amb més ganes, eh? A Nexo dius que has connectat amb les emocions i que no deixa de ser un disc molt personal. I clar, per tot el que ens has explicat, no sé si ho necessitaves una mica, no?, que fos tan personal.
0: Sí, al final ha sigut un disc que he escrit durant 2 anys amb molta calma, he escrit amb molta delicadesa, a molts llocs diferents i amb molta gent diferent, no? I ha sigut algo meravellós poder treballar avui en dia amb la immediatesa que tenim de tot, de les entregues, de les cançons que surten cada dia milers. De cop poder tenir 2 anys amb molta calma per escriure sense pressa, jo crec que ha sigut la clau per poder descobrir històries que feia temps que volia explicar, descobrir-les en forma de cançó.
1: Tu cuerpo en braille va ser el primer tema que vam poder escoltar de Nexo, però li va seguir Tamacles com aquest. He

0: Aquest Me acuerdo de ti, per mi és la cançó de Nexo, per mi, no sé si per tu també ho és.
1: Bueno, per mi és una cançó molt important, és la cançó que obre el disc, és el Nexo número 1, i és una cançó que parla molt bé, sobretot els versos, d'on em trobava aquell any, no? Aquell 2023, i a on em trobo ara, no? Perquè de fet la cançó comença dient que he cruzado caminos, ara no me'n recordo, que no evitaron batalles, no? I és això, no? Aquests camins que no eviten batalles, que és tot el que vaig viure, i pujar a la cima, no? Que va ser el Palau Sant Jordi, etc.
0: Aquesta cançó, em corregiràs si m'equivoco, parla de quan estem en aquest bon moment i apareix o torna a aparèixer aquella persona doncs, que potser fa trontollar la nostra existència. No sé si això t'ha passat a tu, si tens una persona...
1: Mira, això és algo increïble i és algo que em fa molta il·lusió. Aquesta cançó la vaig estrenar als Arenes de final de gira l'any passat, sí, del 2025, i aquesta cançó va agafar un altre sentit, perquè va ser increïble cantar el moment de Apareces sin avisar y ahora todo está en llamas, mirant el meu públic. I de cop es va convertir una cançó dedicada al meu públic, no? Sí. I me acuerdo de ti, no? Me'n recordo de tu, és me'n recordo del meu públic.
0: Per això ha tornat, no?
1: I, exacte, i crec que és una cançó que ha mutat cap a un altre sentit i estic molt feliç de que ho hagi fet, no?
0: Deia que per mi és la cançó de Nexo, però s'ha arribat a dir que podria ser una de les cançons més representatives de la teva carrera musical. Tu veus així? Ho sents així?
1: Ostres, jo som crec...
0: Bueno, palabras mayores,
1: sí, no? Bueno, això potser no sé, al final em representen totes les cançons, no una en concret. Jo crec que els discos, doncs, si no, només trauria un disc amb una cançó, no? Jo crec que et representa tot, no una en concret, no?
0: Fins ara hem escoltat alguna de les cançons que ens has anat presentant durant aquest darrer any. Escoltem, si et sembla, els temes inèdits que hem descobert fa uns dies, com aquest T'escriuré. Espera'm.

0: Un altre tema que transmet energia, molt bon rotllo i que fa una olor de estiu ja, Nil.
1: Sí, de fet aquest tema és molt curiós perquè el vaig escriure a Cadaqués.
0: Sí, ja enmig de la cançó apareix Cadaqués.
1: Sí, justament, i és... M'ho vaig passar molt bé, perquè mira, vaig llogar una casa al Cap de Creus on es veia Cadaqués i va ser meravellós, i l'única condició va ser, jo pujava amb el meu estudi portàtil i vaig convidar tots els meus amics i amigues amb l'única condició de que si pujaven no havien de pagar res, només havien de cuinar.
0: Ostres, que bo.
1: I va ser meravellós perquè vaig descobrir que tinc uns amics i unes amigues, cuiners i cuineres increïbles, que fan uns plats meravellosos i ens ho vam passar molt bé. Clar, pensa, casa amb piscina i tot, a canvi de que et cuinin...
0: Jo cuino molt bé,
1: clar, llavors, jo també m'hagués pujat, a canvi una truita de patates, jo també em banyo d'aquella piscina.
0: Escolta, aquesta cançó ens recorda que estem vius i que hem de viure cada moment amb intensitat. No sé si amb aquesta societat que ara tenim és possible i que la gent ho fa, que la gent aprofita el dia a dia.
1: Jo crec que és possible, o sigui, no em dono per vençut. Sí que és veritat que la vida avança molt ràpid i que les coses són molt ràpides, però tu tens el poder de fer-ho, d'estar molt calmat i d'entendre la vida. Jo tinc un lema, que és una cançó també del disc, que es diu Vive lento y ama bien.
0: Sí.
1: És el meu lema d'ara, no? De viure lent i estimar bé. Crec que és possible.
0: Són moltes les cançons del disc que m'han quedat per posar, m'agraden totes, sobretot Àlex, m'agrada moltíssim, però no vull acabar aquesta entrevista sense posar la que crec que és la joia d'aquest disc i que a més és en català. Bona nit.

0: una cançó més tranquil·la, és preciosa, és una història d'amor adolescent i dius que és real.
1: És real, és una història real que passa entorn a uns campaments i passa la banda sonora d'aquella situació, d'aquell moment, la recordo moltíssim, no? I és aquella rotllana cantant cançons amb el cançoner a les mans abans d'anar a dormir,
0: sí.
1: I la última cançó que es cantava sempre era el Bona nit dels Pets, no? I és la banda sonora que abraçava aquella història que he escrit anys després, i es diu Bona nit també per homenatge a la cançó del Bona nit dels Pets. De fet, la cançó comença, com hem escoltat, amb el Bona nit mirant al cel, no? Quin bona nit, el Bona nit dels Pets, no?
0: Ai, mira, se m'ha posat la pell de gallina, sí. Perquè els pets m'encanten també. Com d'importants són aquests amors d'adolescència?
1: Sí, bueno, són coses trepidants, no? I són històries que recordes amb nostàlgia, però amb molt de carinyo i amb molt d'amor, no?
0: A tu t'ha marcat a l'hora d'escriure cançons?
1: Bueno, al final crec que a l'hora d'escriure cançons et marca l'amor amb totes les seves formes, no? En aquest disc ho podem veure, que podem veure la cançó d'Àlex, podem veure Tenerte Cerca, que també és un amor als meus amics i amigues. Bueno, l'amor amb totes les seves formes crec que inspira moltíssim, no?
0: I aquest Bona nit en català, per què aquest tema concret?
1: Perquè sempre em faig regals, sempre tinc una cançó en català als meus discos, escric molt en català, és algo que m'encanta, que tota la vida he fet i seguiré fent, i va arribar, no?, aquesta cançó que, bueno, que em va posar la pell de gallina també, no?, a mi, i vaig decidir que fos la cançó que tancava el disc, no?, aquest disc d'Anexo.
0: Segur que l'audiència està flipant amb aquestes cançons, amb aquest Nexo. On et podrem veure en directe? Com es presenta l'estiu?
1: Pues es presenta un estiu increïble, es presenta un estiu ple de concerts a la Bisbal, ens veiem a l'Empordà Music Fest, a Cunit també el 2 d'agost, a molts llocs, encara s'han de confirmar molts altres, estaré per tota la península fent festivals aquest estiu, i després quan passi l'estiu anunciaré noves dates, perquè crec que encara ens queda molta guerra, no?, amb aquest Nexo.
0: Doncs estaré molt pendents, perquè ja t'he dit fora de micro, que la meva filla molt enfadada no poder estar avui veient en directe, així que et vindrem a veure. Nil Moliner, ha estat un autèntic plaer tenir-te aquí a la ciutat.
1: Igualment, gràcies.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades i despertar el nou dia, perquè comença un nou dia, una nova setmana. És dilluns, sí, dilluns 8 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Iniciant una de les darreres setmanes del, diguem-ne, del curs escolar, tot i que nosaltres, ja sabeu, estarem fins a mitjans de juliol fent programa i acompanyant-vos per que les matinades siguin una mica menys complicades de passar. I ja que hem d'iniciar aquest nou dia i explicar una mica les claus o com es presenta, el primer que podem fer és definir una mica què podem esperar o què es coneix dels 8 de juny.
1: Doncs el 8 de juny és el Dia Mundial dels Terapeutes del Llenguatge, també tenim que és el Dia Internacional dels Tumors Cerebrals i és el Dia Mundial dels Oceans, una cosa que hem de cuidar moltíssim, perquè
0: sí,
1: cada vegada els tenim més descuidats, pobres, i hem de pensar que, bueno, malgrat que moltes vegades pensem en l'Amazònia, amb els boscos, però el principal pulmó del planeta són els oceans.
0: Sí, exactament. I clar, és tan immens i és tan gran que un pensa que, bueno, tal, no, però aquí o els cuidem entre tots o estem perduts, eh? O sigui que és absolutament, i a més hi ha tant per descobrir en els oceans, que és un món apassionant, és fantàstic de conèixer, en molts jocs inexplorable per la pressió que es produeix a dins de tant quilòmetres a baix, és a dir que, bueno, és que l'interior també de la Terra també és un món fascinant, amb bueno, més d'una desena de quilòmetres de profunditat de la que no s'ha pogut escarbar apenas res, i podríem trobar coses segur misterioses i fascinants a l'escorça, no a l'interior, o sigui, no el viatge al centre de la Terra, per entendre'ns, sinó el que és pròpiament l'escorça. És meravellosa i hem de cuidar aquest planeta, que és fantàstic. Què més tenim, David, a veure?
1: Doncs mira, anem als Estats Units, que tenen algunes cosetes curioses. Mira, avui és el Dia Nacional dels Millors Amics.
0: Molt bé.
1: És maco, això.
0: Sí.
1: Bueno, suposo que és el Dia Nacional dels Borratxos, també, perquè acostumen a tenir molts bons amics sempre. D'altra banda, tenim que és el dia de Oopsie Daisy.
0: A veure.
1: Què és això de Oopsie Daisy?
0: Sí.
1: Mira, la frase Oopsie Daisy és una expressió una mica per reconfortar allò quan un nen cau, per exemple, al terra, se li diu Oopsie Daisy. És una mica, va, amunt, saps? És un...
0: Val.
1: I aquest amunt és el dia de l'Oopsie Daisy, agafa això una mica com a joc de paraules per inspirar les persones per començar el dia amb un somriure i amb pensament positiu. Una mica Oopsie Daisy. Va, doncs un dia de bon rotllo, per dir-ho d'alguna manera.
0: Visca, que m'encanta.
1: Tenim també, atenció, que és el dia de tria el teu verí.
0: Ostres, a veure com s'entén això.
1: Sí, no, malgrat el nom que té... és una festa que té un caràcter més aviat més lúdic, és molt més metafòric tot. Tria el teu verí s'utilitza tradicionalment com una manera d'oferir-li a algú una beguda, sobretot quan és alcohòlica. És a dir, què prendràs? Doncs tria el teu verí.
0: Ja
1: doncs, avui és el dia aquest de tria el teu verí. Va, què t'ofereixo? Què et poso? Doncs és el dia nacional d'això. I com que normalment sempre hi ha alguna cosa per menjar, també als Estats Units, avui tenen el Dia Nacional de la Rosquilla amb Gelea.
0: Ostres, Déu-n'hi-do. No m'estranya que siguin així de grossos, perquè no paren de menjar. Estan tota l'estona...
1: Cada dia sempre hi ha alguna cosa.
0: Cada dia hi ha alguna cosa. Ostres, Déu-n'hi-do.
1: Que és una mica això, la rosquilla és una mica el donut, saps? Però sense forat, en aquest cas ben farcideta de gelea, bueno, una mica la gelea real que fan les abelles, doncs això, una mica massa dolç pel meu gust, potser.
0: Sí. Bueno, jo aquestes hores ja et dic que em menjo qualsevol cosa, així que si me la deixessin per aquí ja et dic jo que agafaré un bocinet i després un bocinet més. Mira, saps què? Ja pel que queda me l'acabo, que això és molt meravellós. Quants cops no haurem dit total pel que queda me l'acabo, eh? I per no deixar relleus, que es diu.
1: És que, a veure, no, després allò no ho llançaràs.
0: No, clar, saps? I perquè... després s'asseca i no val res, eh? O sigui, està molt bé, està molt bé. Tu, escolta, que la vida són dos dies, aprofitem-los totalment.
1: Mira, fa un parell de dies estàvem a casa i ens va sobrar, vam fer peix, i ens va sobrar peix, perquè vaig comprar massa peix, i l'endemà vam menjar el que teníem per sopar, vam fer una mica menys de quantitat, i vam reescalfar els tres trossos de peix que quedaven.
0: Val.
1: La meva parella va menjar-ne un, jo vaig menjar un altre, i és allò de... Ostres, és que ja no puc més. No, el tercer que ja no m'entra.
0: No passa.
1: La meva parella deia igual, no m'entra. I, bueno, doncs, llancem-ho. I llavors vaig girar el cap i vaig veure la meva gossa mirant-me fixament.
0: Com ho vam dir? No vas a tirar això,
1: aquí
0: verdad?
1: Aquí no es llença res, eh?
0: Exactament. Com ho vam dir? Mira, jo no deia res per si teníeu gana i us acabàveu. Però, a veure, això no es pot tirar.
1: Fantàstic. Doncs sí, no. Es va aprofitar, sí.
0: I s'estava relament mentre ja estava esperant allò de...
1: Sempre. Això curiós, sempre.
0: Curiós, eh? Curiós. Que fantàstic. Doncs què més tenim avui, a veure, David?
1: Mira, anem cap al santoral.
0: Vinga.
1: Que avui tenim que és Santa Maria Teresa Chiramel Manquidillan.
0: Li deien Loli o Paco, sí. Mare meva.
1: San Jacobo Bertio, San Miguel de los Santos, San Sabiniano, San Salustiano, San Medardo, que atenció, és el patró dels cambrers, dels llenyataires i dels titiriters.
0: Això, un reportatge també s'ho mereix, David, sí. De per què va decidir... Home, Medardo, dels campionats, d'alguns pubs irlandesos, ho puc entendre, perquè ja són molt de jugar dardos. Però, bueno, ens hauràs d'investigar un dia.
1: I com a curiositat, sabeu allò de Santa Rita, Rita, sí. Totes aquestes frases que s'invoca algun sant?
0: Sí.
1: Doncs a Sant Medardo se l'invoca per combatre el mal de queixal.
0: San Medardo, que me deje de doler un rato, dame algo pel dolor. Sí senyor, mare meva, tu, Déu-n'hi-do.
1: Doncs tenim San Medardo, tenim que també San Maximino, és San Guillermo.
0: Maximino Fitzherbe. És els que pugen a treure's el carnet de conduir, no?
1: Sí,
0: que cap de setmana Maximino, Maximino del carnet, sí.
1: San Guillermo Fitzherbert, San Fortunato de Fano, San Gildardo, Santa Calíopa, i Sant Clodulfo.
0: Clodulfo és preciós.
1: És meravellós.
0: Clodulfo és preciós. Vull dir... Sí, Clodulfo... Jo no ho sé. També per un medicament podries fer. De 500 gramos, dámelo, el Clodulfo aquest, no? Per anestesiar-me un poco. En fi, fantàstics els noms, eh? Avui tenim material del bo i anem a veure, doncs, que com començava... Bueno, en aquest cas no començava una setmana, la comencem nosaltres, però com començava un dia 8 de juny, però de 1926... Doncs a veure, David, què passava fa tot just un segle?
1: Doncs mira, avui a La Vanguardia ens parlen de El marido de la dama de las camelias.
0: Mítica dama de les camelias, clar.
1: Sí. Mm-hmm. Todo el mundo sabe que Margarita Gautier no es un personaje hijo de la fantasía de Alejandro Dumas. La dama de las camelias existió y su verdadero nombre fue el de María Josefina Duplessis. Que, per exemple, si algú visita el cementiri de Montmartre a París,
0: sí.
1: Allà hi ha la tomba de Marie Duplessis, la persona en qui es va inspirar Alejandro Dumas per fer aquest personatge.
0: Qué bo.
1: Si bien de esta inmortal figura femenina se ha hablado mucho, se ha dicho muy poco de su marido. Fue el vizconde Eduardo Perregaux. Nació en París el 1 de noviembre de 1815. En su juventud se alistó en el 3er Regimiento de Cazadores de África y se batió valientemente en Argelia. En 1835 fue ascendido a oficial. Dos años después regresó a Francia y presentó la dimisión de su cargo. En 1841, el fallecimiento de su padre le puso en posesión de una considerable fortuna. Libre y rico, vivió con el dispendio habitual en la juventud de aquella época. El juego en el Jockey Club y su cuadra en los hipódromos llegaron a hacer famoso su nombre. constituían sus mayores derroches, aunque también eran buena parte a consumir su patrimonio, el vino y el amor. No es extraño, pues, que frecuentara la casa de María Duplessis, la cortesana famosa. En el año 1844, su amistad con ella era pública, pero sabía que no era amado, y esto le desesperaba. Sus sufrimientos fueron más agudos cuando los amores de la Dama de las Camelias con Alejandro Dumas, que la conoció en el vestíbulo del teatro, constituyeron la comidilla del París galante. Puede asegurarse que Alejandro Dumas fue el único hombre que conmovió el corazón de la Duplessis. Después de la famosa carta de ruptura, el vizconde de Perregaux volvió al lado de la Duplessis, consiguiendo, gracias al desequilibrio moral en que la infeliz se encontraba, que consistiera en casarse con él. Es, sí, la expresión, el desequilibrio moral,
0: sí,
1: en que se encontraba.
0: Sí, sí, es precioso, sí. Diu molt de... sí, sí, sí.
1: El 3 de febrero de 1846, María Duplessis y Eduardo Perregaux marcharon a Londres y allí se casaron el día 21. De regreso a Francia, separáronse y jamás la Duplessis usó el nombre de su marido, siendo esta la causa de que la figura de Eduardo Perregaux no aparezca en casi ninguna de las investigaciones literarias sobre la heroína del famoso drama y de la no menos célebre novela que le precedió. Perregaux, durante sus últimas semanas de vida, de la vida de su esposa, volvió a reunirse con ella, con la que se portó piadosamente.
0: Veus, perquè vegis, al final de les persones, doncs surt el millor de tots. Interessantíssima aquesta intrahistòria, ben curiosa, i que segur que de tant en tant, no, algú torna a localitzar, aquests documents i aquesta vida del senyor de Perregaux. Fantàstic. I això era La Vanguardia, que sí?
1: Sí, anem cap a l'Universal, on tenim notícia pràcticament d'última hora.
0: A veure.
1: Notícia important, de gran calat per l'època.
0: Sí.
1: I que fins i tot en els nostres dies encara continua sent important. I és que no us dic el titular, vaig directament cap al text.
0: Vinga.
1: En la calle de Cortes, frente a la de Bailén, cuando se disponía a cruzar la primera de dichas vías, el ilustre arquitecto don Antoni Gaudí Cornet fue alcanzado por un tranvía de la línea número 30 que le arrastró algún trecho en medio de la natural alarma de las personas que presenciaron el accidente.
0: ¡Ostras, claro!
1: Recogido el señor Gaudí por algunos transeúntes, fue trasladado rápidamente a la casa de socorro de la Ronda de San Pedro, donde los facultativos de guardia le apreciaron diversas lesiones de pronóstico reservado y conmoción general. Después fue trasladado al señor Gaudí Cornet al Hospital de la Santa Cruz, donde ocupó una cama en la sala de Santo Tomás. Tan pronto fue conocida la desagradable noticia con las relaciones del señor Gaudí Cornet, acudieron muchas personas al hospital para informarse por su estado, que afortunadamente parece no ofrece mayor gravedad.
0: ¡Ostras!
1: No faré spoilers.
0: No, clar, però... això no va acabar bé, aquesta història. Mare meva.
1: La Junta del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia nos ruega la publicación de la siguiente nota. En cuanto tuvo noticia el alcalde señor Barón de Viver del atropello de que fue víctima por un tranvía el ilustre arquitecto señor Gaudí, mandó enseguida al jefe superior de la Guardia Urbana y Ceremonial señor Ribé al Hospital de la Santa Cruz a interesarse por su estado y a ofrecerse para todo lo que en estos momentos pueda servirle de alivio y dependa de la alcaldía. La Junta del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia pide a sus amigos rueguen a Dios por el arquitecto de la obra don Antonio Gaudí y Cornet, que el lunes al anochecer fue atropellado en la calle de Cortes. Conducido a la casa de socorro y de allí al Hospital de la Santa Cruz, no ha podido ser trasladado a la clínica particular por lo gravísimo de su estado. Aquí tenim una mica de... A veure, si ens han dit que no era tan greu,
0: sí, sí.
1: Ara ens estan parlant de lo gravísimo de su estado.
0: Que no se'l pot ni moure.
1: Al mismo tiempo, la Junta agradece vivamente todas las muestras de afecto recibidas de una manera particular de la Junta del Santo Hospital y Cuerpo Facultativo

0: que han atendido al señor Gaudí con cuidados extremos. Deseamos al señor Gaudí rápido y completo restablecimiento.
1: Ni será rápido, ni será restablecimiento.
0: Però fixeu-vos, un segle.
1: Sí, sí.
0: I coincideix amb la visita papal
1: beneir
0: la gran torre de la Sagrada Família.
1: Impressionant, eh? Impressionante documento, eh? 100 anys del dia en què se li va acabar el projecte de vida, no? Com si diguéssim, Antoni Gaudí.
0: D'entrada, el dia en què era atropellat.
1: Sí, sí, bueno, aquí començava el final de la seva existència. I 100 anys després, com podria imaginar, no? Que vindria el papa, doncs, a donar fe de com ha avançat aquest temple, que per molt que s'ho imaginés, no? que es pogués acabar algun dia, d'imaginar-ho a veure-ho seria totalment diferent, no? Mm-hmm. Hauria de ser... Hi ha una pel·lícula que a mi em va encantar, que va passar molt desapercebuda, de Pixar, que es diu Oswald, ara no me'n recordo, que proposava això, no? Si poguessis tornar a la vida durant 24 hores a un ésser estimat, o una persona en general, no? I poguessis dir-li coses, no? No només acomiadar-te, sinó explicar com ha anat tot, no? Com has crescut, com has prosperat a la vida. És una pel·lícula hiperemocionant. I penses, no? En casos com aquests diries, ostres, si l'Antoni Gaudí es pogués despertar, recuperar la vida durant una hora potser, no? I pogués veure la Sagrada Família, què sentiria, no? Mm-hmm. I veure l'important que és per la ciutat, no? Són coses que a mi em fascina, no? Imaginar tot això i pensar, no? Que quan... Primer que es podia pensar que es recuperaria, no ho sabem, no? Si ell era prou conscient, però de la notícia semblava així. I que no ho pugui veure, no? Perquè dius, mira, hi ha coses que no saps si acabaran passant. Però és que aquest ha acabat passant, no? 100 anys després, per això. Així que fantàstic haver pogut viure. Si ja teníem... molta passió per aquesta secció de fa 100 anys. Avui és aquells dies que dius, ostres, mira si val la pena i mira si ens fa ser partícips del que ha sigut la vida.
0: Això sí. Fa cosa d'un mes, us vaig fer un petit spoiler avançament i us vaig dir que passaria una cosa molt important al mes de juny.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
0: Doncs aquí tenim.
1: Que fantàstic i que, bueno, els propers dies em seguirem parlant, imagino, clar, de tot
0: sí,
1: això.
0: Sí, clar, evidentment.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, que aquesta setmana doncs serà una setmana ben curiosa, no? Per paral·lelament, no? El que està succeint a dia d'avui, no? Aquesta setmana i el que va passar fa 100 anys. Fantàstic, David Morales, el que aquestes troballes i aquest viatge que fem tots els dies. Ara anem amb d'altres històries, amb l'entrevista del dia, i així us acompanyem fins a les 6, tot fent nits de ràdio. Seguim.

va passar tal dia com avui, 8 de juny del 1999. Red Hot Chili Peppers reneixen amb Californication. Quan els Red Hot Chili Peppers van publicar Californication, no només presentaven un nou treball discogràfic, estaven signant una mena de renaixement. Després d'anys marcats per tensions internes, canvis de formació i excessos, la banda trobava un nou equilibri amb el retorn del guitarrista John Frusciante, una peça clau en el seu so més reconeixible. El disc suposava un gir respecte de l'energia més crua i funk dels seus inicis. Sense abandonar del tot aquesta essència, Californication apostava per una sonoritat més melòdica i introspectiva. La recepció va ser immediata i contundent. Californication es va convertir en un èxit global tant a nivell de vendes com a nivell de crítica. I això va permetre als Red Hot Chili Peppers arribar a una nova generació d'oients i consolidar-se com una de les bandes més influents del moment.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Sempre que genera un debat públic, doncs és evident que cadascú doncs pot tenir una mirada més cap una banda o cap una altra, però el que necessitem saber sempre és la gent afectada, la gent que es queixa davant d'una situació, doncs els hem de donar veu perquè puguem conèixer realment in situ quines són les problemàtiques, quines són les preocupacions, quines són les reivindicacions que demanen que la societat conegui, perquè a partir d'aquest coneixement i de l'empatia, la solidaritat, i que ens ajudem entre tots, doncs puguem construir un món millor. I si hi ha un sector que des d'aquí li tenim molt de, no només d'apreci, sinó de que són els grans valedors del futur d'aquest i de qualsevol país, són els mestres, són els docents, són els educadors, és la gent que ha de formar la generació del futur. I ara estan intentant explicar-nos coses, no? Intentant explicar i verbalitzar, i com que nosaltres aquí tenim un docent, un professor que en sap una barbaritat i que s'explica també no només d'economia sinó de moltes altres coses, com és l'Iñaki Jiménez Largo. Iñaki, benvingut al programa un cop més.
1: Què tal, David? Molt bona nit. Mira, jo ara ja deixo de ser l'economista optimista per ser el professor emprenyat, no?
0: M'agrada molt, m'agrada molt. Però escolta, emprenyats amb raó, perquè molts cops, clar, pensem, no? Igual que hi ha tantes coses, no?, que diuen, escolta, quan una cosa no saps com funciona és com si fos una caixa negra, no?, d'allò que es diu, de que tu poses aquí una cosa i et surt el producte manufacturat, no? Bueno, doncs amb l'educació pensem que deixem les criatures allà a l'escola o a l'institut i ja surten ja educats. I a dins del procés hi ha moltes necessitats, no?, que són les que ara esteu reivindicant, doncs, per exemple, des de la concertada, no?
1: Sí, a veure, jo avui parlo una mica en nom de FEUSOC, que és la Federació d'Ensenyament de la Unió Sindical Obrera Catalana, però també parlo amb el meu nom, amb el nom d'Iñaki Jiménez i la meva experiència al llarg d'aquests 30 anys, no?, fent classe. Bé, nosaltres estem convençuts, jo estic convençut, no?, de que l'educació, doncs, com a motor, no?, de l'ascensor social, no?, és aquell que ens permet, no?, viure cada vegada una mica millor, no? I ara mateix el que passa és que aquest motor, com dius tu, aquest motor s'ha d'engreixar, s'ha de cuidar, ha de tenir una inversió mínima perquè aquest ascensor no s'espatlli, no? I aquí, lògicament, són les administracions les que han de posar, no?, calés i donar importància de veritat, doncs, aquesta feina, no?, a l'educació, doncs, que realment està ara mateix en un moment en què o canvien les coses o els professors és que no poden més. Hem arribat a un punt en què no arribem a més. Volem fer la nostra feina,

0: volem fer-la bé, ens estimem els alumnes que tenim davant. Pensa, David, que són persones que les tenim de vegades 6 hores al davant cada dia, sobretot els mestres de primària, no? O els de secundària una mica menys, no? Perquè anem canviant per especialitats, però ens estimem aquells nanos i no poder atendre bé aquells nanos perquè anem supercarregats de feina, perquè no tinguin les condicions, perquè no tinguin les mans suficients per poder atendre i arribar a casa amb la frustració de no haver fet bé la feina. I a més, clar, quan tu estàs fabricant, com deies abans, una peça, doncs mira, si una peça et surt malament, doncs ja està el control de qualitat que dius, mira, doncs un 2% de les peces sortiran malament, es llencen i ja està.
1: Clar.
0: Però aquí no podem llençar res.
1: Clar.
0: Aquí tots els nois, tots els nens són importants. Tant els que tenen també dificultats, són igual d'importants. Per tant, aquí necessitem recursos, necessitem mans per poder fer, quan dic mans, són mestres i professors suficients per poder fer la nostra feina. Bueno, i ara fa dies, no?, que l'educació està en peu de guerra, no?, tant la pública com la concertada que represento jo, perquè realment ha arribat un punt en què o canvien les coses o posem diners i posem ganes, o aquí és complicat, no?, que no hi hagi molts bons docents i molts bons professionals que marxin
1: clar,
0: de l'educació.
1: Aquí és on hi ha la problemàtica, perquè no només és que es necessitin més docents, més professors, més professores, perquè s'han de cobrir aquestes necessitats de que hi ha doncs, més problemàtiques a l'aula, no?, i que hem de ficar més gent i més professionals i tot això, sinó que al mateix temps, per una banda, calen més perquè s'ha de reforçar aquesta línia, no?, de treball, i al mateix temps perquè és que si no, no només és que no incorporarem, sinó que els perdrem perquè s'aniran a un altre sector o deixaran aquesta passió, perquè no deixa de ser una passió el que és la docència, no?
0: Clar, mira, avui hi havia avui he fet vaga els de la concertada, hi havia una pancarta que deia la pressió acaba amb la vocació.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, una pressió de ràtio de nens increïble, que no puguis fer la teva feina perquè no arribes, perquè tens un munt de nanos amb necessitats especials a dins de la classe i no tens professionals que et puguin recolzar perquè no hi ha diners i perquè no posen diners. Al final, a l'arribar a casa pensant que no has fet tot el que has pogut, per aquells nens o per aquells joves que al final són el futur, no?, de la nostra societat, és el pitjor que pot passar a un professional. Bueno, què succeeix? Han posat diners i aquí des del tema dels mitjans de comunicació sembla que els professors el que vulguem són més diners.
1: Clar, ja t'entenc.
0: I jo quan vaig per les escoles, quan vaig pels instituts i parlo amb els meus companys, gairebé ningú em diu vull cobrar més, que sí, que sí que hem perdut des del 2008 un 25% de poder adquisitiu. Si tenim en compte la inflació que hi ha hagut i les pujades de sou, hem perdut molt poder adquisitiu. Però és que a la gent li preocupa molt més poder fer les seves classes bé.
1: Mm.
0: O sigui, li preocupa molt més no tenir una exageració d'hores, per exemple.
1: Clar.
0: Et poso un exemple. A nosaltres, la concertada, som un 30% del servei públic d'educació. Un 70% és l'escola pública i un 30% som nosaltres. 30% que funciona bé i que ens necessiten i que donem bons resultats. Doncs mira, el primer acord al que es va arribar quan van ficar 2.400 milions d'euros sobre la taula amb l'assignatura de dos sindicats institucionals, no diré ara el nom, que no representaven el total de la mesa, no?, de la pública, perquè vostè, que és el majoritari i no va signar aquell acord, es van posar damunt la taula 2.400 milions d'euros. ¿Vale? D'aquests 2.400 milions d'euros van donar per la concertada 396 milions d'euros. Vale, David, això és molt fàcil. Ja saps que jo soc economista
1: i també
0: profe de màtics.
1: Algú podria dir una regla de 3, algú podria dir unes proporcions, un càlcul de percentatges, eh?
0: Exacte. Bueno, és que és això, David. Si tu representes un 30% del servei d'ocupació de públic, d'educació, un 30%, la concertada, i han posat sobre la taula 2.400 milions, dius, bueno, doncs el 30% de 2.400 milions són 720 milions d'euros i no els 396 milions que ens han donat.
1: Clar, clar.
0: Que mai ens havien donat tant, però realment

0: això no cobreix les necessitats reals. I hi ha un moment que la concertada, que està fent la mateixa feina, perquè un professor de l'escola concertada està fent exactament la mateixa feina que un professor de l'escola pública. O sigui, no hi ha diferència. Està en una aula, està amb uns alumnes, els ratis són molt semblants. Abans, fa molts anys, sí que es podia dir que potser hi havia més alumnes amb dificultats a la pública, però això ara s'ha igualat. Gairebé és el mateix. El nombre d'alumnes que teníem amb necessitats especials és molt semblant. Doncs clar, dius, ostres, aquí ja estàs dient, no?, la importància que li dones a la concertada. Li haurien de tocar per percentatge 720 milions i tu li dones només 396 milions. Això ja és, per començar, injust totalment. Però clar, jo et comento les diferències que hi ha entre l'escola pública i la concertada i per què nosaltres a la concertada, no, ens estem manifestant i estem intentant tenir les mateixes condicions que els nostres companys de la pública, els que també defensem, perquè les seves reivindicacions, lògicament, la majoria són iguals per ells que per nosaltres.
1: El fonament és similar, que a vegades que després hi ha característiques i coses pendents. Sí, sí.
0: Nosaltres recolzem totes les demandes que fa l'escola pública i, de fet, a nivell salarial, tot és el que ells aconsegueixen també ens repercuteix a nosaltres. Cobrem el mateix. Això vol dir que tenim analogia retributiva? Depèn, perquè, per exemple, un professor de secundària a l'escola pública fa 18 hores i un professor de secundària a l'escola concertada fa 24 hores. Si tu, David, cobres el mateix que un altre locutor, però estàs treballant cada setmana 6 hores més, el preu hora no és el mateix.
1: No, clar.
0: Estem d'acord en això, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, si tu multipliques 6 hores cada setmana per 4 setmanes que té el mes, són 24 hores per 10 mesos lectius, 240 hores més de feina, al mateix salari, vol dir que no cobrem el mateix. Per tant, aquí no hi ha analogia retributiva.
1: No, està clar.
0: Està clar. Però fixa't que jo no vull orientar
1: Pensant, si sobre 18 és un 33%, vull dir que ja, imagina't un 33% més, o sigui que és moltíssim més d'hores.
0: Exactament, i arriba un moment que, clar, amb 24 hores actives, 6 més que la pública, i a més, amb substitucions constants, quan es posen malalts els professors, que això és una altra demanda que fem, que ja explicaré, no?, com funciona, doncs arribem a jornades de 27, 28 hores fàcilment lectives. Què ens queda llavors? Ens queden 2 hores per preparar classes. Si nosaltres partim de 24 hores de classe i 6 per preparar classes, però clar, quan hi ha substitucions estem parlant de que fem 26, 27 hores, quan preparem classes? Quan corregim exàmens?
1: Aquí.
0: Estem en un moment en què hi ha un canvi, una innovació pedagògica total. Tu també ets professor, saps que si projectes, que si innovació pedagògica, cada cop hi ha més burocràcia.
1: Sí.
0: Jo li dic burocràcia, que a vegades ens fan fer coses als mestres que no van per res en benefici dels alumnes.
1: Jo sempre dic, el que no pot ser és que el professor vagi ja cansat a donar la classe.
0: Exactament. Jo quan veig els meus companys de vegades que estan a l'ordinador fent registres.
1: Sí.
0: I penso, vamos a ver, si tu ets profe de mates i hauries d'estar fent uns problemes per preparar-los per la classe, i tu ets profe d'història, hauries d'estar llegint un llibre.
1: Sí.
0: I això passava abans, però ara hi ha molta més burocràcia. Clar, jo no vull enfocar només a la queixa que tenim nosaltres com a professors, sinó com repercuteix això amb els nostres alumnes. Perquè, David...
1: I indirectament a les famílies. És a dir, que les famílies també entenen, i ho han d'entendre, això, que si volen el millor pels seus fills, volen també el millor pels seus docents.
0: Correcte. Tu tens llibertat per triar l'escola del teu fill. El pots portar a una pública o el pots portar a una concertada. Tens llibertat. Gràcies a Déu que tens llibertat. No et sembla injust que un professor de la concertada tingui 6 hores menys cada setmana per preparar les classes del teu fill,
1: clar,
0: si portes la concertada?
1: Clar.
0: Et sembla bé això? Com a família et sembla bé?
1: No, està
0: clar.
1: No
0: creus que és una reivindicació totalment lògica? Doncs
1: sí,
0: aquesta seria...
1: Sí, perquè al final, independentment de la tipologia d'escola o com es financi o del que tu vulguis, el professional és el mateix. El professional hauria de fer ha de tenir els mateixos, estructura. No afecta com és com dos equips de futbol,

0: imaginar, no? Doncs que tinguin patrocinadors diferents, si uns tenen més o menys, però el partit no ha de jugar més, no ha de jugar més minuts al partit, no? Vull dir que...
1: Fantàstic, o sigui, m'encanta aquest exemple que has fet. Sí,
0: clar, sí.
1: Doncs mira, aquesta és una de les... la principal demanda que tenim nosaltres. De fet, la demanda li diem 18-23, perquè a l'escola pública es treballen 18 hores a secundària i 23 a primària, i en canvi a l'escola concertada treballem 24 hores, 6 més, aquí hi ha una diferència brutal, 24 hores a secundària i 25 hores, aquí hi ha menys diferència, hi ha 2 hores només, a primària i infantil. I aquest és el nostre principal eslògan. Nosaltres ara anem de vermell a les manifestacions i a les vagues i posem aquest eslògan 18-23 i no reclamem res que no ens mereixem. Volem les mateixes, no millors condicions que ningú, les mateixes condicions, a mateixa feina, volem les mateixes condicions. Després hi ha altres demandes, no? També per equiparar-nos a l'escola pública. Per exemple, majors de 55 anys. No ens enganyem. Quan estem parlant de docència universitària, jo soc professor d'universitat, i el desgast físic que a mi m'ocasiona fer una classe és més baix, és més, molt més baix que quan faig classe doncs, a batxillerat o a l'ESO.
0: Absolutament.
1: Però el que està a primària o està a infantil, el desgast físic és evident quan estàs amb els petits. Et demanen i has d'estar bé físicament. A partir dels 55 anys, bueno, jo et diria que abans, jo tinc 52 i abans, físicament no estàs igual.
0: No està clar.
1: Tu que ets un esportista d'elit, segur que notes que hi ha algun moment, no?, que el teu rendiment, a mesura que passen els anys, doncs no és el mateix.
0: Mira, jo ho defineixo amb una cosa, que és has de recuperar millor, o sigui, has de dormir més, has de descansar més. Per tant, a mateixa càrrega de treball necessitaries descansar molt més. Per tant, lo normal seria o baixar una mica la càrrega o tenir un temps que no tens per poder descansar, o sigui, que ja és això.
1: Doncs això és el que reclamem. Igual que la pública, a partir dels 55 anys demanem una reducció de 2 hores. Dues hores. Després, una altra demanda molt important és el tema de les substitucions. Perquè quan falta un professor a la concertada, el departament no posa el substitut, no paga el substitut fins al dia 16.
0: Ostres.
1: O sigui, hi ha 15 dies on, si l'escola vol posar un substitut, l'ha de pagar de la seva butxaca. No totes les escoles van molt bé de diners. Ja sabem que hi ha moltes que estan a punt de tancar, perquè hi ha un tema que és el tema demogràfic, no? que està aquí, i que fa que cada vegada hi ha menys nens, i per tant moltes escoles concertades estan patint. I l'escola concertada, si no pot tenir la dotació econòmica del concert, doncs al final mor i ha de tancar, i és així. I què succeeix? Que algunes d'aquestes escoles, com no et paguen fins al dia 16, no es poden permetre el luxe d'agafar elles un substitut i pagar-los de la seva butxaca. Qui fa les substitucions, llavors, David?
0: Ah, clar, la resta de professors que ja anaven prou enfeinats.
1: Amb aquestes 6 hores només que ens queden a la concertada per preparar classes, innovació pedagògica, tutories, reunions amb pares, correcció d'exàmens, a sobre, de vegades hi ha setmanes que has de substituir 2, 3, 4 vegades, amb la qual et queden 2 hores. No hi ha cap professor, no hi ha cap professor que dediqui 6 hores només a la setmana a corregir, preparar classes, a tenir entrevistes amb famílies. No hi ha cap. Doncs imagina't si et queden 2. No hi ha cap, per què? Perquè dediques molt més temps.
0: Clar, clar.
1: O sigui, dediques molt més temps. Per tant, on es fa tot això? A casa.
0: Clar.
1: Es fa a casa. Doncs ara imagina't la radiografia d'un professor, d'un bon professor, un bon professional, que resulta que una setmana ha faltat gent, ha tingut 2 o 3 hores lliures només per preparar classes, per preparar-se projectes, per parlar amb famílies, perquè cada vegada més socialment ja vam tenir fa poc un debat sobre això, no? El tema d'autoritat pública, no? Cada cop hi ha més agressions físiques, verbals, cada cop hi ha més problemes. Imagina't aquell professor que arriba a casa no molt content perquè té unes ràtios molt elevades, no té gent que l'ajuda amb els alumnes amb dificultats i que necessiten un tractament especial, i arriba i a sobre has d'estar doncs, cada dia 2-3 hores més a casa preparant allò que necessites pel dia següent perquè no has tingut temps a classe. Doncs al final, què passa? El que deies tu, que hi ha molts professors bons,

0: talent que marxen d'aquesta professió.
1: Clar, llavors la dificultat encara és més gran, perquè llavors en lloc de generar, diguem-ne, un efecte crida, no?, a voler-se dedicar a això, aquesta vocació, doncs al contrari, hi ha un efecte de dir, ui, no, a mi m'hagués agradat, no?, ser mestre, ser professor, ser docent, però no, perquè les condicions ja sabem com són, no?, i això és el que és terrible.
0: Això és el que és terrible, i no ens enganyem, o sigui, països on tenim un èxit brutal al món de l'educació, Finlàndia, per exemple, estan invertint sobre el PIB un 7%, un 7% del PIB. Aquí a Catalunya, segons la LEC, ja deia que s'havia d'invertir un 6%, no arriba ni al 4%.
1: Clar.
0: Això ja et diu la importància que li dones, no? Sí. Però és que a Finlàndia, per ser professor, has de ser dels millors de la promoció. O sigui, tu estudies matemàtiques i pots treballar a qualsevol empresa, però si vols ser professor has de ser dels millors d'aquella promoció. Tu estudies química, pots treballar a un laboratori, cap problema, però si vols ser professor, compte, que has de ser dels millors de la teva promoció. Si no, no pots ser professor.
1: És fantàstic, això.
0: Aquí és on realment un país marca la diferència i ens diu si dona o no dona importància a l'educació. Ens ho hem de creure, David. Jo m'ho crec. Porto 30 anys i m'ho crec. I a veure, és una professió fantàstica i bonica i veus el fruit, no?, al cap dels anys d'aquells alumnes que has tingut i que els hi va bé a la vida i que són agraïts, però és que arriba un moment que físicament no pots. No pots. I això ho hem d'intentar solucionar.
1: Tot això s'ha de poder visualitzar, tenir un espectre, ser llarg de mides, no? O sigui, saber veure a curt, a mig i a llarg plaç, que és el que, quines són les necessitats i cap a on va les necessitats, cap a on poden anar. I això sobretot, i aquí sí que crec que és clau, és que això no sigui cosa d'un cantó o de l'altre del tema polític, d'uns colors o d'uns altres, sinó que sigui una cosa transversal, a més no poder. Ja es barallaran en d'altres coses, però amb això no ens hauríem de barallar, no?
0: Estic totalment d'acord. Hauria de ser un pacte d'estat.
1: Sí, sí, sí.
0: Mira, de moment el concertat, cap govern ja ha ficat diners de veritat. O sigui, això, com això t'ho dic clar. O sigui, nosaltres hem fet unes propostes i no som un sindicat que no toqui de peus a terra. O sigui, això de les 18-23 hores, 18 de secundària, 23 a primària, no volem que sigui en un any o en dos anys de cop. No, no. Hem fet un calendari perquè sabem que es necessiten molts més professors, no? Si ara redueixi les hores de cada professor, sí, necessites més. I som un sindicat molt responsable que sap que algunes especialitats a secundària són difícils de trobar professor. I, per tant, hem fet un calendari, doncs, ho hem proposat al departament, un calendari gens agressiu i gens agosarat, diria jo.
1: Sí, sí, sí.
0: Però el departament dues vegades ens ha plantat i les propostes que ens ha fet són vergonyoses. O sigui, vergonyoses, a més lligades a pressupostos i amb aprovació del govern, o sigui, com el cuento la lechera.
1: A mi em sembla clau, Iñaki, el tema de que ho plantejaves al principi, per enllaçar amb això que ens estàs explicant ara, que és que recordem que no és un tema només de calés, sinó que és allò de dir, no quiero ser el más rico del cementerio, si em permets l'expressió, és a dir, es tracta de que aquí el que es vol és poder fer les classes més a gust, és a dir, més alliberats, amb menys càrrega, diguem-ne, horaris, amb més professionals, perquè llavors es farà més a gust. Evidentment que també és important el tema econòmic, però el tema econòmic va lligat a que hi hagi més qualitat, és a dir, que els professionals estiguin més energia, felicitat i amb més sentint-se importants, que això és el que crec que és fonamental.
0: Però això que dius tu és el que els mitjans de comunicació haurien de transmetre, perquè s'està transmetent a totes les notícies. Els hi han pujat a 3.000 euros en un preacord a 4 anys. Ara s'ha tornat a fer un altre preacord, que els de la pública han dit que no, per pujar una altra vegada el sou. Com si nosaltres l'únic que volguéssim és més diners. I no és així. És que no és així. És que les nostres reivindicacions són, sobretot, que hi hagi més personal, sí, que hi hagi ratis més baixos per alumne, que es pugui atendre millor a la diversitat. És que és això el que hauria de sortir, perquè les famílies s'adonessin que el que volem és millores pels seus fills. No millores salarials només, que també estan bé tenir millores salarials, que no estem ben pagats. És veritat que no estem ben pagats. Però és que la majoria de la gent la majoria dels professionals no volen més diners. O volen més diners, però no és el més important per ells. El més important és tot això que t'estic dient. I hi ha un tema molt important també que s'ha de tractar.
1: Sí.
0: És que a totes les escoles, tu saps que hi ha una recepcionista, o hi ha un senyor de manteniment, o hi ha una secretària, o hi ha un administrador. Totes aquestes persones que es diuen PAS, Personal d'Administració i Serveis, tenen unes condicions, David, molt, molt, molt dolentes. A nivell salarial i a nivell de còmput horari. I nosaltres també, davant del departament, volem que es tingui en compte aquestes persones, perquè sense el PAS les escoles no funcionen, sense el personal d'administració i serveis no funcionen, i el que volem és que també tinguin millores, doncs complements, com si fossin complements d'antiguitat lligats a formació, reducció d'hores, etc. Nosaltres hem fet propostes de tot això, propostes en números, a més, que li hem donat voltes al tema. I la resposta del departament, de moment, està sent molt, molt insuficient. Jo espero, David, d'aquí uns dies...
1: Sí, no, ens has de mantenir el corrent i aquí tindràs això. És més, mira si estem aquí per la labor que diu el clàssic, que jo li diria a aquestes propostes un pas endavant, perquè hauríem d'anar també per la gent del PAS, que em sembla necessari. Això és invertir, no és una, com tantes coses que diem, no és una despesa, és una inversió.
0: Sí, i també necessitem una mica d'acompanyarisme entre els companys de la pública i de la concertada.
1: Això és important.
0: Nosaltres, com a companys de la concertada, volem el millor pels professors de la pública. De fet, tot el que ells aconsegueixen a nivell econòmic, només a nivell econòmic, també a nosaltres ens afecta, vale? O sigui, ens repercuteix. Tenim un plus d'analogia, que ja t'he explicat que al final no és analogia si treballes més hores. Però
1: Sí, t'entenc, sí.
0: I ells han de pensar que nosaltres som companys seus també, que estem fent la mateixa feina que ells. Per tant, les nostres millores al final són millores pel sistema educatiu. O sigui, hem de conviure, i hem de conviure bé. I som un 30%, no som un 5%.
1: No, està clar.
0: Som un 30%. I els resultats que traiem són molt bons, educativament parlant. Sí, quan hi ha proves que es fan als nanos, doncs a quart d'ESO, per exemple, de competències, traiem bons resultats a la concertada. Per tant, hem de conviure i ens hem d'ajudar mútuament. I això també és un missatge que volia fer arribar, no? Que de vegades aquesta divisió doncs no té cap sentit. No té cap sentit.
1: Totalment.
0: Anar tots a una i ells han de voler el millor per nosaltres i nosaltres el millor per ells.
1: Sí,
0: perquè al final estem davant d'uns alumnes i volem el millor per ells.
1: Doncs el que diem, igual que proposàvem o exigim aquesta unitat política en aquest sentit, doncs també aquesta unitat que ajudi a que es pugui avançar i que tinguem clar quin és el model de societat que volem. I una societat bona, estic segur que passa per una bona educació i que, per tant, pels professionals que generin aquest futur, doncs tinguin les condicions que es mereix tothom, però que amb les peculiaritats que cada professió té i només els professionals ens ho poden explicar. Així que, Iñaki, necessitem que ens ho vagis explicant i esperem que les negociacions vagin bé.
0: Esperem pel bé de tots, però no només pel bé dels professors, i això ho torno a repetir, no? Pel bé de les famílies i pel bé dels alumnes.
1: Totalment,
0: de tots,
1: totalment.
0: De la pública i dels de la concertada.
1: Doncs, bueno, ànims...
0: Avui he fet de professor emprenyat, ho sento,
1: Però està molt bé, està molt bé, perquè aquí hem de donar veu a tothom i escoltar el que és necessari que se's pugui explicar, i amb l'avantatge que aquí tenim, que la gent es pot explicar amb el temps que necessita, perquè molts cops els problemes és que s'expliquen coses molt complexes en molt poc temps, i això és físicament impossible. Iñaki Jiménez Largo, com sempre, un plaer escoltar-te i fins ben aviat.
0: Vinga, una abraçada a tots els oients de Nit de Ràdio i una abraçada ben gran per tu, David.
1: Que vagi molt bé.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar setmana, estrenar el dilluns 8 de juny de 2026. Però si haguéssim de acabar ja, ens quedaríem amb les ganes d'haver-vos comentat alguna notícia d'aquelles que ens faci volar el cap, no? Que ens reconciliï o ens allunyi de l'ésser humà perquè és capaç, palo bueno y palo malo, de fer. David Morales, quina has triat avui, a veure, de notícia?
1: Mira, anem cap a Pensilvània, cap als Estats Units.
0: Feia molt on... que no anàvem a Pensilvània.
1: Sí,
0: em sembla bé que hi anem, home. Sí.
1: Bueno, el cas té miga, eh? Perquè hem de parlar del senyor Eric Pirusla, més o menys vindria a ser una cosa així, perquè és tot un seguit de consonants juntes.
0: Sí, allò que dius, allò sembla quan en els Cifres i Letres comencen a treure i diuen sí. consonante. Posa alguna vocal que no m'estàs donant aquí la vida, mal, doncs déu-n'hi-do.
1: Doncs aquí més o menys. Sí, aquest sí. Senyor de 48 anys va rebre l'altre dia, a la nit, quan va tornar de treballar, una notícia que no sé si s'esperava o no s'esperava, però com a mínim sembla ser que no va encaixar gaire bé. La seva dona li va dir que el seu matrimoni havia terminat.
0: Ostres.
1: I que havia demanat la separació, que es volia divorciar d'ell.
0: Vinga.
1: Clar, ella no esperava una reacció gaire positiva.
0: No, clar.
1: El cas és que el senyor Eric va marxar.
0: Amb lo complicat que té el cognom i l'han posat Eric. No, bueno, sí, digues.
1: Sí, bueno, per això prefereixo dir-li Eric.
0: Per compensar, sí, sí.
1: Se'n va anar, es va emborratxar i al matí va tornar completament borratxo amb una excavadora a demolir la casa.
0: Ostres, havíem pensat... Ja que deies, i va tornar amb una escaladora, amb una noia que havia conegut, que feia rafting o feia coses... No, no, no, amb una excavadora, molt bé.
1: El cas és que dintre de la casa hi havia la seva dona, les seves dues filles.
0: Uau.
1: I, clar, van poder sentir el soroll de com la màquina començava a carregar-se la casa. Van trucar emergències, afortunadament van sortir il·leses, però ara, bé, després de destrossar tota la part de darrere de la casa, ell va agafar, va entrar dintre de la casa, va agafar la seva bossa del gimnàs i se'n va anar cap a la comissaria a entregar-se. El cas és que, bé, els danys estructurals són tan grans a la casa que s'haurà de demolir totalment. Per seguretat. I ara s'enfronta a diferents càrrecs judicials, entre ells causar danys materials, posar en perill la vida d'altres persones i també alteració de l'ordre públic.
0: Déu-n'hi-do el que ens explica en David, el que passa pel món i que nosaltres aquí no ens anem comentant per sorprendre'ns, no deixar-nos de sorprendre mai de fins a on pot arribar la gent en una direcció o una altra. Ara ens entrem de què passa a l'actualitat, que és molt important, amb Más de Uno, amb tot l'equip de Carlos Alsina, i nosaltres el que fem és descansar una estona i tornarem aquesta propera matinada, serà a 2:15, com sempre, per seguir-vos acompanyant, per estar al vostre costat. David Morales, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir d'aquest dilluns 8 de juny de 2026. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Argentona fins la Roca del Vallès. També tenim cues a la C58 de manera intermitent des de Sabadell cap a Barcelona. Pel que fa al Llobregat, també destaquem aquesta entrada amb cues i lentitud habituals per l'A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. També en sentit nord, ja hi ha retencions per la C32 des de Gavà cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Dia calorós, força estiuenc i assolellat amb alguns núvols baixos i boirines a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canvia amb nuvolades i xafacs al Pirineu. Pel que fa a les temperatures, per avui s'esperen màximes de 34 graus a Lleida, 30 a Girona i 27 a Barcelona i Tarragona.
2: Es de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Barcelona ho té tot a punt per rebre demà el Papa en una visita intensa que combinarà actes religiosos, socials i institucionals. Repassem els principals punts d'una agenda que s'allargarà durant 2 dies. Gabriel Figueredo, bon dia.
3: Bon dia. La visita arrencarà demà a la Catedral de Barcelona, considerada el cor de l'Església al territori. Allà el Papa serà rebut per l'arcabisbe Joan Josep Omella i participarà en una pregària davant del Sant Crist de la Pan, en un acte de caràcter semiprivat. A la tarda, un dels moments més multitudinaris, la vigília de pregària a l'Estadi Olímpic amb 40.000 assistents i entrades exaurides. El pontífex hi arribarà amb el Papa mòbil i presidirà una gran celebració amb música i lectura de l'Evangeli. Dimecres l'agenda girarà cap al vessant més social. El Papa visitarà la presó de Brians, on es reunirà amb interns, i posteriorment es desplaçarà a Montserrat per presidir una pregària i venerar la Moreneta. També a primera hora de la tarda participarà en un acte a l'església de Sant Agustí, la mateixa ordre del Papa, en què tindrà contacte amb les entitats que treballen de primera mà amb les persones més vulnerables. La jornada culminarà amb una missa a la Sagrada Família, on serà rebut per les principals autoritats del país i beneirà la Torre de Jesucrist del Temple. La cloenda serà un espectacle lumínic final.
1: Gràcies, Gavi. La visita del Papa Lleó XIV coincidirà amb la nova jornada de vaga dels docents, convocada pels sindicats USTEC, la CGT, la CNT, COS i la Intersindical, i és una vaga que, a més, també coincidirà amb el primer dia de les proves de la selectivitat. Enguany les fan més de 45.800 estudiants, que es tracta d'una xifra rècord. Tot i que els sindicats han acordat començar les protestes de docents a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves, el govern recomana igualment arribar amb temps a les facultats i als edificis on s'han de desenvolupar les proves de la selectivitat. El Departament d'Universitats ha fet una crida a la tranquil·litat i ha remarcat també que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris d'entrada o de sortida de les Pau. També ha recordat que sempre hi ha flexibilitat per a casos de força major.
2: Más de uno Catalunya.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge en un tiroteig al carrer de la Mineria a la zona franca de Barcelona. Els agents han trobat la víctima amb una ferida d'arma de foc i, tot i els intents de reanimació, ha acabat morint. L'autor del tret és desconegut i la policia manté la zona vigilada mentre treballa per esclarir els fets i fonts properes a la investigació analitzant si el cas podria estar relacionat amb màfies de l'est. Canviant de qüestió, en plana política, la figura de Carles Puigdemont refreda la moció de censura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i des de Junts constatant el bloqueig amb els populars per impulsar una alternativa a Pedro Sánchez. Ricard Jiménez, bon dia.
4: La proposta de moció de censura llançada la setmana passada per Alberto Núñez Feijóo continua encallada. En una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que no hi ha hagut cap contacte entre el PP i la seva formació i critica que els populars hagin plantejat aquesta possibilitat als mitjans abans de parlar-ne directament. Junts havia raptat Feijóo a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo, una opció que el líder popular va rebutjar. Ara Turull insisteix que si el PP vol explorar una alternativa al govern de Pedro Sánchez, primer ha de concretar la proposta i asseure's a negociar. Tot i això, marca una línia vermella clara. Junts no donarà suport a cap operació que necessiti els vots o la signatura de Vox. Mentrestant, els juntaires continuen defensant que la sortida passa per una convocatòria electoral.
1: Informació en format més breu. Deixem enrere un cap de setmana lamentant la mort d'un motorista aquest dissabte al vespre en un accident de trànsit a Martorell, al Baix Llobregat. El sinistre es va produir poc abans de les 9 de la nit a la Nacional 2, a la connexió entre la 2 i la P7, quan una moto i un cotxe van xocar per causes que encara s'estan investigant. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes, 23 de les quals eren motoristes. Més coses. A partir d'avui, Rodalies recupera de manera progressiva el servei habitual a la línia R2 Sud i els regionals afectats per les obres als túnels entre Sitges i el Garraf. Concretament, es restableixen les circulacions de l'R2 Sud, els serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i també

0: també la línia R15. Les freqüències habituals tornen amb una setmana d'antelació respecte al calendari previst.
1: Más de uno Catalunya.
0: La Generalitat de Catalunya

0: Les 7 i 27, repassem l'actualitat esportiva amb l'Albert Arranz. Albert, bon dia.
1: Bon dia. Marc Márquez s'adjudica el triomf número 100 de la seva carrera en imposar-se al Gran Premi d'Hongria de MotoGP al circuit de Balaton Park per davant del murcià Pedro Acosta i l'italià Pecco Bagnaia. A la classificació del Mundial, ara el de Cervera és 5è, a 72 punts del líder, el també italià Marco Bezzecchi. La sisa joventut derrota el Baskonia 88-96 a Vitoria al tercer partit de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB i es classifica per les semifinals al millor de 5 partits, on s'enfrontarà el València amb avantatge de pista pels taronja. El Barça assoleix la seva 13a Copa del Rei d'handbol consecutiva, 6è títol de la temporada, en vèncer el Vidasoa 17-37 a Alacant, i l'Europa perd de Vigo 3-2 a la pròrroga davant el Celta Fortuna i resta eliminat dels play-offs d'ascens a segona divisió de futbol.
0: Gràcies, Albert. Doncs així comença la setmana amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny, tastar nous sabors, passejar per carrers plens d'història i de cultura, pedalar entre el mar i la muntanya, gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
4: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
5: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
6: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
2: Onda Cero Catalunya.
7: Y media de la mañana, 6:30 de la mañana en Canarias, tenemos un consejo de Ibudol de parte de nuestros amigos de Kern Pharma.
8: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
9: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
8: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
9: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: da Misa ese fichaje prometido de al menos 150 millones. Nombre que está en la libreta de Florentino y que provoca que el resto juegue mucho con las iniciales. Si conocemos la del entrenador, JM, y la llegada de Mourinho, se escribe en El Mundo, señala inicialmente el camino de la ira. Así que habrá que ver el talante con el que llega el portugués en su segunda visita, aquello del diálogo y del respeto. Y la fe, la que debemos tener en la selección española, que descansa desde hace un rato en la mexicana Puebla. Mañana partido para los más fieles, porque será a las 4 de la madrugada, horario aquí en la península, y partido contra la otra selección del Papa, la peruana, y sin Lamín. Ha dicho el seleccionador Luis de la Fuente, ya de madrugada, que aquí nadie tiene que pedir perdón. Se refería al pisotón de Gavi a Rodri, la primera tensión en España. Fe como la que tiene Marc Márquez, que se cae y se levanta, que suma ya 100 victorias en el Mundial tras ganar en Hungría. No la tiene Fernando Alonso en su Aston Martin, pero ayer logró un punto milagroso en la carrera de Mónaco. Muy creyente en sus posibilidades, Ricky Rubio, que ha llevado a la Peña de Badalona al Juventud a semifinales de la Liga CB. Y la tiene también Zverev, el tenista alemán, que por fin ganó un Grand Slam y se quita ese peso de encima, el mejor jugador sin un torneo grande. Y mientras se celebra la procesión mundialista, vamos a seguir con la del ascenso a Primera División. Ventaja del Málaga, que ganó anoche en Las Palmas 1-0, y mañana resolución al empate entre Almería y Castellón. Y felicidades a La Coruña, que tiene equipo en Primera División de fútbol y en la CB de baloncesto.
1: En seis minutos.
2: Nada,
1: ¿qué? No, que no.
2: Que no creo, lo, Alex, no, que no creo lo que vas a decir.
1: No cree usted en la hora.
3: Negacionista.
2: A ver, ¿qué hora va a ser?
1: Tenga un poco de fe en el sistema horario.
2: Visita del Papa, sí, fe.
1: En seis minutos, las 8 horas seguimos.
4: ¿Te apetece un vino sin notas espirituales y final de anticiclón? Entonces te apetece un Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
5: Onda Cero Lleida.
6: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
7: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
8: Pixies, The Black Crowes, Garbage, Sweat, The Hives, David Byrne, Faithless i molts més t'esperen al Festival Cruïlla. Del 8 al 11 de juliol, ens veiem a casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat.
9: Sabies que la teva vivenda perd fins al 30% de la seva energia per unes finestres en mal estat? Canviar-les no és una despesa, és la millora més intel·ligent que pots fer. A Solglas t'assessorem. Tom Cirera 2, 973 26 77 00 o a solglas.es.
10: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
11: Ell pot. I tu? També pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu? Què vols ser?
13: I per tot el que viurem.
12: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
14: Comencem a Cambrils, a la Torre del Port, amb l'exposició Redibuixem la història, dones que fan canviar el món, realitzada per l'alumnat de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. La mostra recull il·lustracions de 20 dones referents per reivindicar la presència femenina al llarg de la història en diferents disciplines humanistes, com ara l'art, l'escriptura, la fotografia i l'arquitectura. Camins Kilòmetre Zero organitza els divendres, dissabtes i diumenges al TAS Vida Xató, l'essència del territori, una activitat entre vinyes, patrimoni i paisatge mediterrani. Una experiència que comença amb l'explicació de la vinya que rodeja el castell per entendre de prop el territori, el clima i el caràcter de la plana de secà de l'Alt Camp, on el paisatge mediterrani, la història i el vi dialoguen des de fa segles. Després, la visita continua cap al castell de Vila-rodona, ressenyat per primera vegada al segle XII, construït per protegir l'arribada dels monjos cistercencs al monestir de Santa Creus i emmarcat dins dels castells de la marca hispànica, avui està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. I seguidament s'ofereix un tast íntim i exclusiu entre els murs del castell per gaudir d'una selecció de vins elaborats segons els criteris dels vins de Xató. I al Museu de Reus, en el marc de la programació de l'any Gaudí, té lloc l'exposició I si Gaudí hagués tingut intel·ligència artificial? Oficis que canvien, creativitats que resisteixen. Una proposta vinculada al centenari de la mort de l'arquitecte reusenc que convida a reflexionar sobre com la tecnologia transforma la manera de treballar i de crear.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Lleida. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
3: Bon dia. El Sindicat Agrari de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, avisa que les pèrdues per les restriccions de sega del cereal de les zones EPA, les zones d'especial protecció de les aus, es veuran agreujades pels danys que provoca la plaga de conills. Mentre que l'agricultor té prohibit recolectar el cereal per estar situat en un espai protegit per garantir la reproducció d'aus, els rosegadors tenen via lliure per alimentar-se del gra preparat per segar. En un camp d'en Lluís Viladric, responsable de fauna del sindicat, els conills han arrasat una part de l'explotació. En aquest sentit, ha assegurat que les indemnitzacions per compensar l'obligatorietat de retardar la sega no surten a compte i reclama avançar la collita. I l'Ska.fest de Tàrrega ha cancel·lat els últims concerts previstos per la matinada d'aquest diumenge després que dos dels assistents fossin traslladats a un centre hospitalari. Tot i la suspensió de l'actuació de grups i el tancament del recinte del festival passada la mitjanit, l'organització ha mantingut oberta la zona d'acampada. En un missatge a les xarxes socials, els organitzadors han donat les gràcies per la comprensió i el civisme del públic. Enguany, el festival ha celebrat la segona edició, divendres i dissabte, 5 i 6 de juny, a la zona del càmping municipal de la capital de l'Urgell. I un motorista ha resultat ferit de gravetat aquest dissabte al migdia després d'accidentar-se a la Nacional 260 al Port del Cantó, segons ha informat el Servei Català del Trànsit. Quatre ferits, un de greu també, en la sortida d'un turisme a la BB-3008 a Fonollosa, al Bages. Aquest és el balanç que ha deixat el cap de setmana pel que fa a les incidències de trànsit. I les altes temperatures de les últimes setmanes han avançat de forma generalitzada la campanya de la sega i la recol·lecció del cereal a Ponent. Això preocupa els agents rurals, que temen que la campanya d'incendis agrícoles pugui ser molt complicada si no plou aviat. Ja hi ha activitat a tot arreu i per un costat això anirà bé perquè les feines acabaran abans, però per un altre serà més difícil de poder fer un control perquè ja tenen maquinària treballant a tot arreu, segons assenyalava aquest divendres el cap dels agents rurals a Lleida, Llorenç Ricou. Per aquest motiu el cos ha demanat als pagesos que no abaixin la guàrdia i que comencin a segar els camps més pròxims als pobles per tal de protegir granges i masies. Les 8 del matí continua la informació i l'actualitat a Onda Cero en 20 minuts. Ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
13: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
15: Alsina, la hora.
1: Son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. JARC avisa que les pèrdues per les restriccions de sega del cereal en les zones d'EPA s'agreugen per la plaga de conills. El sindicat agrari insisteix a avançar la collita i assegura que les indemnitzacions no surten a compte. Avui és dilluns, és 8 de juny de 2026. Obrim l'informatiu Matí d'Onda Cero Lleida, repassant les notícies més destacades del cap de setmana. Abans, però, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 17 graus de temperatura. A la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 17 graus a Cervera i a Tàrrega, 19 a Balaguer i a les Borges Blanques, 18 graus a Mollerussa, al Pirineu 15 graus a Tremp, 10 a Sort. La situació meteorològica que ens espera avui aquest dilluns i amb què comencem aquesta setmana. Ens l'avança Juan Carlos Piña, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Avui a la província de Lleida tenim el cel poc ennuvolat, però durant la tarda al Pirineu creixeran núvols d'evolució que deixaran ruixats i tempestes. Les temperatures diurnes avui pugen i arribarem a màximes de 34 graus a Lleida i Balaguer, 32 a Tàrrega, 31 a la Seu d'Urgell, 24 a Vielha e Mijaran. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tant dit durant la tarda a la component sud amb augments ocasionals d'intensitat al terç sud. És una informació d'EMET.

0: Gràcies, Juan Carlos, pel que fa a la situació del trànsit a hores d'ara, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
2: Expertos recomiendan llenar la vida de contenidos de este tipo. De... Sí, de esto también. Y de este...
3: Siempre hay un tema para los oyentes. Si tuvieras que acordarte de una época de tu vida...
4: Me tienes que contar qué es lo que estás leyendo. Hoy
3: ¿cuál es la situación para trabajar, estudiar o incluso visitar los Estados Unidos?
5: Por favor, no llegue tarde a disfrutar de lo que tenga que disfrutar, porque hay que aprovechar la vida.
2: Porque en Por Fin tenemos la variedad de contenidos que buscas. Escucha Por Fin con Jaime Cantizano, de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
0: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. Les altes temperatures de les últimes setmanes han avançat de forma generalitzada la campanya de la sega i la recol·lecció del cereal a Ponent. Això preocupa els agents rurals, que temen que la campanya d'incendis agrícoles pugui ser complicada si no plou aviat aquest any. Segons ha dit el cap dels agents rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ja hi ha hagut 42 incendis a la demarcació de Lleida.
6: Ha plogut molt a l'hivern, s'ha fet bastant vegetació, però ara sí que, com diu el company de bombers, ara arribem a una situació de que amb vents i amb calors sostinguts doncs podem tindre problemes i és, la veritat és que no es pot baixar la guàrdia de cap manera. Però la diferència ja és bastant important. L'any passat, en aquestes dates, només hi havia hagut des de 1 de gener ara a 31 de només hi havia hagut a la demarcació 9 incendis i aquest any en portem 42. Això ens ha de fer estar molt més emetents de cara al que ve ara d'allò. Si ens plou aquest mes de juny, doncs tindrem molt de guanyat, però si no plou aquest mes de juny, tindrem una campanya bastant complicada.
0: Per aquest motiu, el COS ha demanat als pagesos que no abaixin la guàrdia i comencin a segar els camps més pròxims als pobles per tal de protegir granges i masies. Una crida, però, que no es fa a la sega del cereal de les zones d'especial protecció de les aus, de les zones ZEPA. El Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, avisa que les pèrdues per les restriccions de sega en aquestes zones es veuran agreujades pels danys que provoca la plaga de conills. Mentre que l'agricultor té prohibit recol·lectar el cereal per estar situat en un espai protegit per garantir la reproducció d'aus, els arrossegadors tenen via lliure per alimentar-se del gra preparat per sega. Lluís Viladric, responsable de fauna del sindicat, assegura que les indemnitzacions per compensar l'obligatorietat de retardar la sega no surten a compte.
7: Cada any s'hi està acollint menys gent i així és com està vencent els compromisos, perquè els compromisos són escalonats, la gent hi va entrant escalonadament amb una durada de 5 anys, doncs ja no tornen a renovar-ho, això. Ja, a veure, ho deixarem estar tots, perquè el que és lo debe i l'haver, puja més lo debe que l'haver.
0: Per la seva banda, el cap dels agents rurals ha explicat sobre els camps EPA la demanda dels pagesos, que en l'àmbit de prevenció no preocupa perquè es tracta de poques hectàrees.
6: Són molt poques hectàrees. Si me diguessis que són 100.000 hectàrees, te diria, bueno, però són espais que estan dins de la plana de Rosell, per exemple, que són hectàrees no molt grans, on no es deixa fer res i paguen el d'allò perquè el sisó, la ganga, la xurra, tots aquests animalets tinguin una zona que no es toqui. La resta de zona estepa, hi havia un problema que hi havia aquests anys enrere, que era el tema de les parabes cendrós, però s'indemnitza, o sigui, se deixa de tallar molt poca, de cosechar molt poca superfície i a més a més s'indemnitza el pagès per no cosechar allò. Per tant, aquesta polèmica penso que no té... De moment no es preocupa a nivell de prevenció, no ens preocupem.
0: Malgrat l'avenç de la collita de cereal a finals del mes de maig, no tots els agricultors de les comarques de l'Urgell i la Noguera poden segar. Concretament, els pagesos del Pla de l'Unilla i els secans de la Noguera amb explotacions declarades EPA ho tenen prohibit fins al 15 de juny, mentre que pels dels secans de Belianes-Preixana, els plans de Sió, Anglesola, Vilagrassa i Bellmunt, Almenara, la prohibició s'allarga fins al dia 22 de juny. L'Escapang Fest de Tàrrega ha cancel·lat els últims concerts previstos la matinada de diumenge després que dos dels assistents fossin traslladats a un centre hospitalari. Tot i la suspensió de l'actuació de grups i el tancament del recinte del festival, passada la mitjanit, l'organització ha mantingut oberta la zona d'acampada. En un missatge a les xarxes socials, els organitzadors han donat les gràcies per la comprensió i el civisme del públic. Enguany, el festival ha celebrat la seva segona edició aquest divendres i dissabte 5 i 6 de juny a la zona del camp.

0: intervenció dels alcaldes quan es van produir els despreniments i moviments de terres en un tram d'aquesta via. Carlos Isus és el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
1: Que degut als últims aconteixements que han sobrevingut al port de la Bonaigua, ha quedat ja demostrat que és un accés cap a la Vall d'Aran que no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu. I ara tenim una obra complicada de resoldre, però sembla que s'hi està treballant, però això d'aquí ens dona peu ja a començar a parlar d'un tema que es fa molt temps que es parla, però que no s'han iniciat els primers passos, que és fer definitivament un túnel, el túnel de la Bonaigua, per resoldre ja tots els problemes de comunicació amb aquestes dues comarques.
0: El compromís del govern arriba quan fa un mes que els alcaldes es van plantar al port de la Bonaigua per reclamar la reparació de la carretera, no tancar-la mentre durin les obres i iniciar el projecte del túnel.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: A les portades de la premsa local d'aquest dilluns, titular a la mañana, els conills es mengen el blat abans que es pugui segar allà on hi ha zepa. En la imatge de portada, Márquez torna al pòdium i el Corpus de Lleida dedica una catifa de flors a Lleó 14. Al diari Segre, en titular, un programa social de la paeria treu del carrer 57 persones en una dècada. En les imatges de portada, Corpus amb el papa de protagonista i Márquez ja és centenari, aconsegueix la victòria número 100 en MotoGP a Hongria en el seu retorn a la pista després d'operar-se. També en primera plana, cancel·len l'escap Punk Fest de Tàrrega després d'evacuar l'Arnau dos assistents i campanya crítica per al cereal per la guerra, els costos i els baixos preus. 8:45 del matí, continua la informació i l'actualitat a Onda Cero amb Carles Alsina i amb tot l'equip de Más de Uno. Tornem a partir de la 1 del migdia amb una nova edició de La Ciutat aquí a Onda Cero Lleida. Fins llavors, que acabeu de passar un bon matí.
2: Más de Uno Lleida amb Núria Mora.
4: Ocho y media, siete y media de la mañana en Canarias.

0: Esto sí que sube. Hasta marzo creció casi el 13% su precio, un 12,9%, la mayor subida desde 2007. Las casas de segunda mano se encarecieron aún más, un 13,5%, la mayor subida en dos décadas.
1: Gracias, Ignacio, y te deseo que tengas un día estupendo.
2: Gracias.
1: Ahora Marisol Parada reparte unos Callahan y ya se van los contertulios del programa.
3: Para que salgan a caminar un ratito, porque la Organización Mundial de la Salud nos recomienda caminar al menos 30 minutos al día para estar en forma. Y si te dijera que ahora, además, es mucho más fácil que nunca, porque no es magia, es ingeniería. Ya está aquí Callahan Algoritmo, el primer super zapato que te devuelve energía en cada paso para que llegues mucho más lejos. Descubre Callahan Algoritmo, el super zapato que te ayuda a caminar más y caminar mucho mejor. Los tienes a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Callahan es tecnología, diseño y confort a buen precio.
1: Pues hasta aquí ha llegado la tertulia de esta mañana, verdaderamente densa.
4: Muy buena, muy buena tertulia. Muy buena.
1: Problemática, diría yo.
4: No, muy buena tertulia.
1: Adiós, John. Adiós, Pilar.
5: Se ha hecho corta, buen día.
1: Adiós, Caraballo. Caraballo ha sido
6: muy buenos días.
1: El sector crítico esta mañana. Adiós, Marta.
5: Adiós, hasta mañana.
1: Adiós, Rubén, hasta mañana.
4: Adiós, Carlos.
1: En 5 minutos contamos las noticias de las 10.
7: Onda Cero Lleida, la radio que te escolta.
8: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estoc de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! 3 únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
9: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
10: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
11: Ells poden. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
13: Sergio madruga para correr. Marta va a natación al salir de trabajar. Y María sale en bici todos los findes. David, bueno, David también sabe disfrutar del deporte, pero a su manera, desde el sofá, mientras baja la basura o saca al perro.
14: Escucha Radio Estadio Noche, tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis, con Rocío Martínez y Edu Pidal. De lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
15: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
16: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
17: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
16: sí?
17: Haces xaca-xaca-xaca-xaca-xaca, sí? I entonces, con el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
16: Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat.
17: I ara te compta les calories.
16: Exacte.
15: Escolta Nits de Ràdio de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
18: Parece mentira. Que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse, o que ser plural sea algo singular. Porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.
2: Lideratges, la veu de la dona als negocis, amb Ariadna Belbel.
6: Parlem amb Nacho Vendrell, delegat a Lleida del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida. Benvingut a Lideratges, Nacho. Com estem?
19: Bon dia, Ariadna. Molt bé, molt entretinguts amb aquest tema.
6: En una època en la que tenim IA, no? La intel·ligència artificial, potser també la podia aplicar a l'administració i agilitzar una mica tots aquests tràmits, no?
19: De fet, ja s'hi recolza molt l'administració en la intel·ligència artificial. També és veritat que el mercat de treball es veurà afectat a curt termini per la intel·ligència artificial. Les empreses encara no estan implantant tots els beneficis que té aquesta tecnologia i quan quedi implantat hi ha moltes feines que quedaran tocades.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: d'abordar els temes de fons, diu, de l'educació i ha fet una crida a la responsabilitat dels sindicats en vaga per evitar perjudicis a alumnes i famílies. En una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola ha defensat que l'escola inclusiva és un bon model, però ha admès que cal obrir noves places d'educació especial per atendre les necessitats actuals.
1: Amb una crida a la responsabilitat perquè el sistema educatiu té molts reptes i nosaltres crec que hem de fer un esforç per posar en el centre de les prioritats els alumnes per no perjudicar-los i a les famílies. Estem disposats, jo crec que estem disposats primer a tot, a seguir parlant dels problemes de fons. Crec que un govern que ha arribat a dos acords, que ha arribat a un acord de 2.000 milions, després a un acord de 700 milions d'euros en l'últim tram de la negociació.
0: Dalmau ha remarcat que el conflicte educatiu és heretat i s'ha anat acumulant durant una dècada i ha reivindicat que l'actual executiu té voluntat d'acord, diu, i de posar-hi recursos. De cara a les noves mobilitzacions, el conseller confia que el dret de vaga sigui compatible amb la visita del Papa i amb els desplaçaments dels estudiants que faran les PAU. Ha enviat un missatge de confiança i ha demanat no posar més llenya al foc, diu, ni perjudicar l'alumnat, ni ara ni a l'inici del curs vinent. Canviem de qüestió. En plena de successos, la Policia Nacional ha detingut 8 persones a Gurb, a Osona, que formaven part d'un grup criminal que es dedicava a falsificar documents i afavorir la immigració irregular. Segons fonts policials, l'organització havia creat una estructura mitjançant la qual ciutadans estrangers amb residència legal a Espanya portaven familiars residents al seu país d'origen a través de la reagrupació familiar. El grup proporcionava volants d'empadronament falsificats.
2: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
3: Síguenos por internet ondacero.es.
4: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Únete a las personas y empresas con energía propia. Ahora es más fácil. IDAE, Gobierno de España.
1: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola...
2: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto.
3: La superseguridad de Movistar ProSegura Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
4: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
5: No tots els urbans són avorrits. El nou Suzuki Swift arriba amb estil, tecnologia i ganes de divertir-te. Etiqueta Eco, canvi automàtic i fins i tot tracció 4x4 All Grip Auto. Preparat per moure't diferent. Nou Suzuki Swift. Fes-lo teu. Suzuki Lleida. Polígon industrial al Segre. Parcel·la 701. Antic Comac. Grup Optimotor.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
7: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
8: Ell pot. I tu? També pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
9: Sabies que la teva vivenda perd fins al 30% de la seva energia per unes finestres en mal estat? Canviar-les no és una despesa, és la millora més intel·ligent que pots fer. A Solglas t'assessorem. Tom Cirera 2, 973-2677-00 o a solglas.es.
10: La brúixola amb Lola Sorribas.
11: I avui parlem també d'un repte cada vegada més present en l'àmbit de la salut i de l'atenció a les persones, com generar entorns que ajudin a reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i facilitar processos terapèutics sense recórrer a tecnologies que siguin invasives o difícils d'utilitzar.
12: Durant anys, moltes organitzacions han buscat eines que permetin crear experiències que ajudin a relaxar, estimular o acompanyar persones grans, pacients de salut mental, joves o professionals que viuen situacions d'estrès.
11: Ens acompanya Ignasi Capellà, ell és cofundador de Brumix.
13: Ens van explicar que una dona amb un Alzheimer molt avançat, que estava constantment molt agressiva i que pràcticament ni menjava, ni es comunicava, ni dormia. Parlant amb la família, van saber que aquesta dona havia viscut sempre en granges i havia cuidat animals. Van crear un vídeo passejant per una granja i veient vaques i ens van explicar que aquesta dona, el fet de veure una vaca projectada, li va provocar una emoció que es va aixecar de la cadira, va anar a la paret a tocar la vaca. Pràcticament va sentir com si estigués allà i va començar a parlar i explicar i a reviure les seves memòries d'infantesa.
10: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
14: Una de la madrugada y tú estás en la cama con la respiración relajada y el sueño a punto de arrastrarte del todo, pero entonces el plástico de la botella cede, la nevera empieza a emitir un zumbido y en el rellano se escuchan pasos de un vecino que vuelve a casa medio zombie. Que lo único paranormal que escuches de madrugada sea La Rosa de los Vientos. Escucha fenómenos extraños, historias y misterios. A partir de la 1 de la madrugada, todos los fines de semana, en La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
10: A Onda Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
15: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
10: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
15: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. Mm.

0: ¿Estás con el run run por si el perro hace saltar la alarma?
1: ¿Qué va? Estoy con esto.
2: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. ¿Quién encendió
3: la luz?
2: ¿Quién
3: encendió la luz? La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
4: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
5: Perdone, que nos la quedamos.
4: ¡Ea! ¡Otro!
6: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en BBVA.es. ¡Avanzamos! BBVA.
7: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regalo para tu compra diaria. Solo hasta el 14 de junio. Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
8: Hay casas a las que no cuesta volver. Vuelves a la terraza donde las cenas se alargan un poco más. Volver a abrir un armario y encontrar los juegos de mesa de cuando eras niño. Y donde vuelves a sentir que por mucho que pasen los veranos, todo sigue igual. Con el plan Volver de Iberdrola, tu consumo de luz al 50% en esa casa a la que siempre vuelves. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
9: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org, un proyecto de la Fundación A3 Media.
10: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
11: La teoría 116 dice que España va a ganar este mundial y que tú lo verás en pantalla gigante. Porque en MediaMarkt sorteamos tres teles Hisense de 116 pulgadas. ¿Quieres una? Pues entra en MediaMarkt.es, registra tu ticket de compra y participa.
12: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box, box y luego directo al restaurante.
13: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula One Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros, los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
14: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
15: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
14: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
15: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
14: Porque es la misma tecnología, propia y exclusiva, con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
16: Todos conocemos a alguien que se acaba de comprar un coche eléctrico, pero cuyo seguro no tiene coberturas para él, y esto, Alicia, no es normal que siga pasando hoy.
17: Es normal, si a alguien le ocurre esto, que esté contento, es decir, que se vaya a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
16: Pues toca irse. Es un programa pues muy, muy interesante, yo creo que es de esta mañana, ¿eh? Hemos asistido al discurso de León XIV en el Congreso de los Diputados y hemos aprendido cosas, ¿verdad?, con Marlaska y con Rendueles. Y antes lo hemos pasado bien con los cómicos del programa y con la tertulia y con todos los contenidos que vuelven mañana, pero ya con las noticias de mañana. ¿Cuándo? Pues desde las 6 en punto 5 en Canarias, que aquí estarán Ingeniero Montes para levantar la persiana y Ondarreta y todos los demás. Gracias, como siempre, por su confianza. Ahora lo que empieza es la programación local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero. Hasta mañana. Adiós.
18: Thank you.
1: Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
5: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
1: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
5: Avui és dilluns 8 de juny i a la ciutat entrem de ple a la visita del Papa aquí a Catalunya. Després d'uns dies a Madrid, demà el Sant Pare aterrarà a Barcelona per seguir amb la seva visita a Espanya. Avui volem començar a escalfar motors i per això parlarem amb Jordi Pacheco, autor del llibre Lleó XIV i l'Església després de Francesc. Amb ell intentarem conèixer una mica millor la figura de Lleó XIV. Abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
1: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
5: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí a l'estudi Robert Calvo. Què tal? Bon dia.
18: Què tal? Bon dia, bona hora.
5: Gerard Sant, bon dia.
19: Molt bon dia.
5: Montse Valls, bon dia.
20: Bon dia.
5: Què tal, nois?
18: Molt contents que el Papa ja és aquí.
5: Home, nerviosos ja?
18: Nerviós no gaire. No. Estic més nerviós per la calor que pugui fer.
5: Sí, ja pots agafar una bona gorra.
18: Crec que agafaré una gorra.
5: Molta protecció solar, perquè
19: aquestes
5: si no...
19: Aquestes amb ventilador.
5: Exacte.
18: Ah, sí, sí. Jo tinc
20: molta protecció solar, sobretot.
5: Sí,
18: això m'han dit els companys de Madrid, que ahir les van passar una mica canutes.
5: Bueno, veurem dimecres si afluixa una mica la calor i us deixa una treva per la visita del Papa, en el teu cas a Montserrat.
18: Montserrat, no sé quina altura està del mar.
5: Potser et passa una miqueta més d'aire.
20: No, buscar-ho.
18: Sí, però estem més a prop del sol,
5: del cel. Estàs més a prop del cel, que és el que toca aquests dies.
18: Això sí. Cantarem el Virgulai tota l'estona. Jo ja ho proposaré a l'autocar que anem, o al tren que anem.
5: Que et donin el micro i
18: ja fa. El micro i cantaré el Virgulai.
20: Està a 1.200 metres per sobre del nivell del mar.
18: 1.200 metres és... No va gaire, no, que és 3.000. Però és...
19: La meitat.
5: No et nevarà, no pateixis.
18: És Prepirineu. No nevarà, no. Però estem molt a prop de Déu.
5: Home, estarà molt xulo aquest estiu.
18: Veus? No, jo no volia arrencar-me,
5: No l'animis, no l'animis. Abans que es posi a cantar el Virgulai.
18: I si cantem el Virgulai demà, per rebre el Papa al matí? Quan comencem el programa...
5: No, mira, algú va a l'aeroport a rebre el Papa de la redacció?
18: El bisbe de Sant Feliu.
5: Algú... Ho esteu estudiant encara, no?
20: Sí.
5: Pues qui vagi que li canti el Virgulai.
20: El Paniagua.
5: Ah, mira,
20: el Paco Paniagua.
18: Jo ahir vaig parlar amb una persona que té un vol demà a les 12:20.
5: Doncs crec que no tindrà un vol a les 12:20.
18: Jo li vaig dir, dic, jo crec que demà no voles.
5: Llama-me! Sí,
18: sí. Diu, vols dir que per aquest home no volarem? Dic, que no. A on vas? Diu, a Madrid. Dic, no.
5: Molt bé.
18: No volaràs. L'espai aeri està tancat totalment.
5: Sí, vinga, sí. Ens expliques alguna curiositat del Papa?
18: Home, sí.
5: Vinga.
21: Habemus papam. Leonem decimum quartum.
1: Lleó XIV. El Papa visita Catalunya.
5: Veig que aterra més pel vol del programa,
18: Sí, sí, és que sí. Just aterrarà...
5: Just per escoltar el programa.
20: Clar, és que t'anava a dir, ho fa expressament per poder-te escoltar, poder entrar en directe, etc.
5: Perquè vingui aquí.
18: El cotxe que porti, si no porta en la ciutat, és que és una pèrdua de temps.
19: Són un gran oyente de la ciutat.
18: Li va dir ahir a un company de Televisió Espanyola, li va fer així, amb els dits, jo te veo, os veo. Sí, el Carlos de la Moro ho ha tuitejat, ha dit, el Papa nos ve, imagina't. No sé si ens escoltarà, però demà baixarà de l'avió a aquesta hora i el rebrà el bisbe de Sant Feliu, recordem-ho, que és el bisbat encarregat. Bé, jo sé que vosaltres a aquestes altures de l'any ja esteu pensant en vacances, només en vacances.
5: Mira qui parla, el que d'aquí dues setmanetes, bye.
18: Però per voluntat de la casa, no per meva.
5: Clar, perquè tu no voldries fer vacances.
18: Oh, jo tot l'any.
5: Bueno, de fet, vens els diumenges.
18: Clar.
5: Sí, unes vacances una mica així.
18: Ja l'altre dia vam debatre aquí sobre si és convenient o no tenir una segona residència per anar al cap de setmana o l'estiu. Vosaltres esteu somiant en aquell moment, per la Montse no, perquè no té casa a la Costa Brava, que no?
20: Sí.
18: Ah, sí, també?
20: Bueno, La lloguem.
18: Tots teniu casa a la Costa Brava, menys jo, no?
5: Tens la meva, carinyo.
20: Ai. Jo poble,
5: bueno, meva, que tampoc és meva.
18: No, i la de la Míriam té una piscina molt mona,
20: Sí. Ens podem trobar, ens truquem, fem una trucada. Perquè estem en línia.
5: Tot l'any i us haig de veure...
20: Estem en línia.
19: La nostra és casa teva, Robert.
18: Ai, gràcies, ara que estimat.
5: Ara tens tres cases.
20: Que no tinc piscina, però bueno.
18: Bueno, però amb la de la Míriam ja faig, el Gerard no
19: en té. Jo tinc una també comunitària.
18: Doncs escoltem, farem una cosa, farem una ruta.
5: Al matí amb nosaltres i a la nit amb la
18: Montse. Sí, bueno, sí, la Montse em pot fer cremar la nit de la Costa Brava. Però bé, està bé. Vosaltres aneu a la Costa Brava, ell no va a la Costa Brava. No.
5: Perquè
18: va...
5: no vol, rebríem.
19: Ell s'ho perd.
18: Podria anar a la Toscana, per exemple.
5: Ai, que...
18: Podria anar a Sardenya, per exemple.
5: Preciós.
18: Al sud d'Itàlia, Però no, ell se'n va a Castel Gandolfo. Ara us explicaré què és Castel Gandolfo. Els papes descansen un dia a la setmana, també ho diré, ara ho explicaré. Home. Però també tenen vacances. L'any passat ja en va tenir, després d'arribar a la, diguéssim, al cap d'estat, a ser cap d'estat del Vaticà i a ser vicari de Crist, papa de Roma, i després de totes les benediccions Urbi et Orbi i de resar l'Àngelus cada diumenge al migdia i benedir els fidels a la plaça de Sant Pere, allò se li ha quedat petit. Clar, és que és molt petit a la plaça de Sant Pere. Uh-huh. I jo pensava, clar, és que allà t'ha d'agobiar. Tanta, com es diu això? Sotana? No, tot el dia sotana, amb aquella calor. Jo pensava dissabte, va en pijama? Porta pijama el papa? Com dorm el papa?
0: Home, clar que porta pijama, sí, però és com qualsevol persona, no?
18: Jo crec que dorm amb vestit de papa.
0: No, home, no com ha de vestir.
18: No. Per què no?
0: Per què no? Perquè és una persona com qualsevol altra.
18: M'agradaria veure el seu vestit.
19: Pijama amb dibuixets del Mickey Mouse.
18: De color groc i de color blanc. Bé, sí, com sigui, ell necessita els seus dies blanc de descans. Val a dir que el papa no fa l'aparició dominical de l'Urbi et Orbi, de l'Àngelus, si no està a Roma. És a dir, això és com el rei. Si no hi ha el rei a dins el palau, la benedicció no es fa. És evident. I és que el papa també es posa en banyador. El papa és el cap de l'Església Catòlica, una institució amb més de 1.000 milions de fidels arreu del món. Això significa que la seva responsabilitat no s'atura mai del tot. Encara que pugui reduir l'activitat durant algunes setmanes de l'any, mai deixa de ser papa ni de prendre decisions importants. Vull dir, no hi ha sede vacante. Sempre hi ha papa. Uh-huh. A menys que li passi alguna cosa, esclar. Els pontífics normalment han anat a buscar la fresca, a fugir de la calor romana del centre de Roma. Per això se'n van a Castel Gandolfo. Us en recordeu quan en Benet XVI va dimitir, va plegar de les seves responsabilitats i un helicòpter el va portar cap a Castel Gandolfo, allà va viure tota l'estona. Bé, allà estan a la vora d'un llac, refrescats, allà Benet XVI era molt amant d'aquest lloc, també Francesc, el papa Francesc, que diguéssim que tenia una vida més sedentària allà. I què fa? I què fa el papa Lleó XIV allà?
0: A veure, què li agrada fer?
18: A l'estiu i els dimarts, que els dimarts té festa, setmanal, ell té festa els dimarts.
0: Però hauria de ser el diumenge, no? Que és el dia que...
18: No, el diumenge és el que diu que és més feina.
0: Ja, però és el dia que Déu va descansar, no? I el sèptimo dia descansó.
18: Sí, però és que ell ha de fer la benedicció.
20: No està malament descansar un dimarts, eh?
0: Bueno, li trenca la setmana.
18: Jo he pensat també, eh? Vull dir, i a més, diu que ningú s'assabenta de quina hora marxa i quina hora torna. Ell se'n va a Castel Gandolfo, que és aquest retir espiritual, i allà què fa? Doncs mira, jugar al tennis, per exemple, que és una de les seves grans aficions, jugar al tennis. Neda molt a la piscina de la residència, construïda per Joan Pau II, i a...
0: Fa un munt de coses, doncs a mi m'encanta, sí. Es dedica a la lectura, no?
18: Es dedica a la lectura, al temps lliure, al descans, i fa algunes visites informals. Però bàsicament juga al tennis, neda i llegeix.
0: Com qualsevol hijo de vecino. Sí, sí. És una persona... I dormirà en pijama, com tothom.
18: Segona pregunta que llenço. El papa té banyador?
0: Home, clar que té banyador. Home, si banya, si li agrada la natació, què vols que anem?
18: No me l'imagino.
0: Home, però si és una persona normal.
18: Ni amb banyador ni amb pijama.
20: Amb un neopreno, nedant el pobre.
0: Ah, bueno, home, potser també neda.
19: Clar. Banyar-se amb la toga, no?, amb la sotana, és perillós.
0: Què preguntes a l'audiència? Si tenen banyador?
19: No, mira, no estaria,
20: quin
19: biquinis
20: compren
19: no
20: per aquest
19: malament
20: estiu?
19: Oh, mira, ja tenen banyador, es banyen amb pilotes.
18: Banyador de turbo o de...
0: Vinga, la pregunta del dia, que ens quedem sense temps.
19: No, mira, doncs aquest matí, a unes 24 hores de l'arribada del papa, com deia el Robert, han començat les restriccions de trànsit a la ciutat.
0: Mare de Déu, senyor.
19: Ai,
0: no ha arribat el papa, eh?
19: Ai. Aquest dilluns les zones afectades pels talls de trànsit són als voltants de la catedral i del Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex, i els entorns de l'Estadi Olímpic, on demà presidirà una vetlla d'oració multitudinària. Aquestes restriccions se n'hi afegiran de noves aquest dimarts i dimecres durant la visita del Sant Pare al Raval, aquí al costat, i als voltants de la Sagrada Família. Avui, doncs, us preguntem si esteu notant aquestes restriccions, si us estan afectant a la vostra mobilitat ja avui o si preveieu que ho faci les de demà o el dimecres. Vinga, va, respostes amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Esteu notant les restriccions de trànsit per la visita del papa? 676-760908.
18: Els comerços hi perdran, eh?
0: Home, sí, hauran de tancar. Aquí a la vora hauran de tancar, sí. I als voltants de la Sagrada Família. Jo no sé si això es compensa d'alguna manera. No sé com
18: no
0: funciona
18: això.
19: Té pinta que
0: no. Home, no sé. Alguna cosa hem de fer, perquè...
18: Jo crec que sí.
0: Doncs vinga, us estan afectant ja les restriccions per la visita del papa aquí a Barcelona. Notes de veu al 676-760908. Mentre que ens ho expliqueu, nosaltres us expliquem l'actualitat. I és que donem per iniciada una setmana intensa a Catalunya, que demà...

0: Demà viurà un dia històric amb l'arribada del Papa Lleó 14 coincidint amb una nova jornada de vaga dels docents i també amb l'inici de la selectivitat.
1: Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha demanat als sindicats dels professors

0: en l'últim tram de la negociació.
1: En una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola, el conseller confia que si finalment els docents es mobilitzen, no afectin cap acte previst per l'arribada del Papa a Catalunya. Tampoc els desplaçaments de molts estudiants que demà comencen la selectivitat, on es juguen bona part del seu futur. Per tot plegat, ha enviat un missatge de confiança i ha demanat no posar més llenya al foc ni perjudicar l'alumnat, ni ara ni a l'inici del curs vinent.
2: I una molt bona notícia, l'Hospital Germans Trias estudia una intervenció quirúrgica per millorar els símptomes de l'Alzheimer.
1: L'hospital lidera un estudi europeu pioner que explora si accelerar el drenatge limfàtic pot ajudar a frenar la progressió dels símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'objectiu és potenciar el sistema limfàtic, un dels mecanismes naturals del cervell per eliminar proteïnes tòxiques, com la beta-amiloide i la tau, que són les responsables de la neurodegeneració. És una cirurgia mínimament invasiva, basada en tècniques de microcirurgia plàstica, que permet l'alta en 24 hores i que de moment ha donat bon resultat en dos pacients. Carmen Higueras és cap de cirurgia plàstica.
3: Els pacients que hem operat fins ara estan bé, han evolucionat bé postoperatòriament i no hi ha hagut cap tipus de complicació i comencem a veure que hi ha com una milloria en l'estat d'ànim, amb la fluïdesa verbal, però repeteixo, són resultats molt preliminars, necessitem un seguiment molt més llarg.
1: L'estudi inclourà una desena de pacients en fase lleu, amb un seguiment d'un any per avaluar sobretot la seguretat del procediment. Igualment, des de l'hospital asseguren que la cura de l'Alzheimer encara és lluny d'aconseguir.
2: I Agricultura avisa que saltar-se les restriccions d'accés als espais naturals podria afectar milers de llocs de feina que pengen d'un fil per la crisi de la pesta porcina africana.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que està rebent pressions polítiques i socials per flexibilitzar les prohibicions. La darrera, aquest cap de setmana, quan unes 200 persones van accedir a Collserola amb una caminada popular com a senyal de protesta per les mesures que limiten l'activitat en espais naturals per poder controlar els contagis entre senglars de la pesta porcina. En aquest sentit, el conseller alerta que aquestes actuacions poden allargar la crisi.
4: Que hi ha milers de llocs de treball que pengen d'un fil en aquests moments i, per tant, demanaríem, si us plau, no espatllar tot el que hem fet fins ara. La crisi sanitària no s'ha acabat.
1: Més enllà de la indústria càrnica, que encara no pot exportar porc amb normalitat arreu del món des de fa més o menys mig any, segueixen en perill molts negocis que es troben a l'interior dels espais naturals on la Generalitat treballa per erradicar la pesta porcina.
2: Doncs tot plegat ho amplieu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda a Montse Valls. Gràcies i t'espero d'aquí una estona.
1: Gràcies, fins ara.
2: El Papa Lleó XIV fa poc més d'un any que l'estem coneixent. Robert Francis Prevost va esdevenir sant pare de l'Església Catòlica el 8 de maig del 2025 i des de llavors hem anat descobrint la figura d'un home que, tot i ser successor de Francesc, és prou diferent al seu antecessor pel que fa a la imatge pública que ofereix.
5: Molt més seriós, molt menys espontani que Francesc, potser així es mostra Lleó XIV en els seus actes públics, però expliquen els que saben més d'aquest home que està convençut de seguir el camí traçat pel papa anterior. Avui volem entendre més bé cap on va l'Església amb Lleó XIV.
2: I ho fem amb el periodista Jordi Pacheco, que acaba de publicar un llibre on analitza aquest nou pontificat i els reptes que té al davant. Jordi, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
2: El Jordi és director de l'agència Flama i acaba de publicar Lleó XIV i l'Església després de Francesc. Jordi, explica'ns què hi ha al darrere de Lleó XIV i per què creus que era la persona adequada en aquest moment per ser el màxim representant de l'Església.
6: Bé, doncs parlem d'un prelat que té l'ànima de les dues Amèriques, podríem dir, perquè va ser nascut als Estats Units, però va fer vida de missioner i de bisbe al Perú durant 20 anys. I també al mateix temps ha viscut una altra terra de la seva vida a Roma. Això li dona un aspecte de globalitat molt interessant, que a més es necessitava un papa que fos pastor i que fos també dirigent. Ell ha sigut també prior dels Agustins a escala global, també durant 12 anys. Llavors ell aplegava aquestes dues facetes. No pot ser només un diplomàtic o no pot ser només un pastor, sinó que el papa ha de ser una persona en aquest aspecte més complet, i penso que això és el que vam veure en el seu dia i és el que és Lleó XIV, bàsicament. Tota aquesta trajectòria doncs, s'ha de cristal·litzar ara i, de fet, ja s'està fent com a papa, no?
5: És a dir, no deixa de ser allò que passa en qualsevol lloc de feina, que s'ha de començar des de baix, s'ha d'haver tastat la part més baixa de l'empresa fins a arribar a la més alta, no?, potser?
6: En efecte, sí, podem dir-ho així perfectament, sí, perquè és una trajectòria de molts anys, molt completa, que ha abraçat pràcticament totes les, no, totes les facetes que pot abraçar un eclesiàstic i en aquest sentit és el que millor pot aportar i, per tant, penso

0: va ser una elecció encertada, que no tots els cardenals amb dret a ser elegits es reunien aquestes característiques, no? Al final l'elecció va caure una mica condicionada per aquest factor, eh?
1: I ara que parlem dels altres perfils que podien ser aspirants a convertir-se en papà, què el diferencia a Lleó XIV d'aquests altres candidats?
0: Bé, ell se'l coneix per ser una persona reconciliadora. Això també ho ha demostrat en aquest camí anterior de què parlàvem. És una persona que sempre, de fet el primer dia ho va dir, no? va mencionar el discurs inicial, la benedicció inicial a la Basílica de Sant Pere, va parlar de construir ponts. És una persona que ha construït ponts com a bisbe al Perú, també com a missioner a l'etapa prèvia, com a prior dels agustins. Ha construït ponts i ho ha fet d'una manera, diguem, ha solucionat conflictes sense generar divisions. Això és important. L'Església té un ventall de posicions molt amplis, molt ampli, posicions molt diverses i a vegades doncs, xoquen, no? entre els sectors diguem, més tradicionalistes, per dir-ho així, i els més reformadors. Llavors, a vegades hi ha temes que generen conflicte, que generen polarització, divisió, i en aquest sentit el Papa ha demostrat ser que és una persona que escolta i que després doncs, pren decisions escoltant tothom. I això penso que és el que es valora en aquests moments.
2: Estem davant d'un home que presenta un perfil, dèiem, potser més equilibrat o més seriós o més serè que no pas Francesc, que era més espontani, se saltava més el protocol, tenia gestos potser una mica més humans. No dic que no sigui humà aquest papa, dic que Francesc va humanitzar una mica la figura del papa. Estem davant d'un home que se salta menys el protocol, que està més encursetat?
0: No, jo no diria més encursetat, és una cosa que va, és una actitud amb la seva manera de ser, que és més tranquil·la, més serena, vosaltres ho heu dit. Aquesta serenitat penso que també aporta estabilitat institucional a l'Església, després d'uns anys d'un papa que ha sigut molt revolucionari en molts aspectes, que ha sigut molt impulsiu, que ha fugit de vegades, ha trencat els protocols, i ara bé, després de cada època, diguem, de rauxa, per dir-ho així, doncs ve una altra d'ordre, i això és una llei, jo m'atreviria a dir que vital, no?, de les persones i també de les institucions, i que, bueno, s'ha complert un cop més, sàviament, a l'Església, no?, perquè també recordem que va haver-hi el Concili Vaticà II l'any 1962, pot establir un paral·lelisme similar, no?, amb el papa Joan XXIII, que va ser una anada d'aire fresc, una obertura total de l'Església del món modern, i després va venir Pau VI, que d'alguna manera li va tocar posar ordre. Penso que estem en una situació similar en què es pot establir aquest paral·lelisme.
1: Uh-huh. Ara, un cop ja ha passat el primer any de pontificat, quin balanç se'n pot fer d'aquests 12 mesos?
0: Bé, jo penso que el pontificat ara es troba en un moment realment estable, perquè va tenir uns primers 8 mesos d'adaptació, no vol dir que no es prenguessis mesures, però estava, el papa Lleó XIV estava condicionat per l'agenda del jubileu que havia iniciat el papa Francesc, el seu predecessor, una agenda que va agafar començada i que va acabar el 8 de gener d'aquest any. Llavors, ha sigut realment a partir del 8 de gener que ell ha pogut començar a marcar la seva agenda pròpia, les seves prioritats de govern. En tot cas, el primer període li va servir per escoltar, va prendre, evidentment, també algunes mesures, va publicar alguna exhortació apostòlica, però a partir del 8 de gener ja lliurat de l'agenda del jubileu, doncs, ha pogut ja decidir els seus viatges, que, com sabem, ha estat a l'Àfrica, ha estat a Mònaco, ara vindrà a Catalunya i altres, i també a Madrid i les Illes Canàries, i ara comencem a veure ja de debò el perfil d'aquest papa, que també arriba amb una encíclica sobre la custòdia humana, Intel·ligència Artificial, que acaba de publicar ara fa uns dies.
2: Per tant, és un papa que no se li escapa res del que passa al seu voltant, del món al qual viu, al qual representa més de 1.400 milions de persones, que són moltíssimes, d'un món, una societat molt polaritzada, que no sé si aquí també juga el paper d'àrbitre el papa, d'alguna manera.
0: Sí, al final, agradi o no, és el papa i està al servei de tots. Es pot dir que és el papa de tots, per a tothom, perquè està per construir ponts amb tothom, evidentment, primer amb l'Església Catòlica, refer ponts a l'Església Catòlica i a orientar els catòlics. Al final, la vida de fe és una vida de creixement, i el papa ajuda molt en això. Però també és un papa, en efecte, que estableix ponts amb tothom. Penso que en aquest sentit doncs, està fent una feina ja des del primer dia, no? Ell va subratllar aquesta faceta, no?, de construir ponts i que va més enllà de l'Església Catòlica. Això demostra, bueno, d'alguna manera que la potència de la seva paraula, eh?
1: De fet, ella està sent la sot del Donald Trump. No sé si consideres que ha d'entrar en debats polèmics o que faria millor evitant-los.
0: No, és que ell, de fet, no ha entrat. Ell, penso que una de les coses que li dona precisament solidesa, no, a la seva posició, és que no ha entrat en el debat. Simplement s'ha entrat en el seu dia, quan va començar a viatjar a l'Àfrica el dia 13 d'abril, li va arribar aquesta reacció o aquest atac de Trump, i es va limitar a respondre amb bastanta serenitat i subratllant que el seu paper no és polític, sinó que ell és papa, està per guiar, per predicar l'Evangeli, que és un missatge de pau al món, no està per fer política. Això ho va posar bastant clar i penso que és el que li dona aquesta consistència, no? És a dir, ell està per guiar els catòlics, precisament catòlics i no catòlics, perquè no es deixin influenciar per aquests discursos d'odi, no?, que provenen d'aquestes altres esferes, com ara Donald Trump o altres dirigents, no?, mundials que aquí tots coneixem.
2: Però no cal obviar que, a banda de ser papa de l'Església Catòlica i representar més de 1.400 milions de fidels, és el cap d'estat d'una ciutat-estat, que és el Vaticà, i per tant, en certa manera, fa política, no?, d'alguna manera, encara que no directament.
0: Sí, a veure, ell, sobretot, el seu lideratge és religiós, diria que el 95%. Sí que té aquest aspecte de cap d'estat, que també és el que ara veurem aquí, sobretot a Madrid, que és una cita més institucional, no? A Catalunya serà més pastoral, a Madrid serà més institucional. És cap d'estat, un estat que, a més, té moltes particularitats, no? Té presència, al final, arreu del món a través de les nunciatures, un estat molt ben informat, amb una secretaria d'estat que rep inputs d'arreu del món, com deia, a través de les diòcesis, de les nunciatures, i això és el que li dona aquesta particularitat i aquesta capacitat també d'incidir i d'estar al corrent de tot el que passa al món i de treballar des de la diplomàcia, des d'aquesta diplomàcia vaticana, doncs, per servir el bé comú de tothom, eh?
1: Ara arriba a Espanya una visita que generarà, sens dubte, molta expectació. Què pot aportar la seva presència aquí?
0: Penso que ell ve, en primer lloc, a portar un missatge d'amistat social. Ve a dir que, més enllà de les diferències que pugui haver entre totes les persones, la unitat, com diu ell en un principi del Papa Francesc, la unitat és superior al conflicte. Llavors ell ve a dir que podem ser amics malgrat les nostres diferències i que si volem aspirar a servir al bé comú, doncs hem de fer-ho en unitat. Això ho farà també amb els catòlics, amb les seves trobades amb els catòlics, però també amb les altres trobades. En definitiva, mostrarà el que és l'Església, perquè si ensenyim a Catalunya, doncs veurem que el viatge ja s'explica per si sol el que és l'Església, no? És a dir, el tindrem a Brians, el tindrem al Raval, que això dona una visió del que és la misericòrdia, no?, cristiana. El tindrem a Montserrat, no?, que dona una visió de l'espiritualitat. I el tindrem a la Sagrada Família, que d'alguna manera representa el diàleg de l'Església, de l'Evangeli, amb el món i amb la ciutat.
2: En un dia, el dia que es compleixen 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, que és l'home que va començar a aixecar aquella Sagrada Família, que viu ara un moment importantíssim amb l'arribada del Papa Lleó XIV. Recordo quan el 2010 va venir a beneir aquella basílica, a convertir-la en basílica, el Papa Josep Ratzinger, el Papa Benet XVI, i diguéssim que des de llavors s'esperava molt la presència d'un sant pare a Barcelona, no?
0: S'esperava molt, sobretot perquè l'anterior tampoc no va venir, el Papa Francesc. Jo penso que si hagués tingut més temps no hauria pogut refusar l'oferta, perquè també coincideix, això es dona en el marc també d'un viatge a Canàries, i al final és un cúmul de factors, no? Ja el cardenal Omella li va dir al Papa Francesc que si venia a Canàries que fes el favor de també d'anar a Barcelona, o que si anava a un lloc que havia d'anar a un altre. Penso que sí, que ja hi havia necessitat que vingués el Papa i que aquest centenari d'Antoni Gaudí és una ocasió molt important, i de fet ja des de l'inici es va començar, des de l'inici del pontificat, vull dir, el cardenal Omella ja li va fer aquesta invitació, posteriorment ja li va fer com a president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, que és, ha rebut les invitacions d'Illa, de Pedro Sánchez, en fi, totes les invitacions institucionals que calen perquè el Papa pugui visitar el país, i sembla ser que la setmana que ve el tindrem aquí, es complirà tot això.
1: I el Papa tindrà l'oportunitat de conversar amb diferents representants de l'Església a Catalunya. Que en quin moment està actualment?
0: com deia abans, l'Església aplega un ventall de posicions molt ampli, no? Llavors tothom voldrà veure el Papa, el voldrà fer seu d'alguna manera. Serà difícil potser que tothom el pugui veure perquè els actes al final són en recintes tancats, no? La majoria, tret dels passejos que farà amb el Papa Mòbil per la carrer Rosselló. Però és una església doncs, amb moltes ganes de trobar-se al Sant Pare perquè precisament, com deia abans, també el camí de la fe és un camí en creixement i la figura del Papa és molt important pels catòlics i amb el seu missatge, no? Amb les seves prèdiques que faci aquests dies i amb els seus gestos, entrant a llocs, com dèiem abans, com Brians, la parròquia de Sant Agustí del Raval, la Sagrada Família, Montserrat i demés, tot això ell deixarà un missatge que serà el que s'exportarà, diguem, al cor tots els fidels, independentment de les seves posicions més obertes, més tancades, més reformistes, més tradicionals. No? Papa al final és el papa de tot i treballa per la unitat de l'Església des del primer dia.
2: Aquí es veurà amb el cardenal Omella, que a ningú se li escapa que va competir amb ell, d'alguna manera, ara fa un any, fa una mica més d'un any, en aquell conclave que va acabar decantant-se per Robert Francis Prevost, que és el papa Lleó XIV. Allà dèiem, competia, m'imagino que amistosament, no sanament, el cardenal Omella, que sí que en els dies anteriors, en aquell conclave, va dir, jo tampoc tinc cap intenció o busco aquesta posició dins de l'Església. Diguéssim que després d'haver-se enfrontat dos cardenals, un home que va ser un cardenal i ara és papa, i l'altre que segueix sent cardenal, es poden veure amb naturalitat?
0: Sí, però jo no diria que s'haguessin enfrontat tampoc, en el bon sentit. Diria que es trobaran amb naturalitat, en primer lloc, perquè penso que Omella no va ser un dels papes, és de l'inici, n'hi va haver altres. Però sobretot podrem veure amb naturalitat perquè ja han treballat junts. Omella ha sigut, i és de fet encara membre del dicasteri per als bisbes, que és el dicasteri que Robert Prevost dirigia com a cardenal, l'ha dirigit des de 2023 fins que va ser elegit papa. Llavors van col·laborar molt. Aquest càrrec que tenia Omella el feia i el fa viatjar a Roma periòdicament, que crec que cada 2 mesos, i treballar per lo que és l'elecció de bisbes arreu del món. Llavors tenen una amistat ja de fa uns anys i es van conèixer de fet al Perú, quan era bisbe del Perú. Llavors aquesta naturalitat de la trobada ja és, diguem, serà una trobada molt natural entre tots dos.
1: Doncs esperem que així sigui. Jordi Pacheco, periodista i autor del llibre Lleó XIV i l'Església després de Francesc, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, fins aviat.
3: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
4: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
5: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia. Un pas endavant.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia,
1: com
6: bon
1: estàs?
6: Dilluns. Bé, molt bé. Cap sí? De setmana màgic, molt maco tot, bon temps, tal. Molt bé, molt
1: però
6: bé.
1: Ja sense lliga, bé. Ja què fas?
6: Sí. Bueno, ja havia, però hi ha moltes coses.
1: El futbol no s'atura, eh?
6: Ni el futbol ni el bàsquet.
1: Bueno, clar, jo som més de futbol que de bàsquet. Bueno, se m'ha notat, no, ara?
6: S'ha de ser molt, però molt.
1: Doncs mira, comencem parlant de bàsquet,
6: clar,
1: si sembla.
6: Clar, per això ho deia.
1: Barça i Penya sí. Opten al títol de la Lliga Sèrie.
6: Tenim unes semifinals
1: home, és una bona...
6: xulíssimes sí, sí, sí. Amb dos equips catalans. Mirava ara, i el, sí. el Joventut de Badalona, ara es diu Assís a Joventut pel tema de patrocinador, no guanya la Lliga CB des de l'any 92. Abans que es disputessin els Jocs Olímpics. I ara tindrà l'oportunitat de fer-ho perquè s'ha classificat per les semifinals, va aconseguir una victòria, no diré jo inesperada, però sí d'aquelles meritòries per difícils, a la pista del Baskonia, el Buesa Arena, va guanyar 88-96, el tercer definitiu partit de la sèrie de quarts de final, i s'ha classificat doncs, per aquestes semifinals, això sí, de la mà d'un estel·lar Ricky Rubio, que va fer ni més ni menys que

0: 23 punts. Imagina't com estava l'entrenador Bertinelli, la Dani Miret.
1: Muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy y que no habíamos hecho en otros momentos. Así que súper contentos.
0: El Barça ja havia eliminat dissabte l'UCAN Múrcia, per tant, la penya s'enfrontarà a la Laguna Tenerife amb el factor pista en contra i el Barça jugarà... Perdona, el Barça contra la Laguna Tenerife, Barça-Laguna Tenerife, el Barça amb factor pista a favor i Joventut València Bàsquet, la penya sí, amb el factor pista en contra. El primer dels partits serà demà, hi ha un Barça-Tenerife al Palau Blaugrana, és el primer partit d'aquesta eliminatòria, recordem que la sèrie és el millor de 5 partits.
2: Podríem dir allò ara de Vemus Papam, però a Madrid, no? Florentino marcarà els propers 4 anys.
0: Tu ja lo sabies, que me iban a elegir presidente.
2: T'ha sortit una mica Carlos Jesús ara mateix,
0: sí, eh? Perquè el Real Madrid és un club de sus socios. Estava Florentino Pérez molt, molt content, home, eufòric, ja perquè ha estat reelegit president del Club Blanc, després de guanyar ahir les eleccions a la presidència del Madrid. Va aconseguir el 65% dels vots, un total de 21.741, mentre que el seu rival, Enrique Riquelme, va assolir el suport del 35% de la massa social que va dipositar la seva papereta, amb un total de 11.814 vots. Florentino, efectivament, està eufòric.
3: Este es el Real Madrid que todos queremos, un Real Madrid independiente, un Real Madrid sin miedo a los retos y a los desafíos. Aquí sigo, los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
2: ¿Para qué te es Florentino o ets tu? Imitant a Florentino.
0: És bastant lamentable que un president que guanya unes eleccions faci el discurs de victòria llegint com si fos un capellà a la parròquia del poble. Ho trobo, de veritat. No, evidentment, és una opinió que
2: li hauria de sortir
0: no, des
2: del cor,
0: correcta,
2: no?
0: I tal, que s'ha de fer un discurs...
2: Des del cor.
0: Des del cor i improvisant i explicant doncs, les teves sensacions.
2: Però hi ha gent que no li dona bé, això.
0: És igual, bueno, doncs, aleshores tens un problema, no? Per presidir un club tan gran si no pots fer un discurs mínimament digne si no és llegint un paper. El cert és que Florentino Pérez va guanyar, Riquelme va perdre, però atenció perquè... No, els resultats no són en absolut dolents, 35% dels vots, 11.814 sense haver pràcticament tingut temps per planificar la campanya electoral. Trobo uns resultats veritablement bons. Bé, no ho dic jo, ho diu el propi Enrique Riquelme.
4: El Real Madrid no se vende y el Real Madrid y sus socios han podido hablar y lo han demostrado también en las urnas. Es una gran victoria también para esta candidatura. Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. El Real Madrid no va a volver a estar 20 años sin más elecciones. Hemos parado la venta del club, pero hay que seguir poniendo al socio en el centro de todo. Es una gran victoria también para nosotros.
0: 20 anys sense eleccions, el que ara s'obre un panorama nou al Real Madrid. Florentino està clar que ja no és intocable, hi ha una part important de la massa social del Madrid que no li ha donat suport, i si a Riquelme, i per tant això doncs, a nivell d'oposició generarà més debat i sobretot més controvèrsia. Per tant, ens esperen uns anys divertits. D'entrada, el Madrid en breu presentarà el nou entrenador, que és José Mourinho, i també els fitxatges i algunes altres renovacions de les quals tot plegat anirem parlant.
2: Tinc ganes de saber si canvia el vestidor amb l'arribada de Mourinho, que té fama de ser més seriós, més dur, no?
0: Ens divertim. Només et dic una cosa, un petit spoiler. Ens ho passarem molt bé.
2: Home, segur que l'imites més d'un cop. Vinga, Espanya es prepara per un altre amistós?
0: El que disputarà la matinada dimarts a dimecres contra Perú a l'estadi Cuauhtémoc de Puebla, a Mèxic. És l'últim abans del debut del Mundial el dia 15 de juny contra Cap Verd. Luis de la Fuente ha fet ja la roda de premsa prèvia i ha sortit en defensa de Gavi, criticat per un sector de la premsa per una entrada que li va fer a Rodri durant un entrenament de la Roja.
5: Esto es fútbol, es un entrenamiento, se entregan con mucho ímpetu todos los jugadores, no tiene que pedir nadie perdón a nadie, ni es una acción del entrenamiento y punto, no hay nada que reprochar a uno ni a otro. Está todo perfecto, en perfecto estado de revista. Y Gavi es un jugador que le conocemos, que tiene esa energía, que tiene ese ímpetu, pero es precisamente una de sus virtudes. Tendrá que ir seguramente controlando y dosificando seguramente esa energía. Pero vamos, yo no quiero que cambien a Gavi, yo prefiero a este Gavi, quiero a este Gavi para entrar a mi equipo, desde luego, sin ninguna duda.
0: No crec que m'equivoqui si dic que Gavi és la nineta dels ulls de la Fuente, perquè el té supermimat i el té molt...
2: També de Hansi Flick, no? Una mica.
0: Sí, també de Hansi, però de la Fuente li té un carinyo molt especial. Suposo que com se sent part de culpable de la seva lesió el dia aquell que no el va canviar quan va jugar contra Georgia, etc, doncs crec que li té un efecte especial. D'altra banda, el defensa del Barça, Ronald Araujo, ha tornat a córrer cuita cap a Barcelona a fer-se un tractament express per recuperar-se d'una lesió muscular al bessó durant un entrenament amb la selecció d'Uruguai. En principi no ha de ser re important, no perilla el Mundial i de fet quan acabi aquest tractament tornarà a la concentració del combinat xerrua.
2: Vinga, i acabem amb més apunts de l'actualitat.
0: Sí, hi ha cosetes. Mira, el Barça d'handbol és una mena com el Barça femení de futbol. Ella es va proclamar campió de la Copa del Rei després d'imposar-se al Bidasoa Irún 17-37 en la final disputada a Alacant. Atenció, és la Copa número 30 per aquesta secció, la 13a consecutiva, vull dir, en porta 13 de seguides, i amb aquest títol l'equip de Carlos Ortega en suma 6 ja aquesta temporada, que seran 7 si guanyen la Final Four de la Champions, que es disputarà el proper cap de setmana a l'Anxes Arena de Colònia. Ortega no té dubte que fan per seguir guanyant, els hi queda i molta, crec, eh?
6: A veces tengo que reconocer que no es fácil mantener a la gente siempre metida, pero yo creo que el equipo lo conforma gente ganadora y lo que es más importante, cuando un equipo o un jugador está acostumbrado a ganar, cuando toca las mieles de la victoria, esto es muy adictivo y quieren volver a seguir ganando, ¿no? Y quieren seguir ganando, ¿no? Y eso es lo que pasa a la mayoría de mis jugadores, ¿no?
0: M'agrada aquesta frase, guanyar és addictiu. Qui no va poder guanyar malauradament va ser l'Europa, es va quedar a les portes de disputar la final del play-off de sense segona divisió, va caure al camp del Celta Fortuna per 3-2 a la pròrroga, per tant, temporada impressionant de l'equip gracienc. Sí que disputarà aquesta ronda decisiva el Centre d'Esports Sabadell, que s'enfrontarà al Zamora. El partit d'anada es jugarà el proper dissabte a l'estadi Ruta de la Plata. El camp del Zamora es diu Ruta de la Plata, que m'agrada molt aquest nom, eh? Sí. Sembla, he pensat exactament el mateix. I la tornada, per culpa d'aquests impresentables i vividors de la Federació Espanyola de Futbol, la col·loquen el divendres 19 de juny a la Nova Creu Alta, és a dir, un partit que et dona o no l'accés a la classificació per la segona divisió, te'l foten un divendres de forma gairebé a les 9 del vespre, gairebé de forma clandestina. Només són tan peseteros, tan vividors, tan golfos que no tenen cap mena de sensibilitat cap a les aficions, perquè fixa't-los al Sabadell, però bueno, no deixen d'estar allà, no? És un divendres, és laborable, però bueno, imagina't la gent del Zamora que es vulgui desplaçar per animar el seu equip, és a dir, un divendres laborable, de festa, perquè clar, hi ha una distància important, en fi, absolutament impresentables. I Marc Márquez va aconseguir la seva victòria número 100 en imposar-se al Gran Premi d'Hongria de MotoGP, al circuit de Balaton Park, per davant del murcià Pedro Acosta i de l'italià Pecco Bagnaia. La classificació del Mundial, mira, remunta una miqueta el pilot de Cervera, que ara és cinquè a 72 punts del líder, el també italià Marco Bezzecchi.
2: Víctor Lozano, no et faig la pregunta del dia perquè sé que no vius aquí a Barcelona, així que tu les restriccions de trànsit que han començat ja avui per la visita del Papa no t'estan afectant.
0: Gens ni mica.
2: Però vull escoltar si a la nostra audiència els afecta.
0: Pobrets, a veure.
7: Hola, família, mai millor dit, gràcies a Déu no tinc retallades, perquè com no vaig a treballar cap a Barcelona ni a ir a entrar a la ciutat, no pateixo les retallades que molta gent patirà. Jo crec que molta gent també, sapiguent-ho, els jefes ja hauran dit que teletreballin a partir, suposo que de l'avui o de demà.
2: S'ha demanat,
7: ja.
2: Sí.
7: En el treball sí que hi ha un noi i una noia que venen de Barcelona, doncs comencen a tallar un carrer, viu la Alicia. Vull dir que ella no tenia clar que li tallessin el seu, però bueno, diu, dilluns ho veuré. Si he de trucar i dir, mira que tinc de teletreballar perquè no puc entrar ni podré sortir. Petons,
2: una salutació a l'Alícia, que no sabem qui és, però...
0: Sí, Víctor, jo sí que la conec, és una protagonista d'un conte, Alícia en el País de les Maravilles.
2: Fins ara.
8: És la 1 a mediodia en Canàries.
9: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes. Tercer día de visita del Papa León XIV a España. El pontífice acaba de pronunciar un discurso ante el plenario de los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal Española, donde se ha referido por primera vez a los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, para indicar a los miembros del clero español cómo deben actuar ante unos casos que ha calificado como plaga.
10: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación, y un compromiso cada vez más de

0: La ciutat, amb Núria Mora.
1: Nou programa, nova Ciutat La, que comencem avui aquest dilluns, aquest 8 de juny de 2026, des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda, aquí als micròfons a la sintonia d'Onda Cero Lleida. Un dilluns en què l'esport continua sent protagonista. Tenim tertúlia esportiva amb David Batxiller, amb Marc Perelló i amb Miquel Àngel Poc per parlar del Vila-sana, que està ja a un pas de proclamar-se equip campió de l'hoquei Lliga després d'avançar-se a la final contra el Fraga. Aquest segon partit es disputarà diumenge vinent a les 12 del migdia, en un enfrontament ja clàssic entre Vila-sana i Fraga aquesta temporada, a la final de la Champions, a la Copa de la Reina i ara amb l'hoquei Lliga repartint-se els títols en cadascuna de les competicions per veure ara finalment doncs, qui s'emporta aquest premi a la regularitat. Seguirem parlant de futbol amb totes les incerteses que hi ha al voltant del futbol lleidatà. Sembla que a les portes ja de la liquidació el Lleida Club de Futbol i també doncs, amb l'aparició d'aquest projecte Lleida Calaveres, segons informaven les penyes divendres a la tarda. En bàsquet també tenim James Bateman, que es queda, que ha renovat campanya d'abonaments, i al Pla d'Urgell, aquí on començàvem, doncs, hi tornem amb un Linyola que també doncs, està a només dos partits de primera divisió de futbol sala femení. Seran aquests els temes que comentarem avui a la tertúlia. Abans, informació de serveis.
0: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
1: Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia amb Noelia García. Bona tarda.
2: Estable i càlid. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat, però atenció al Pirineu. Aquesta tarda es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Pugen les temperatures. Avui màximes de 34 graus a Lleida i a Balaguer, 32 a Tàrrega, 31 graus a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. Demà dimarts baixaran les temperatures. 32 graus a Lleida, 31 a Balaguer i a Tàrrega, 26 graus a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. Al Pirineu el cel continuarà ennuvolat i no es descarten ruixats i tempestes. A la resta del territori, dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Baixaran les temperatures mínimes, 17 graus a Lleida, 14 a la Seu d'Urgell i 10 graus a Viella. És una informació d'AM.
1: Gràcies, Noelia, pel que fa a la situació del trànsit. A la C25 estaràs un carril tallat en direcció Lleida, segons informa el Servei Català del Trànsit, a causa d'una avaria que provoca circulació intensa. La resta de carreteres, normalitat, com sempre, recomanem precaució als conductors. 8 minuts passen de la una del migdia, una petita pausa i ens hi posem.
0: Onda Cero Lleida.
3: No tots els urbans són avorrits. El nou Suzuki Swift arriba amb estil, tecnologia i ganes de divertir-te. Etiqueta Eco, canvi automàtic i fins i tot tracció 4x4 o el Grip Auto. Preparat per moure't diferent. Nou Suzuki Swift. Fes-lo teu. Suzuki Lleida. Polígon industrial al Segre. Parcel·la 701. Antic Comac. Grup Optimotor.
4: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una ganga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
5: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
6: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
7: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
8: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
9: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de...

0: del Mau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a del Mau Motor, del grup Nayox.
1: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
2: I per tot el que viurem.
1: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
0: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estoc de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
3: Onda Cero Lleida.
4: Comencem nova tertúlia esportiva aquí als micròfons Onda Cero Lleida. Parlem de l'excel·lent moment que està vivint el Vila-sana a una sola victòria de conquerir la seva primera Hockey Lliga després d'avançar-se a la final davant del Fraga. També amb emotiu homenatge a Maria Porta en el que és ja el tram final de la seva carrera. Parlarem de futbol amb el Lleida Club de Futbol a les portes de la liquidació. Veurem l'aparició d'aquest projecte de futbol popular de Lleida Calaveres, d'aquest comunicat conjunt de les penyes que hi ha hagut en aquests darrers dies i d'aquest projecte de futur, també molt condicionat doncs, evidentment al que pugui anar passant. En bàsquet tenim ja la renovació oficial de Batemont, la campanya d'abonaments que s'ha presentat i el pla d'Urgell, que ja veiem que esportivament doncs, té molt a dir, també en futbol sala femení amb el Linyola, que està només dos partits de primera divisió. Tot plegat és el que comentarem aquests propers minuts amb David Batxiller, amb Marc Perelló i amb Miquel Àngel Poc. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Vinga, comencem amb la millor notícia que tenim per part de l'Esport Lleidatà i a més amb competició encara en viu. El Vila-sana continua amb aquestes pàgines de la seva història. Té pràcticament a tocar aquest títol de l'Hockey Lliga després d'imposar-se al Fraga en el primer partit de la final, 3-2, una victòria que a més també doncs, arriba amb aquest component més emotiu com és l'homenatge a Maria Porta. Marc, imagino que seguim de ben a prop, que és el que sí. Està fent el Vila-sana.
6: Sí, la veritat que va ser era un partit com esperàvem, no com complicat o si més no igualat entre els dos millors, per mi, els dos millors equips d'Europa o podríem dir del món a l'hoquei femení, el Vila-sana i el Fraga, i un Vila-sana que sí que és veritat que tots esperàvem que fos això, un partit igualat, molt competit, però al final va ser fins i tot un partit espectacular perquè es notava, ja va haver fase del partit que es notava que òbviament que jugues el títol de Lliga i sí que és veritat que una primera part que el Vila-sana s'avança al marcador amb el gol de Lucha Udo que feia anys, el dissabte 6 de juny i va fer dos gols en aquest partit i la veritat que un partit això molt competit amb un Fraga lluitador, el Vila-sana també i que es va acabar decidint a la pròrroga perquè van acabar 1-1 al final dels 50 minuts de joc amb el gol de la Maria Sanjurjo a la segona part per part del Fraga, el sí. Gol, com dic, de la Lucha, un gran gol amb una jugada d'aquestes que si veieu el resum sembla és un highlight perquè és una jugada de la Lina Florença que se'n va de dos jugadors del Fraga dins l'àrea i quan sembla que ha de xutar deixa una pilota morta davant de la porteria al pal que no cobreix Anna Farré, la portera del Fraga, i allà hi ha Lucha Agudo que surt del nord-est com si fos una passada de la mort i la fica cap dins i amb això s'avança el Vila-sana a la primera part amb un moment clau perquè era això, els primers minuts de partit i després a la segona part el Fraga insistia, volia arribar a l'àrea del Vila-sana, intentar generar més perill respecte a la primera part i al final acaba marcant el gol la Maria Sanjurjo, el partit s'iguala més, és molt competit però minuts de molta qualitat dels dos equips i al final arribes a la pròrroga que no saps què pot passar i el Vilassar es troba amb jo crec que surt

0: millor que el Fraga, al final això li dona per a tenir una falta que li fa, un penal que li fa la Font de Glòria del Fraga a l'Elsa Salvanyà, només comença la pròrroga, marca victòria, porta el penal, la falta directa, i això jo crec que és un punt d'inflexió al partit. Després sí que el Fraga, que es defensa bé, intenta empatar, no? Fer el 2-2 i té eines per fer-ho, perquè sobretot en atac pot fer mal. Destaca també el partit de l'Anna Salvat a la porteria, va fer moltes parades, també va parar, si no m'equivoco, una falta directa a l'Adri Soto, una de les jugadores destacades d'aquest Fraga, i al final, quan semblava que a veure si el Fraga empatava o no, perquè intentava arribar una vegada més i fer un possible 2-2, la jugada estrella del partit, la Lucia Agudo recupera una pilota, una mala passada en diagonal del Fraga, i al cercle central recupera la Luchi, condueix, va avançant metres i a prop de la porteria es fica la pilota sota les cames per a superar una defensa que li ve de cara a prendre-li la pilota, no? Llavors es queda sola davant de la portera i fa el gol, i de veritat que 3-1, i el Vilassana ja amb un pavelló ple, o sigui, ple, hi havia aficionats del Fraga també, però ple, amb l'afició votant tota l'estona i animant tota l'estona a l'equip, al Vilassana, 3-1, i al final sí que també hi ha una falta directa que fa el 3-2 en aquella, una falta que fa el 3-2 la Julieta Fernández del Fraga, però era un partit que la sensació per mi és que el Vilassana guanya el partit i ho fa amb arguments, jo crec, per mi té molt de mèrit, i ara sí, diumenge a les 12 a Fraga, i com va dir també la Maria Porta, lligant amb l'homenatge que li van fer tant a ella, no?, com a capitana que retira, també a la Dai Silva i a la Laura Pastor, que ja no continua al club a partir de la temporada vinent, que deia no vull arribar, ella deia no vull arribar a un tercer partit, vull que Fraga es guanyi i aconseguir el que seria la primera lliga del Vilassana, que també és veritat que aquest any és el primer cop que es classifiques pel play-off pel títol de Lliga, però ja que estàs a la final,
1: guanyar-la. Clar, això serà el diumenge, a les 12 del migdia, a Fraga, en un pavelló que evidentment no ho posarà fàcil, a més tenint en compte també la trajectòria que aquests dos equips, Vilassana i Fraga, han tingut al llarg d'aquesta temporada i que s'han anat trobant també en moments claus i en competicions, sí, evidentment molt claus, el que suposo, sí, que li afegeix una miqueta més allò de les ganes de revenja de la competició anterior i de l'altra i de l'altra i d'anar-se trobant.
0: Sí, però també és bonic, no?, perquè ho deien en una de les retransmissions del partit, que els dos s'han repartit els títols d'aquesta temporada, el Fraga a la Champions, el Vilassana a la Copa de la Reina, i ara falta saber o veure qui guanya la Lliga. Són els dos millors equips del món, i això sí, jo crec que per mi el Vilassana va tenir més moments de control durant el partit que al final van fer. Sí que és veritat que poden dir no, però al final dels primers 50 minuts de joc reglamentari es va a la pròrroga 1-1 amb un Fraga que la segona part això va fer el gol i va saber doncs igualar-li les forces al Vilassana en certs aspectes durant, sí, el partit. Però jo crec que aquella pròrroga, no?, marca la victòria a Porta, marca la Luchi, jo crec que dona una confiança al Vilassana que jo crec que és unes sensacions que l'ajuden molt per a afrontar el partit de diumenge.
1: David, com ho veus, aquesta temporada, les dues cares de la moneda, Fraga i Vilassana?
2: Que està a un partit de guanyar la Lliga, el Vilassana, i això seria molt important, perquè a més guanyar-li la Lliga a l'actual campió d'Europa encara li donaria més prestigi a un títol que el Vilassana ja ha guanyat trofeus, però guanyar la competició estatal,
1: ser el
2: millor equip d'Espanya, la Lliga sempre és el premi a la regularitat, com dius, doncs seria un pas endavant important per al Vilassana en termes de consolidació d'aquest projecte també, i que per l'any que ve ha fitxat a Sara Roces, que és una de les jugadores punteres també, ajuntarà al mateix equip a Sara Roces i a Aina Florenza i començar aquesta següent temporada ja amb la Lliga al Sarró i anant a per totes per aconseguir aquesta Copa d'Europa definitivament, doncs seria el guió ideal, tant de bo ho pugui tancar en el segon partit i tornar ja a Vilassana només a celebrar-ho.
0: Sí, també és veritat que

0: una mica lligat al que diu el David, aquesta temporada has fet una aposta també important, com bé dius, amb fitxatges com el de l'Aina Florenza, però també és veritat que tot l'equip hi ha hagut com una comunió, o que es veu que, òbviament, no, perquè per aconseguir els objectius has d'anar tots a una, però és que hi van, i tots els jugadors, totes les jugadores, millor dit, es nota, no, això, que van totes a una, i estan demostrant fins i tot ara en aquest tram final, estan acabant de demostrar, si no ho havien demostrat ja, la seva millor versió o grans versions. Això, en una de les retransmissions del partit destacant fins i tot Bea Gaete, que és una jugadora que no acostuma a marcar gols o que no és tan anomenada, uh-huh. Que està ajudant molt a l'equip. L'any passat jugava a Corunya i això, és aquest cupo en sud-americà amb jugadors com això, Bea Gaete, Lucha Agudo o Jimé Gómez, que estan ajudant molt a les altres, a les catalanes, no? Com Aina Florenza o les de la casa, la Victòria Porta, Maria Porta, no? I totes van a una, també seguint les indicacions del míster, del Lluís Rodero, i es nota que aquest, jo crec que aquest ha de ser, volen que aquest sigui l'any del Vilassana i acabar la temporada amb el que queda, no? que és aquesta lliga.
1: Clar, i el que pot suposar també a nivell de futur del club, de base, d'anar sumant jugadores i de crear un projecte, doncs, que evidentment és molt gran pels resultats que està obtenint, però que pot ser encara molt més gran pel que pot significar, no?
0: Sí, al final el Vilassana fa... El 2017 va pujar a l'Hockey Lliga, amb un final a Girona va pujar a l'Hockey Lliga, i al final el que... més de 7 anys, no? 9 anys després està consolidat, que té molt de mèrit, és molt fàcil dir-ho, però no tant fer-ho, està consolidat a l'Hockey Lliga, però no només consolidat, que consolidat pot ser, amb tots els respectes, diríem que és el 5è o el 6è, per exemple, però és ja, quan parles del Vilassana ja dius... o guanya la Lliga o lluita fins al final per a intentar guanyar la Lliga.
2: Aquesta capacitat per atreure les millors jugadores també parla bé del club.
1: Clar,
2: i de que
1: reclam.
2: Treballen bé i que se fan bé les coses i també, doncs, consideren el Vilassana per vindre a desenvolupar les seves carreres. Així que, com he dit abans, tant de bo es pugui rubricar aquesta temporada amb aquest títol de Lliga, perquè quan ja guanyes una Lliga, no, ja ets un equip gran, ja deixes de ser aspirant, sí. I passes, doncs, a ser aquest referent, i també la naturalitat amb la qual s'ha assumit i sent conscients que treballant i fent bé les coses tindran les seves opcions, sent conscients també que és esport i que també es perd, com la final de la Champions.
1: Exacte.
2: Doncs totes aquestes coses van sumant i ara està en disposició d'obtindre, doncs, sí, una recompensa molt important.
0: Sí, no serà fàcil, no? Perquè diumenge, com ve de la Núria també, a Fraga, és el pavelló del Soltet, si no m'equivoco, es diu, el Vilassana té ganes. És veritat això, que no serà fàcil perquè visites el Fraga.
1: Clar, i el Fraga també tindrà ganes de mirar d'empatar,
0: sí,
1: aquesta eliminatòria.
0: Voldrà igual la sèrie, com també no vull convidar als fantasmes o a dir com que ja ho van... Però basant-me en dades i en fets que han passat, el Fraga a les semifinals va perdre el primer partit contra el Telecable Gijón, i el segon el va igualar, i el tercer el va acabar guanyant, uh-huh. Si no estaria aquesta final, l'ha acabat... Per això ha acabat passant a la final, però no ho sé, és que jo crec que aquesta pròrroga amb el gol de la Victòria Porta i el de la Luchi, jo crec que dona molt al Vilassana jo crec que en tenen ganes i arribaran a Fraga amb una mica com el partit d'aquest dissabte. Comença el partit, avançar-te tu en el marcador i marcar el ritme del partit, i si ells te'n fan un, el Vilassana... Ja ho va demostrar, si vau veure el partit per la televisió o així, que elles tenen les idees clares i ja elles ja buscaran la manera d'intentar guanyar el partit.
2: El Vilassana té aquest avantatge de saber que té dues pilotes de partit i que la segona, en cas de que la primera no vagi bé, és a casa.
1: És a casa també.
0: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
1: Doncs a veure, aquest segon partit, veurem si definitiu o no, diumenge vinent, 14 de juny, a partir de les 12 del migdia. Parlem de futbol, continua la incertesa amb el futbol lleidatà. Mique, avui és dilluns, és 8 de juny, se'ns havia marcat una data límit dia 5, que ja ha expirat. En quin punt està ara la Lleida Club de Futbol?
3: Bueno, se va llegint cosetes que inviten a... a deixar de mirar enrere i mirar endavant.

0: sobretot tot el que ha passat fins ara, doncs entenem que bueno, ha sigut una miqueta un dalt a baix. Sí que vam llegir doncs, que Marc Torres ja havia entregat les claus del camp d'esports a l'Ajuntament, que l'Ajuntament té previst una gran inversió doncs, amb una instal·lació municipal on si seguirà jugant a futbol, entenc, uns i altres entenc que miraran d'aprofitar un estadi prou significatiu pel que representa el futbol del nostre territori i veurem on anem més enllà doncs, d'aquesta història de Lleida Esportiu, Lleida Club de Futbol, on l'hereu legítim o l'hereu que va agafar la unitat productiva de la Unió Esportiva Lleida el 2011 doncs no ha funcionat. No ha funcionat fins al punt de que ha acabat col·lapsant ja definitivament, no? Pel que fa al futur, doncs, bueno, l'Atlètic Lleida, AEM, Balàfia, no sé, Mollerussa, hi ha opcions per seguir gaudint del futbol de casa nostra, però la que entén molta gent com a successor natural de lo que seria una esportiva Lleida, Lleida Esportiu i Lleida Club de Futbol, doncs és aquest Lleida Calaveres Futbol Club que a l'espera d'instruccions judicials o a l'espera de resolucions legals, doncs ens diu que el seu objectiu és arrencar des de Lliga Elit i no des de quarta regional. Clar, aquí és on, pel que a mi respecte i el meu cercle, és on entren els dubtes, no? O sigui, estaríem parlant de que l'opció aquesta inclús és millor que la de que hagués aparegut un inversor. O sigui, entenc que un club nou, sense deutes, que pugui arrencar des de Lliga Elit, una categoria per sota de Mollerussa i Atlètic Lleida, no deixa de ser una notícia de gran impacte.
1: Clar, la pregunta és com s'accedeix a la Lliga Elit amb un club nou, sense deutes.
0: Personalment, que des de que ho vaig llegir i li vas donar un tom a la figura, entenc que hi ha d'haver un club ja consolidat al darrere. No sé quin. Podria ser l'AEM, podria ser el Balàfia, no ho sé.
2: No, també podria ser que no hi hagués algun equip de Lliga Elit que a última hora decideixi deixar la seva plaça, no? Baixar de categoria o el que sigui.
0: Però no n'hi ha cap de Lleida.
2: Ja, però pot ser que algun, que no tinc cap informació, però dic que no hi hagués algú, que moltes vegades ha passat, que no vol continuar a Lliga Elit, i tu pagues la, inscrius, pagues la plaça, que ja sé que ara em direu, pagar la plaça sona a altres casos que també aquí s'han valorat també en el passat, però vull dir...
1: Llavors, ens hem conduït a la situació de tensió actual.
0: Llavors ja no estaríem parlant d'un futbol popular com el que ens van explicar al seu inici.
2: Ah, però llavors, com tu planteses, si ells diuen que el que intenten o el que volen intentar és començar a Lliga Elit, com ho faràs?
0: La qüestió és això que deia la Núria, que el dubte està aquí, el dubte està en el penúltim i últim punt del comunicat. Vull dir, aquí hi ha els grans dubtes que algú explicarà, que algú obrirà en societat més enllà de lo que seria el comunicat a les xarxes i lo que han llegit en premsa. Algú ha de... Entenem que en unes setmanes, com bé posa en aquest comunicat, que s'aniran alliberant dubtes. Lo que passa que, a veure, que com a mínim el que mereix la gent que ha fet tota aquesta feinada és atenció. Vull dir, ni es pot criticar el nom, ni es pot criticar com se planteja, o sigui, la crítica, si no és constructiva, o sigui, la frase de si no aportes, aparta't, pues, la qüestió està que molt nos haurem d'apartar.
2: Sí, doncs
0: que... Nos haurem d'apartar de sentit perquè no tenim prou informació i sí que el nom és molt bonic, el nom està molt ben trobat, parlo com a opinió personal,
2: sí.
0: El nom me sembla que vas a buscar l'origen de l'origen de l'origen, vull dir, abans de AEM hi havia el Calaveres, per tant vas a buscar un origen al 1924, i llavors aquí, doncs tot això d'aquí està molt ben lligat, la història està molt ben lligada, però, repeteixo, m'agafo les paraules de la Núria, falta informació, on jugarà, perquè entenem que la gran inversió de la Paeria, al camp d'esports, en principi, tot dona a entendre,

0: que se'n beneficiarà l'Atlètic Lleida abans que qualsevol altre, de moment. Entenc jo que...
1: Per categoria, jugar. Sí.
2: Doncs haurem d'esperar... No dic, haurem d'esperar una roda de premsa o a saber més informació.

0: un comunicat que és de declaració d'intencions, doncs generi tot aquest debat i sobretot a les xarxes socials, però segur que també en els foros privats de cadascú, doncs ha aixecat aquesta polseguera i aquest mullader de si aquest és el nom adequat o no, de com s'ha de fer, de si haurà d'haver-hi assemblea de socis o no hi haurà d'haver assemblea de socis, quan d'entrada, de moment, el que ja és una declaració d'intencions i, a més, evidentment, supeditada a les resolucions administratives, judicials i institucionals que hi pugui haver, que donguin els permisos pertinents, etcètera, etcètera. Aleshores, doncs, de moment, estem un cop més especulant i quan es pronunciï el jutge, doncs ja es veurà cap on es pot tirar o no.
1: Especulant, imaginant-se certs escenaris, igual aquest a Lliga Elit sí que es veuen capaços d'assumir el poder jugar al camp d'esports, no sé, jo ho dic perquè el camp d'esports al fi i al cap és el nexe d'unió, vull dir, la gent que veu futbol a casa nostra segurament relaciona directament el camp d'esports amb el que ha sigut pues, tota la vida, no?
0: Doncs segurament per això plantegen començar Lliga Elit si es pot, perquè és més fàcil que puguis accedir al camp d'esports, no? Que si vas directe a Quarta Catalana on justificar un camp d'esports, doncs serà més complicat.
1: Sí, i que, pregunto des del desconeixement, vull dir, entenc que la liquidació de Lleida va començar el dia 6 a les 00:01.
0: No,
1: entenc.
0: No ha començat la liquidació de Lleida.
1: Però
0: la liquidació de Lleida no ha començat, fins que el jutge no digui que comence.
2: Però el jutge de moment...
0: A hores d'ara, que nosaltres sapiguem, no tenim resolució.
1: I el termini que es va acabar el dia 5, què és, doncs?
0: Era un termini una mica més, entenc jo, simbòlic, sí, que
2: no, que
0: legal o administratiu.
2: Legal, sí.
0: Era un termini comptant, doncs, una mica que entre que s'entregui l'informe de l'administrador concursal, que passa el cap de setmana que no compta i 3-4 dies que el jutge s'ha d'estudiar, doncs al voltant del 5 de juny es podia produir una resolució, però si és el 8 o el 10, doncs tampoc que s'està incomplint cap marge. Ara,
1: d'acord.
0: La pilota està a la taula del jutge.
1: Sí, perquè no deixa de ser significatiu que Marc Torres, a mode simbòlic o a mode ja de, com a per iniciar aquesta mena de procés que donarà final amb aquesta història, entenc que el fet d'entregar-les, a més, entenc que hi ha prou bona relació com per no buscar els tres peus al gat, vull dir, si Marc Torres va entregar les claus del camp d'esports, entenc que més aviat ens hem d'enfocar a veure el nou context a través del futbol popular i Atlètic Lleida, diguem-ho així, que no pas intentar esperar un miracle, no?
0: Sí, perquè no ha aparegut un inversor que pugui fer front als pagaments que s'han de fer i als acords que necessites amb Hisenda i Seguretat Social, que és el principal deute i és el que ha acabat generant aquesta situació, el fet de tindre un deute tan gran amb la tresoreria pública
1: i amb la
0: Seguretat,
1: David,
0: Social.
1: Més que el deute, David, no sé, ho pregunto aquí a la taula, perquè escoltant altres tertúlies i participacions de gent en diversos mitjans, jo tinc la sensació que més que el deute de 6 milions d'euros, la gent que s'ha plantejat ajudar Lleida, com a que se'n dona a entendre a través d'algun escrit o d'alguna aportació, ja et dic, per exemple, Ilerna a la tertúlia de 1-1, per exemple, com a que hi ha una altra espècie de lío, no? Que no és només el deute, que no sé si teniu la sensació vosaltres o a través de llegir de que un bufet d'abogats de Barcelona va trucar per interessar-se pel deute degut a l'interès despertat via massa social que arrossegava el Lleida, i al final tampoc ningú treu l'aigua clara, no? De en qui ha d'ajudar i com i...
3: Ja, però a què et refereixes? A que igual hi ha gent que no sé com dir-ho.
1: És que no saben en qui ajudar.
3: Que
1: tinc,
3: no...
1: tinc la sensació que un possible inversor, suposem, sí, que a mi em toca la loteria i em toquen 20 milions d'euros, si volgués ser ajudar, com a que la propietat no està clara o

0: tothom parla de l'IO i coses que van bastant més enllà, no?
1: Perquè el cas de... No, dic el cas
2: sí,
1: de...
2: però aquest és un escenari que en el moment que no ha aparegut inversor, doncs la veritat, és cert que ja,
0: que sí,
2: ja
0: que
2: encara que... per dirimir aquesta transició que es va fer entre Albert Esteve i Luis Pereira, doncs quina materialitat legal
0: això
2: té
0: això
2: real, que... o sigui, més enllà de l'acord entre els dos
0: sí, perquè es parlava dirigents. De 8 o 9 socis, no? Es parlava de 8 o 9 socis, vull dir, s'havien de ficar d'acord, bueno, però això ara, com ve el David i vull estar d'acord, vull
2: clar,
0: dir, ara ja...
2: Això és una qüestió castellà, que ara, doncs,
0: castellà,
2: potser ja tindrà recorregut que... judicial entre les parts implicades, però
3: per
2: el fet
3: del la resta,
2: club...
3: Sí,
0: sí, no, sí,
2: perquè
0: vull dir,
2: ara... hauràs d'anar al club que triïs tu, popular, que pugui sortir, que celebro que hi pugui haver-hi una massa social disposada a engegar aquesta iniciativa.
0: Com a mínim,
2: o l'Atlètic Lleida, que entenc que naturalment doncs, rebrà l'opció de jugar al Camp d'Esports i començar la tercera divisió al Camp d'Esports.
0: Bueno, sí, la categoria que naturalment li toca després d'haver baixat de segona ref. Sí, aquí no, en principi ells suposo jo que estan més o menys tranquils en el sentit de que tot té el seu curs i al final aquí no ha guanyat ningú, ni uns ni altres, al meu entendre, eh? I sí que lo de agua pasada en un molino, això també estarem, no sé quina expressió catalana seria equiparable, però estarem d'acord amb això, no? Vull dir que tot això d'aquí ara ja estem en un punt que tot i la desubicació d'alguns, la falta d'informació d'uns altres, tal, te plantes a mig juny, no? On veus que la gent pot estar jugant els play-offs, Sabadell, tal, vas mirant cap aquí, Badajoz, vas mirant cap allà, i aquí sembla que estem una mica lluny, no?
1: No, t'anava a dir, és com... És el que, com bé dius tu, hi ha equips que això, estan disputant play-offs, el que sigui, n'hi ha altres que... Entenc que tot ha de prendre el seu curs, però n'hi ha altres...
0: Per exemple, el Terrassa ha fet mitja dotzena d'incorporacions, ja.
1: Sí, hi ha equips que...
0: Vull dir, no sé, vull dir, que està bé perquè tots volem saber, tots volem veure cap on, quines opcions tenim, tal i que qual,
1: sí,
0: perquè,
1: sí, sí.
0: A veure, l'aficionat al futbol de Lleida, vull dir, no ho ha tingut mai fàcil i a los hechos me remito, no? El que passa que... clar, hi ha molta gent que ara mateix no se sent seu ni l'Atlètic Lleida ni el Calaveres, a dia d'avui, eh? A dia d'avui hi ha molta gent que està en una espècie de limbo, que ha desaparegut un club o està en vies de desaparició d'un club molt significatiu al nostre territori, i això no és a rei puesto, a rei muerto, rei puesto. Aquí hi ha molt sentiment al darrere, però representa que el sentiment per atxo o per bé ha de caure tot cap a un cantó, o sigui, no hi ha respecte per la gent que ara mateix se pugui trobar equidistant, desubicada, desil·lusionada, o per inèrcia has d'anar a un cantó a l'altre. Vull dir, no sé, socialment, a través de la nostra aportació d'aquesta tertúlia, no sé si tot és tan visceral com a les xarxes. Jo diria que no.
1: Jo diria que
2: segurament no,
0: jo diria que Lleida està davant d'un context.
2: Ja sabem com són les xarxes, no?
0: Sí, però
2: normalment les opinions més
3: més
2: polaritzades.
3: Viscerals i les més anònimes també, que
0: sí,
3: des de davant d'una pantalla és molt fàcil escriure sense estar cara a cara i sense mostrar la identitat.
2: De tota manera, a mi em sorprèn. Trobo que és destacable que, o sigui, només la declaració d'unes intencions generi un mullader tan enorme, perquè és que hi ha hagut pronunciaments de tot tipus a les xarxes durant aquesta setmana, des de que es va comunicar que hi ha una sèrie de gent disposada a tirar endavant aquest projecte.
3: Clar, el tema és
2: que
3: ha
2: estat una miqueta desconnectat i el comunicat que surt publicat a xarxes, etc.,
3: sí,
2: no apareix aquest nom de Lleida Calaveres. Entenc que aquest nom de Lleida Calaveres apareix directament a la premsa, o sigui, o a un
0: comunicat
2: que se remeta als mitjans
0: sí,
2: de comunicació on apareix
1: sí,
2: aquest
1: sí,
2: nom.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Però
1: sí,
2: el que es publica a les xarxes, conjunt per les
3: per
2: quatre
3: penyes,
2: no surt aquest nom de Lleida Calaveres. És a dir,
0: conjunt
2: que és possible que també estigui a debat en un

0: moment donat o altre aquest nom.
1: Sí, és possible. Això és el que ja ho explica.
0: Perquè no? informació, la que jo tinc a dia d'avui és que hi havia molta cautela davant, primer, la resolució del cas del Lleida als jutjats, és a dir, del concurs de creditors.
2: Sí, que fins que no sigui una cosa oficial no s'engegaria un altre tipus de projecte popular.
0: El que passa que entenc que en arribar a aquesta data del 5 de juny, això ja és interpretació, i que a més coincidia amb una efemèride històrica del darrer ascens, i que s'ha publicat també en premsa que Marc Torres ja lliurava les claus del camp d'esports, etcètera, és possible que davant
2: d'un final de cicle tan evident,
0: un final de cicle evident, i que la mateixa, diguem, gent que està impulsant aquest projecte es pogués trobar també mancada de a veure si estem parats, no? O no estem fent res, ens està passant tot per davant i no estem fent res, doncs es decideix llançar aquest comunicat que un convés jo personalment valoro com una declaració d'intencions, que això, fins que s'acabi materialitzant, doncs evidentment
2: veurem què és el que passa,
0: passar sí. Moltes etapes i també doncs moltes explicacions, etc, de quina mena de projecte és i etc, però vaja, si en el fons al darrere hi ha els 3.000 fidels que han quedat fins al final del Lleida Club de Futbol, doncs evidentment aquest serà el tarannà que intentaran imprimir en el projecte que encapçalin.
2: Parlem de moltes etapes però que s'han d'anar passant, però que estem a dia 8 de juny. Això ens porta a un escenari de temporada 2026-2027 que hi hagi un equip que surti a jugar no sabem on ni tampoc en quina categoria de futbol popular?
0: Bé, veurem primer si es pot arribar a constituir, i que, perquè clar, s'han d'aplegar moltes voluntats també.
2: Clar, i el temps al final està premiant una mica.
0: Sí, segurament sí, però bueno, tampoc crec que per aquest club que neixi el temps o la competició d'entrada torni a ser una prioritat màxima.
3: Clar, el que diu la Núria,
0: d'entrada la prioritat serà existir, no? I treure el club endavant.
1: Ara tu n'havia dit jo, sí.
3: No, dic, la cosa és que sí que és veritat, totes les coses han de prendre el seu curs, hi ha diferents passos, però per exemple, entenc que no és comparable ara mateix, però una mica el que diu la Núria, estem al mes de juny, principis de juny, i hi ha equips que a mitjans de juliol ja començaran a entrenar per a preparar la temporada que ve, que igual els paràmetres o el timing és una mica just, saps? No sé.
2: Clar, depèn d'on vulguis jugar. Clar, que és això, des de la desconeixença de no saber què hi haurà.
3: El Mollerussa a mitjans de juliol ja començarà a preparar la temporada, és més, començarà a entrenar.
0: Sí, però el Mollerussa està a tercera federació,
2: s'ha salvat. I sap que està jugarà a tercera federació,
0: fins i tot segurament està fent un projecte pensant algun dia en segona federació. Clar, això del Lleida Popular està a enjuny.
3: Però a part del Popular, també l'Atlètic Lleida, que si jugues allà, saps? Vull dir, també...
0: Bé, és que l'Atlètic Lleida és un altre cas. Sí, primer hauria de definir, per exemple, si vol optar a comprar una altra plaça o es queda a tercera federació.
3: O si va al camp d'esport, doncs
0: al meu entendre que hauria o seria bo que fes si vol tindre un recorregut és generar-se una afició, una massa social que el recolzi. Fins que no tingui això, el projecte d'Atlètic Lleida és molt coix,
3: no, però
0: al
3: també,
0: meu entendre.
3: O sigui, no, ho he dit perquè ho penso. Dic, suposo que la temporada també pren un enfocament o un altre, també depenent de com continues afrontant el projecte, si jugues a un camp o a un altre, també.
0: Sí, penso, el que
3: no
0: passa
3: sé,
0: que...
3: Igual no, no ho sé. No,
0: no
3: ho sé.
0: Però mentre... Com ho veig jo, mentre sigui més important el balanç d'ingressos i gastos i que al final de l'any... doncs els números estiguin en verd, doncs l'altra banda doncs realment és més relatiu. Si al final estic a tercera
2: banda,
0: o a segona, sí. O si fitxo X jugadors, o mentre el projecte doni números verds i

0: pugui seguir endavant, doncs a ells ja els hi compensa, diguem-ho d'aquesta manera. Ara, per a crear un projecte engrescador de ciutat, calen un fotimer més d'intangibles que l'Atlètic Lleida ara mateix no té
1: i que no tindrà en un termini a curt de temps tampoc.
0: Exacte.
1: Miquel.
2: De moment no, i tornant a les paraules del David, de declaració d'intencions, vull dir, ningú està parlant de terminis pel que fa a Calaveres. També se va parlar l'any passat de que si el Lleida Club de Futbol col·lapsava com a hereu legítim de la Unió Esportiva Lleida, ja hi havia aquesta gent ficant en marxa tot el que representa una estructura per anar cap al futbol popular. Per tant, si aquest any, pel que sigui, perquè clar, estan parlant, o sigui, el mateix comunicat del divendres a les 6 de la tarda, quan encara faltaven 6 hores per la simbologia aquesta que dieu i tal, no? Vull dir,
1: sí, però
2: si algú està esperant algun miracle, tal i qual, quan surt el comunicat ja veus de que la gent que està dintre de tot això ja sap que el Lleida seguirà el seu curs natural cap a la liquidació. Vull dir, el que volia dir jo és que si no surt aquest any, pues que tampoc entenc jo que tenen aquesta quimera. O sigui, jo entenc que ara la prioritat és cada pas que es fa s'ha de fer endavant, però també a la vegada ferm. Vull dir, no, això no és el PC Futbol o és el FIFA que funcione.
0: Sí, però vaja, un equip jo crec que intentaran. Un equip intentarà tindre. Això és una mica com el diari. El primer dia que no surts, estàs condemnat ja.
2: Sí, t'ho compro bastant, aquest xímil, te'l compro bastant, però entenem que a mig de juny està parlant de setmanes, va esperant una resolució de judicial per si ho pots fer o no ho pots fer, quan sempre s'havia tingut la idea o s'havia entès que el futbol popular anava estretament lligat a començar des de zero, i començar des de zero aquí a Catalunya és quarta regional. Ara no es diuen que l'escenari possible, o que algú creu possible, és començar a èlit. Clar, això com a que ho destrota tot a uns i altres. Això és el que deia el Marc, no? A l'hora de planificar i tal. Vull dir...
0: Destrota tant per què? No acabo de veure per què destrota tant.
2: Home, perquè jo entenc que no és el mateix muntar un equip a un club a quarta regional i anar fent que entrar de cop a Lliga Èlit.
0: Ja, que requeriràs un pressupost més gran, no?
1: Pressupost, jugadors, una estructura...
3: Un nivell de jugadors també, no? Un nivell de jugadors...
2: Jo, quan vaig llegir això, doncs la veritat, t'il·lusiones bastant, el que passa que després, quan vas a parar al penúltim i a l'últim punt, doncs veus que la cosa, doncs, que tampoc depèn de les intencions d'una sèrie de gent, sinó que això s'ha d'anar a que ho digui algú que està al dia de la legalitat en aquests casos. Vull dir, això no es pot comparar amb Salamanca o Logroño, no li trobo un enganxe a tot això, que jo enteneia, igual jo anava equivocat a lo del futbol popular, però tornant a lo que és el nou context lleidatà post Lleida Club de Futbol, vull dir, això és un context totalment nou. Vull dir, estem d'acord amb tots els que estem aquí en aquesta taula que el futbol a la demarcació, al territori, ha tocat fons, vull dir, i d'aquí només se pot anar cap amunt. Per tant, jo crec que el qui té la responsabilitat d'agafar el relleu ara mateix, el qui ho té més fàcil, en teoria, tot i que el David ha fet menció ara de la dificultat que és ficar gent a la butxaca, netejar una miqueta, doncs, alguna cosa que s'hagi pogut fer malament, que hagi creat moltes antipaties, a les xarxes i potser fora d'elles no tant, però també tenim el cas aquest de voler absorbir l'Alpicat i després que no s'han complert acords, després ara també hi ha una miqueta de run-run a Borges Blanques. Clar, el que en principi té l'oportunitat i a la vegada la responsabilitat d'agafar aquest testimoni és l'Atlètic Lleida, perquè sí, en principi que... ara mateix el que està en una categoria més alta, amb el permís del Mollerussa, però clar, la gent de Lleida no anirà a veure el Mollerussa, o la gent de Lleida no... Vull dir, no sé si m'explico.
3: Sí, no, la meva pregunta és, o sigui, també, mirant ara també un fil a l'actualitat, no sé si, tu creus que l'odi, o no sé com dir-ho, la tensió que és tan profunda que, per exemple, és que era així, fa dues temporades el Badalona no tenia molta gent a la seva graderia i ahir no sé quanta gent omplia el playoff perquè, o sigui, hi ha hagut aquesta...
2: Zamora no ha estat mai al futbol professional.
0: No sé si és tan profunda en el conjunt de la ciutat i evidentment en la província, però sí en les persones que estan impulsant un projecte de futbol popular.
3: Perquè el cas del Badalona...
0: Que són quatre penyes que, torno a dir, han fet al llarg d'aquests anys, crec que quatre o cinc comunicats indicant que no se sumaran a cap projecte que vingui de la banda de l'Atlètic Lleida, Atlètic Segre i empreses que li donen suport.
2: No sé fins a quin punt vosaltres li doneu importància que aquest comunicat que pengen a les xarxes no està signat. Només hi ha una foto de Golnor.
0: Està signat per les quatre penyes, no?
1: No, si més no comparteixen posa... els perfils
2: sí,
1: oficials van... cadascuna de les penyes.
2: La imatge, la que il·lustre el comunicat és Gol Nord.
0: No hi ha una persona al darrere, vols dir?
2: Bueno, hi ha, moment, una, doncs, hi ha una intencionabilitat...
0: Segurament no és el moment de posar cares, tampoc.
2: No, però se dona a entendre que el gran gruix de persones que impulsen i estan al cantó del que és el Lleida Calaveres com a club de futbol popular surt de Gol Nord. Ara la pregunta que em fa jo, tribuna baixa, lateral superior, lateral baixa, reclutaran a gent allí també?
0: Bé, també pot ser una imatge simbòlica de... del que és el cor del camp.
2: També pot ser,
0: les penyes ubicades allí, no sé si les quatre, jo crec que sí, no? Les quatre
2: sí,
0: penyes que queden que... estaven ubicades al...
2: A l'hora de reclutar seguidors, entenc que l'Atlètic Lleida també farà una campanya de màrqueting per intentar absorbir el màxim gruix possible doncs, de tota aquesta sèrie de gent desubicada, desencantada, desil·lusionada, que no contemplen anar a veure el Lleida fora del camp de futbol.
0: Segurament,
2: no sé
0: segurament,
2: si
0: sí. I no reclutament si del futbol popular, doncs se veurà quan...
2: Quan
0: s'engegui, no? Quan estigui en marxa ja es veurà. Perquè clar, segurament també, és a dir, en el moment que fundes un club, doncs aquest club segurament tindrà uns estatuts, no? I tindrà també uns principis fundacionals, etc. És que clar, un club implica moltes coses. Un club és una associació de persones. El que posa al comunicat és que serà democràtic, lliure, és el primer que posa, no? Al primer paràgraf.
2: Jo l'únic dubte que em desperta de tot això és, en cas de que no puguin jugar al camp d'esports, que és per molta gent estretament lligat, o sigui, l'escenari que va estretament lligat al nostre futbol és el camp d'esports, i això, si algú m'ho vol rebatre, que m'ho rebatri, però no ho compartiré, no ho entendré, perquè el gruix d'aficionats de Lleida, la mitja d'edat és molt dispar. I jo ja entenc que una persona de 15 a 25 anys no és igual anar a fer una cervesa al camp del Magranès o al camp de Gardeny i tal, però hi haurà una altra gent de més avançada edat, segurament, que això possiblement no els hi costi d'entendre. I pots anar a molts camps de
0: sí, en això estic d'acord. En això estic d'acord. Si no tens el camp d'esports,
2: la gent del Guaire animarà el Guaire. I la gent de Juneda animarà el Juneda. O sigui, no sé si m'explico. Que el del futbol popular a mi me genera certa confusió a l'hora de futbol popular en el sentit més popular de la paraula, vull dir, al Guaire, per exemple, ahir segurament hi havia gent animant el seu equip perquè allò ja és futbol popular.
3: Clar, i l'Arbeca també és futbol popular.
2: L'Arbeca, sí, i vull dir, vale, el que no vull que malinterpreti és que tota la feinada que hi ha darrere de tot això, com a mínim, mereix una atenció adequada.
3: Sí.
2: I ara mateix, m'agafo una altra vegada les paraules del David, és una declaració d'intencions. El que passa és que no pots deixar de pensar en com conviurà això en el nou context futbolístic al territori. Tinguem el Mollerussa i l'Atlètic Lleida a tercera federació, a l'AEM...
0: Doncs ho tindrà deixat... difícil, ho tindrà difícil, ho Miquel. Tindrà difícil, com ho té difícil qualsevol iniciativa popular que neix.
2: Si això no vol perquè, dir que l'àrbitre tot li faci.
0: Sí, perquè la societat està muntada així i serà difícil.

0: i fins i tot m'atreviria a dir que tindrà un punt d'injust l'atac al qual serà sotmès, per exemple, en la qüestió de si pot o no jugar al camp d'esports, de si té legitimitat o no per erigir-se en hereu de qualsevol mena de llegat. Bé, doncs són qüestions que entenc que les persones que ho estan impulsant estaran disposades a afrontar.
1: Bueno, perquè representa...
0: I en virtut de la força que hi hagi, doncs tindrà més recorregut o clar, menys.
1: Bueno, opinions, lucubracions, això que dèiem...
0: com a mínim, de moment hi ha un debat efervescent.
2: Sí, un
0: que
2: debat
0: si no, que si no hagués aparegut aquesta via o aquesta declaració d'intencions, doncs ara mateix... No existiria tampoc aquest debat. Seria o vas allà al l'Atlètic Lleida o poca cosa, o t'abones al Mollerussa,
1: mitjans,
0: o al Balàfia, que està a punt de pujar a primera catalana.
1: El
2: que passa és el futbol sala amb el Linyola,
0: per exemple.
1: Sí, exacte, vull dir que també és futbol popular. El Vilassanet també és una cosa popular per una població reduïda amb un nombre d'habitants res... comparable amb el que seria una capital de província o llocs més poblats, i també gaudeixen d'una cosa que se creu en seua.
0: Però la plec va començar a la vora del riu, quatre persones recollint carbons de terra,
2: i
0: ara surt al Daily Mail i al New York Times.
1: I Montnegre va començar una festa de cumpleaños amb 30 persones, i ara d'aquí un mes al desert, vull dir, que tot té la seva gràcia, però aquí... Ara venen temps pues, una miqueta feixucs pel que fa al futbol, perquè tan difícil ho tindrà el Lleida Calaveres Futbol Club com poc fàcil ho tindrà l'Atlètic Lleida per reclutar gent.
0: Sí, perquè també hi hauria aquesta versió, no?, de que total un abonament de Lliga Elite o Quarta Catalana que pot costar. O sigui, et podries abonar perfectament als dos i anar a veure tercera.
1: No, això no passarà.
0: I anar a veure...
1: no passarà.
0: Clar, però aquí, no. Clar, aquí hi haurà fricció.
2: Davant de la butxaca. Ho deixem aquí, que se'ns acaba el temps. La setmana vinent continuem parlant. Teníem Bateman, que el tindrem també...
0: renovat, molt,
2: sí,
0: molt important.
2: Molt important, i podrem parlar-ne també, doncs, aquesta campanya d'abonaments que s'ha presentat incrementant un pelet els preus respecte les dues campanyes anteriors, i aquest nou projecte que ja comentàvem en el seu dia, l'Ilerna Lleida, que serà el que competirà la propera temporada, la tercera de l'ACB, amb el Linyola, com dèiem, doncs, que està això a dos partits d'arribar a la màxima categoria estatal, i Marc Márquez, que aquest cap de setmana, doncs, ha assolit ja les seves 100 victòries de MotoGP.
0: Sí, ha estat treure-li un tornillo de l'espatlla
2: i ja està, i a córrer una altra vegada.
1: Et pesa menys.
2: Deu ser això. Dilluns vinent i tornem. Gràcies i bona setmana.
0: Adéu.
3: Adéu, gràcies.
4: Onda Cero Lleida.
2: Pas de l'actualitat esportiva és com arribem avui al punt de les 2 de la tarda. Continua, com sempre, la informació i l'actualitat Onda Cero amb Notícies Mediodia i Maria Hernández. Tornem demà, dimarts, 7:54 del matí, titulars 8 i 20, informatiu local, que acabo de passar un bon dilluns.
5: Bona tarda. Canàries, un papa en el Congreso de los Diputados por primera vez en la historia. León, 14 en las Cortes Españolas, el lugar en el que se legisla, en el que se aprueban las leyes, en el que se da forma jurídica a la convivencia social. León XIV se ha presentado en esta sesión solemne como obispo de Roma y como pastor de la Iglesia Católica, y como tal ha sido coherente en las reflexiones que ha querido compartir en su discurso con los legisladores. No se hubiera entendido que el Papa no hubiera hecho una defensa de lo que representa la jerarquía eclesiástica y de lo que defiende la institución de la Iglesia, la vida y la dignidad humana por encima de todo, desde su comienzo hasta su final. La defensa de los vulnerables, de los migrantes, la conciencia necesaria ante el drama migratorio, de la convivencia y de los consensos, de la paz frente a la guerra y el rearme. No hay nada de incoherente en el discurso del Papa en el Congreso de los Diputados. Si acaso lo incoherente es la ovación encendida de más de 5 minutos de todas sus señorías puestas en pie en el hemiciclo, los aplausos a un discurso que todos hacen suyo, aunque a todos interpele el Papa con su toque de atención. No es contradictorio el Papa, si acaso lo es el aplauso que le han dado los obispos españoles, a los que ha pedido con claridad que respondan con la verdad, con justicia y con la verdad.

0: Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Encara falten més de 20 hores perquè aterri a l'aeroport del Prat, però tota l'atenció mediàtica ja està focalitzada en la visita històrica del papa Lleó XIV a casa nostra. Un viatge carregat de força simbòlica amb la seva presència a l'abadia de Montserrat i a la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, però també amb un marcat accent social. A més, la seva agenda posarà a prova la mobilitat de la capital catalana, ja que coincidirà amb una nova vaga dels docents. Per això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la responsabilitat perquè aquests dies el dret a vaga, el dret a la mobilitat i la visita del pontífex siguin perfectament compatibles.
2: Però hem d'aconseguir que la visita sigui un èxit aquí a Catalunya. És una visita única, històrica, i hem d'intentar conciliar amb dues coses. Per una banda, la part de les manifestacions, òbviament, són legítimes i s'han de poder donar, però també la visita s'ha de poder donar amb normalitat.
1: La visita del Papa a Barcelona també és molt esperada pels partits polítics catalans amb diferents reivindicacions. Ricard Jiménez, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. El portaveu dels Comuns, David Cid, li ha reclamat que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos i que faci net a l'Església.
4: Vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar, i per tant saber exactament

0: Vaticà per, doncs, fer que el papa usi el català.
1: La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha posat l'accent en la visita històrica al papa a Barcelona i ha tret ferro a les diferències ideològiques entre els socialistes i l'Església.
2: Insisteixo i reitero que valorem positivament la vinguda del papa a Catalunya i que qualsevol mandatari internacional té posicions determinades.
3: En plana econòmica, us expliquem que els preus de l'habitatge continuen creixent a Catalunya.
1: Sí, s'han disparat un 10,5% en els tres primers mesos de l'any, la tercera dada més alta mai registrada entre gener i març. L'encariment s'explica per la falta d'oferta i els experts no preveuen baixades significatives dels preus. Òscar Gorgas és el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona en declaracions a Onda Cero.
4: El fet diferencial és l'escassetat d'habitatge que impulsa els preus a l'alça. De cara als propers mesos, les previsions apunten a noves pujades, encara que més contingudes, entre el 7 i el 10% per al conjunt del 2026.
1: Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística també mostren un creixement més moderat respecte dels trimestres anteriors.
3: L'Hospital Trias i Pujol de Badalona investiga si la neteja de les proteïnes tòxiques al cervell pot aturar els símptomes de l'Alzheimer.
1: De moment, la intervenció quirúrgica per potenciar el sistema limfàtic ha obtingut bons resultats en dos pacients que formen part d'un estudi amb una desena de malalts en fase lleu. La cap de cirurgia plàstica de Can Ruti, Carmen Higueras, reconeix però que encara hi ha molta feina a fer.
5: Estem molt lluny de parlar d'una cura, però bueno, l'Alzheimer afecta més de 50 milions de persones al món i en els propers anys aquesta xifra es doblarà o es triplicarà. Per tant, qualsevol via possible terapèutica, doncs val la pena investigar-la.
3: Més coses, Interior reforçarà el pla Campai després del tiroteig mortal ahir a la Zona Franca.
1: La consellera Núria Parlon es reunirà amb l'Ajuntament de Barcelona per estudiar quines mesures es poden implementar. Mentrestant, el consistori vincula el tercer incident al barri de la Marina amb el crim internacional.
6: El que ens indiquen els cossos de seguretat és que es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri.
1: Raquel Gil és la regidora del districte Sants-Montjuïc.
3: El titular d'esports ens el porta el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda. Barça i Joventut jugaran les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife i els verdinegres, que hi van eliminar el Baskonia, al València Bàsquet. Defensa aferrissada de Luis de la Fuente a Gavi, criticat per una entrada a Rodri durant un entrenament de la Roja. El seleccionador espanyol ha dit que vola aquest Gavi i que no ha de demanar perdó a ningú. I el Barça es va proclamar campió de la Copa del Rei després d'imposar-se al Bidasoa a Irún 17-37 en la final disputada a Alacant. És la Copa número 30 per l'handbol blaugrana, la 13a consecutiva.
3: I fem un cop d'ull a la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb temps càlid. Pugen les temperatures i s'esperen màximes de 34 graus a Lleida, 30 a Girona i 27 graus a Barcelona i a Tarragona. Predomina el cel clar i el sol. Durant aquesta tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà dimarts baixaran les temperatures, màximes de 32 graus a Lleida i 27 graus a Barcelona, a Girona i a Tarragona. Al Pirineu continuarà el cel ennuvolat amb precipitacions. A la resta del territori, sol i cel poc ennuvolat o clar, però atenció durant la tarda a l'interior. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Destaquem vent fort de tramuntana a l'Empordà i també ventades al sud de Tarragona. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies, Noelia. 3:06 a la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic. Donem per iniciar una setmana intensa a Catalunya, que demà viurà un dia històric amb l'arribada del Papa Lleó XIV, coincidint amb una nova jornada a més de vaga dels docents i l'inici de la selectivitat. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha demanat als sindicats dels professors que siguin responsables a menys de 24 hores, Ricard, d'una nova aturada general.
1: Sí, Dalmau ha assegurat que el govern està disposat a seguir negociant millores pel conjunt de la comunitat educativa. Amb la mà estesa, fa una crida a la responsabilitat dels sindicats que han convocat la vaga de demà, amb Tec al capdavant. Començaran a Plaça Espanya i acabaran al Parlament. Unes protestes que arriben després que una majoria dels docents votés en contra d'un preacord amb educació que ja per cert havien signat tots els sindicats presents a les negociacions

0: negociacions. Sigui com sigui, el govern vol evitar que el malestar dels mestres afecti alumnes i famílies i manté l'esperança de desactivar les mobilitzacions de demà.
1: També una crida a la responsabilitat, perquè el sistema educatiu té molts reptes i nosaltres crec que hem de fer un esforç per posar en el centre de les prioritats els alumnes, per no perjudicar-los i a les famílies. Estem disposats, jo crec que estem disposats, primer de tot, a seguir parlant dels problemes de fons. Crec que un govern que ha arribat a dos acords, que ha arribat a un acord de 2.000 milions, després a un acord de 700 milions d'euros en l'últim tram de la negociació.
0: En una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola, el conseller confia que si finalment els docents es mobilitzen no afectin cap acte previst per l'arribada del Papa a Catalunya. Tampoc els desplaçaments de molts estudiants que demà comencen la selectivitat, on es juguen bona part del seu futur. Per tot plegat, ha enviat un missatge de confiança i ha demanat no posar més llenya al foc ni perjudicar l'alumnat ni ara ni a l'inici del curs vinent.
2: A l'espera de conèixer l'abast de les primeres paraules del Papa a Catalunya, l'expert en la seva figura i autor del llibre Lleó 14, l'Església després de Francesc, Jordi Pacheco, ha assegurat a la ciutat d'Onda Cero que el pontífex abandonarà el vessant més institucional molt present en els actes a Madrid i tindrà un perfil més pastoral en els actes que protagonitzarà a casa nostra.
0: Pacheco ha explicat que Lleó XIV és hereu del llegat humanista del seu antecessor, el papa Francesc, però amb un tarannà diferent, potser més seriós i discret. Sobre les tenses relacions amb Donald Trump, aquest expert assegura que el pontífex no vol fer política, però sí defensar la pau al món.
3: Ell està per guiar els catòlics, precisament catòlics i no catòlics, perquè no es deixin influenciar per aquests discursos d'odi, no?, que provenen d'aquestes altres esferes, com ara Donald Trump o altres dirigents, no?, mundials que aquí tots coneixem.
0: Pacheco també ha recordat el doble rol del papa com a cap de l'Estat del Vaticà i cap de l'Església Catòlica.
3: Aquesta particularitat i aquesta capacitat també d'incidir i d'estar al corrent de tot el que passa al món i de treballar des de la diplomàcia, des d'aquesta diplomàcia vaticana, doncs, per servir el bé comú de tothom, eh?
2: I un dia abans de l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona ja comencen a aplicar-se les primeres restriccions de trànsit en algunes de les zones que visitarà. Aquest dilluns les zones afectades pels talls són als voltants de la catedral i del Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex al centre de Barcelona, i als entorns de l'Estadi Olímpic, on aquest dimarts presidirà una vetlla d'oració multitudinària.
0: Sí, als voltants de la catedral les restriccions de trànsit han començat a les 7 del matí. El perímetre afectat es troba entre l'avinguda de la catedral, la Via Laietana, la plaça de Sant Jaume i l'església Santa Maria del Pi. Des d'aquest dilluns també hi ha restriccions de trànsit als voltants de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on es farà la vetlla aquest dimarts. La zona tallada, el trànsit envolta tot l'estadi. Aquestes afectacions s'allargaran, per cert, fins dijous, una vegada el papa hagi marxat. A més, en aquests espais està prohibit aparcar i la grua municipal ja s'han portat algunes motos que aquest matí seguien aparcades davant la catedral.
2: I en el vessant polític d'aquesta visita del papa, el PSC evita polemitzar amb el pontífex sobre els temes més espinosos, mentre que els socis li reclamen contundència pels abusos sexuals de l'Església i que prioritzi el català en les seves intervencions. Ens en parla el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. El Partit Socialista remarca la projecció internacional que suposa per a Catalunya la visita del Sant Pare, però esquiva tota polèmica pel seu posicionament envers l'eutanàsia o l'avortament. La portaveu Lluís de Moret ho rebaixa a una simple discrepància política.
5: Refermem i compartim aquelles que doncs, tenen una sintonia amb els nostres plantejaments, i aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
4: Els socis, en canvi, són més exigents. Els comuns reclamen al papa que incorpori la seva agenda a la crisi de l'habitatge, així com la reparació de les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Escoltem el portaveu de la formació, David Cid.
6: Passar de les paraules dels fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
4: I la dirigent d'Esquerra, Elisenda Alemany, se centra en el català.
7: Creiem que al marge de la visita del papa i d'una societat que l'acull, la presència del català hi hauria d'estar molt i molt present, com el retorn de la societat que l'acull també hauria d'estar en l'agenda.
4: També des de Junts reclamen al Sant Pare que no menystingui la llengua. El portaveu Josep Rius mira cap a l'arquebisbat de Barcelona.
8: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya.
4: I el Partit Popular, per últim, destaca que els discursos que ha pronunciat fins ara Lleó XIV estan plens de saviesa, veritat i esperança.

0: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: Obrim la plana econòmica parlant de més protestes, i és que la dels docents no serà l'única mobilització que coincidirà amb l'arribada del Papa. Demà a les 9 del matí, els comitès d'empresa de Nissan han convocat les plantilles davant la seu del Departament d'Empresa i Treball, on des de la setmana passada s'està negociant un ERO que podria afectar un terç dels gairebé 600 treballadors que Nissan manté a Catalunya.
2: Sí, la direcció de l'empresa i els sindicats continuen negociant sense arribar a cap acord. Demà mateix acaba el període de consulta sobre l'ERO amb la mediació de la Generalitat. Per això es concentraran a les portes del Departament d'Empresa i Treball al carrer Sepúlveda número 148 de Barcelona. A hores d'ara, Comissions Obreres i els comitès d'empresa exigeixen retirar els acomiadaments i denuncien que aquest expedient mostra la voluntat de Nissan de tancar totes les plantes que té a Catalunya. En aquest cas, la més afectada seria la del Prat de Llobregat, on perdrien la feina 110 de les 122 persones que encara hi treballen. Seguirien així, entenen els sindicats, amb el tancament de les fàbriques de la Zona Franca i Montcada i Reixac.
1: I més conflictes sociolaborals en plena selectivitat, amb les biblioteques plenes d'estudiants buscant silenci i aire fresc sobre un nou front laboral a Barcelona. Com dèiem, els treballadors denuncien que l'Ajuntament ha donat per tancades les negociacions sense acord i amb un no a totes les seves demandes.
2: I ho consideren inacceptable i alerten que els deixen a l'estacada. Avancen que això pot acabar afectant el servei. En aquest context exigeixen reprendre el diàleg i ja avisen que demanaran la mediació de la Generalitat i no descarten portar el cas als tribunals. Pau Solana és membre del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
3: El nostre objectiu és doncs fer passos per poder tornar a reobrir la negociació. Per exemple, demanarem una mediació al Departament de Treball i si no, doncs estudiarem jurídicament la interposició de demandes, perquè és el que comentava la Montse, que hi ha coses que creiem que no estan dins la legalitat.
2: Tot plegat en un moment especialment delicat, amb exàmens finals, selectivitat i calor, quan les biblioteques s'han convertit en un refugi clau per molts estudiants.
1: I encara en aquesta clau, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha avisat que saltar-se les restriccions d'accés als espais naturals podria afectar milers de llocs de feina que pengen d'un fil per la crisi de la pesta porcina africana.
2: Sí, Ordeig està rebent pressions polítiques i socials per flexibilitzar les prohibicions. La darrera, aquest cap de setmana, quan unes 200 persones van accedir a Collserola amb una caminada popular com a senyal de protesta per les mesures que limiten l'activitat en espais naturals per poder controlar els contagis entre senglars de la pesta porcina. En aquest sentit, el conseller d'Agricultura alerta que aquestes actuacions podrien allargar la crisi sanitària i fer que moltes persones perdin la seva feina.
4: Que hi ha milers de llocs de treball que pengen d'un fil en aquests moments i per tant demanaríem, si us plau, no espatllar tot el que hem fet fins ara. La crisi sanitària no s'ha acabat.
2: Més enllà de la indústria càrnica, que encara no pot exportar porc amb normalitat arreu del món des de fa més de mig any, segueixen en perill molts negocis que es troben en l'interior dels espais naturals, on la Generalitat segueix treballant per erradicar la pesta porcina.
1: Tres quarts de 3 de la tarda, els preus de l'habitatge a Catalunya continuen disparats, tot i que el ritme de pujada es modera lleugerament. Entre el gener i el març han crescut un 10,5% respecte de l'any passat. Aquesta dada demostra que el mercat segueix en nivells històricament molt elevats. Quines altres conclusions, Ricard, podem extreure de les dades publicades avui per l'INE?
2: Doncs que ja són 6 trimestres consecutius amb pujades de 2 dígits, una situació que no s'havia donat mai. Això vol dir que la desacceleració dels preus no resol el problema, simplement que continuen pujant, però una mica menys de pressa. L'encariment, a més, té un origen clar, sobretot ve de la segona mà, que puja a un ritme superior que els habitatges de nova construcció. Això indica que a Catalunya existeix un problema estructural, que és la falta d'oferta, és a dir, que no es construeix suficient per absorbir la demanda actual. I aquest és un element clau perquè ens allunya del model que va esclatar amb la bombolla immobiliària, quan es construïa més del que es necessitava. Però la pressió sobre el mercat no és només a Catalunya, s'estén a tot l'Estat i les majors pujades de tensió es donen en zones com l'Aragó, Múrcia o Castella i Lleó. Ho explicava en declaracions a Onda Cero el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
5: Espanya construeix molt poc. El 2025 es van acabar uns 115.000 habitatges, mentre que cada any es formen prop de 200.000 llars noves. Llavors, això vol dir que tenim un dèficit que s'ha anat acumulant i que actualment ja està al voltant dels 800.000 immobles.
2: Davant d'aquest escenari, la Generalitat insisteix en la necessitat d'augmentar el parc d'habitatge assequible amb mesures com impulsar la construcció pública, mobilitzar pisos buits i facilitar l'accés al lloguer per intentar contenir una escalada de preus que de moment no dona treva.
1: Canviem de qüestió, en plena de salut, volíem dir, hi ha novetats en la millora del tractament de l'Alzheimer. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, estudia una intervenció quirúrgica per millorar els símptomes d'aquesta malaltia. Montse Valls, bona tarda.
6: Bona tarda. L'hospital lidera un estudi europeu pioner que explora si accelerar el drenatge limfàtic pot ajudar a frenar la progressió dels símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'objectiu és potenciar el sistema limfàtic, un dels mecanismes naturals del cervell per eliminar proteïnes tòxiques com la beta-amiloide o la tau, que són les responsables de la neurodegeneració. És una cirurgia mínimament invasiva, basada en tècniques de microcirurgia plàstica, que permet l'alta en 24 hores i que de moment ha donat bons resultats en dos pacients. Carmen Higueras és cap de cirurgia plàstica.
7: Els pacients que hem operat fins ara estan bé, han evolucionat bé postoperatòriament, i no hi ha hagut cap tipus de complicació, i comencem a veure que hi ha com una milloria en l'estat d'ànim, amb la fluïdesa verbal, però repeteixo, són resultats molt preliminars, necessitem un seguiment molt més llarg.
6: L'estudi inclourà una desena de pacients en fase lleu amb un seguiment d'un any per avaluar sobretot la seguretat del procediment. Igualment, s'ha de tenir en compte que des de l'hospital asseguren que la cura de l'Alzheimer encara és lluny d'aconseguir-se.
1: Dèiem en titulars, Interior reforçarà el pla Campai a la zona franca de Barcelona després que ahir a la nit un home fos tirotejat mortalment.
2: La consellera del RAM, Núria Parlon, ha anunciat que també es reunirà properament amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que s'ha de reforçar.
8: Posant doncs tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
2: Parlon també ha explicat que no descarten treballar a promoure una legislació més dura pel que fa a la tinença d'armes de foc, una necessitat que al seu parer s'ha d'aplicar tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat.
1: Obrim plana local i comencem pel Baix Llobregat, on la Generalitat manté viu l'objectiu d'adaptar els serveis públics a les necessitats d'aquesta regió de Catalunya. Amb aquest horitzó, el sistema d'emergències mèdiques desplegarà, a partir d'aquest dimarts a la mitjanit, un total de 164 ambulàncies noves a la regió metropolitana sud, 5 més que fins ara.
2: Sí, el nou model de transport sanitari arriba amb més recursos i, sobretot, amb unes ambulàncies carregades de noves tecnologies que faciliten la feina als professionals.
9: Tenim millores tecnològiques que el que ens porten és millors decisions clíniques i decidir en el moment que tenim el pacient en quin centre sanitari se'l podrà atendre millor o tindrà millors opcions terapèutiques. Evitem trasllats interhospitalaris després d'un centre a l'altre.
2: Aquest nou model, que costarà més de 200 milions d'euros repartits en 5 anys, arriba també amb més hores de servei i, en concret, gairebé 20.000 hores anuals més per a urgències i una bossa extra per afrontar moments de màxima pressió. El reforç es notarà especialment al Baix Llobregat Nord, amb més cobertura a Abrera, Martorell i el Papiol, però també a l'àrea metropolitana sud, amb millores a Cornellà, l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat.
1: L'impacte és devastador per aquest matrimoni del Pallars Sobirà, que en només un dia s'ha quedat sense res. La Pilar Arbàs i en Ramon Vidal han hagut de sacrificar tots els animals de les seves explotacions, més de 200 vaques i vedells, alguns de tot just un mes de vida, després de donar positiu en tuberculosi.
2: Sí, la llei obliga a fer el que es coneix com un buit sanitari i això vol dir eliminar tot el ramat. Parlen d'una pèrdua econòmica molt gran, però sobretot d'un cop moral molt dur, tal com lamentava la Pilar.
10: Perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petits, que has estat allí, i alguns que la meva filla, bueno, estava amb ells, bueno, és que és tot.
2: Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els animals als camions per portar-los a l'escorxador. El sector, a més, mostra indignació i apunta a la fauna salvatge, els senglars concretament, com a possible origen del contagi.
0: Cada tarda, a 2:15, tota la informació de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
11: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
1: Música. Doncs temps ja per repassar l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Comencem parlant de bàsquet. Barça i Penya opten al títol de Lliga ACB.
12: Semifinals del play-off pel títol amb clar color català, ja que les disputaran el Barça i la Sisa Joventut, que s'enfrontaran a la Laguna Tenerife i al València Bàsquet

0: respectivament. La penya va guanyar el Baskonia 88-96 en el tercer definitiu partit de la sèrie de quarts de final disputat al Buesa Arena, amb un estel·lar Ricky Rubio, autor de 23 punts. L'entrenador verdinegre Dani Miret valora així la victòria.
1: Muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy y que no habíamos hecho en otros momentos. Así que súper contentos.
0: El Barça ja havia eliminat dissabte l'UCAM Múrcia. Les semifinals comencen demà mateix amb un Barça-Tenerife al Palau Blaugrana. Recordem que la sèrie és el millor de 5 partits.
2: I el Madrid repeteix president.
0: Florentino Pérez va ser reelegit president del Club Blanc després de guanyar les eleccions a la presidència que es van fer ahir. Pérez va aconseguir el 65% dels vots, un total de 21.741, mentre que el seu rival Enrique Riquelme va assolir el suport del 35% de la massa social que va triar la seva papereta, amb un total de 11.814 vots. Florentino estava eufòric, això sí, sempre llegint el que diu.
3: Este es el Real Madrid que todos queremos, un Real Madrid independiente, un Real Madrid sin miedo a los retos y a los desafíos. Aquí sigo, los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
0: Riquelme estava molt satisfet, ja que considera un èxit obtenir aquests resultats quan amb prou feines ha tingut temps de planificar la campanya electoral.
4: El Real Madrid no se vende y el Real Madrid y sus socios han podido hablar y lo han demostrado también en las urnas. Es una gran victoria también para esta candidatura. Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. El Real Madrid no va a volver a estar 20 años sin más elecciones. Hemos parado la venta del club, pero hay que seguir poniendo al socio en el centro de todo. Es una gran victoria también para nosotros.
0: D'altra banda, la selecció espanyola juga aquesta matinada a les 4 contra Perú a l'estadi Cuauhtémoc a Puebla, Mèxic. És l'últim abans del debut al Mundial el 15 de juny contra Cap Verd. Luis de la Fuente ha sortit en defensa de Gavi, criticat per una entrada que li va fer a Rodri durant un entrenament de la Roja.
5: Esto es fútbol. Es un entrenamiento, se entregan con mucho ímpetu todos los jugadores, no tiene que pedir nadie perdón a nadie, ni es una acción del entrenamiento y punto, no hay nada que reprochar a uno ni a otro. Está todo perfecto, en perfecto estado de revista. Y Gavi es un jugador que le conocemos, que tiene esa energía, que tiene ese ímpetu, pero es precisamente una de sus virtudes. Tendrá que ir seguramente controlando y dosificando seguramente esa energía. Pero vamos, yo no quiero que cambien a Gavi, yo prefiero a este Gavi, quiero a este Gavi para mi equipo, desde luego, sin ninguna duda.
0: D'altra banda, el defensa del Barça, Ronald Araujo, ha tornat a correcuita cap a Barcelona a fer-se un tractament exprés per recuperar-se de la lesió muscular lleu al bessó durant un entrenament amb la selecció d'Uruguai. Quan acabi, tornarà a la concentració del combinat xarrua i, en principi, la seva presència al Mundial no perilla. Més a punts de l'actualitat esportiva, en handbol, el Barça es va proclamar campió de la Copa del Rei després d'imposar-se al Bidasoa Irún per 17-37 en la final disputada a Alacant. És la Copa número 30 per aquesta secció, la 13a consecutiva. L'equip de Carlos Ortega suma ja 6 títols aquesta temporada, que seran 7 si guanyen la Final Four de la Champions, que es disputarà el proper cap de setmana al Lanxess Arena de Colònia. Ortega no té dubte que fam per seguir guanyant els hi queda i molta.
6: A veces tengo que reconocer que no es fácil mantener a la gente siempre metida, pero yo creo que el equipo lo conforma gente ganadora y lo que es más importante, cuando un equipo o unos jugadores están acostumbrados a ganar, cuando tocan las mieles de la victoria, esto es muy adictivo y quieren volver a seguir ganando, ¿no? Y quieren seguir ganando, ¿no? Y eso es lo que pasa a la mayoría de los mis jugadores, ¿no?
0: Tornem al futbol. Europa es va quedar a les portes de disputar la final del play-off d'ascens a segona divisió en perdre el camp del Celta Fortuna per 3-2 a la pròrroga. Sí que disputarà aquesta ronda decisiva al Centre d'Esport Sabadell, que s'enfrontarà al Zamora. El partit d'anada es jugarà el proper dissabte a l'estadi Ruta de la Plata i la tornada el divendres 19 de juny a la Nova Creu. El Teymar Márquez va aconseguir la victòria número 100 de la seva carrera en imposar-se el Gran Premi d'Hongria de MotoGP al circuit de Balaton Park per davant del murcià Pedro Acosta i de l'italià Pecco Bagnaia. A la classificació del Mundial, el pilot de Cervera és ara cinquè a 72 punts del líder, el també italià Marco Bezzecchi.
2: Gràcies, Víctor. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Zona cultural, la Patum ha tancat 5 dies de festa convertint la plaça de Sant Pere de Berga en un mar de foc amb l'última Patum completa del Corpus.
7: Més de 6.000 persones han omplert la plaça per viure l'últim esclat de foc, música i salts després de 5 dies de celebració que han situat Berga al centre de la cultura popular catalana. Les comparses han acomiadat la festa al ritme del tabal i de la cobla Ciutat de Berga. El salt de plens ha tornat a ser el moment més esperat. Durant el Corpus s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora, dels quals més d'un centenar aquest diumenge. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi i ha confirmat una aportació de 200.000 euros, la més alta fins ara.
2: El que també ha acabat aquest diumenge és el Primavera Sound 2026, després d'un cap de setmana ple de sorpreses. La més destacada, el concert d'Olivia Rodrigo.

A ritme de hits i de rock, guitarrer més propi dels 90 i amb una energia inesgotable, la cantant va revolucionar la tercera jornada del Primavera Sound. A més, va protagonitzar un dels moments més recordats del festival d'aquest any després d'actuar amb Robert Smith, cantant de The Cure, per estrenar una nova cançó. Amb tot, el Primavera Sound es va acomiadar un any més de Barcelona enguany amb l'actuació de Carl Cox.

0: festival ha rebut més cares conegudes, com la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que van a veure Gorillaz. També destacant l'exentrenador del Barça, Pep Guardiola, i el president del club, Joan Laporta, al concert de The Cure.
1: I aquest últim minut el dediquem també a la plana musical encara, perquè es dona el tret de sortir d'aquesta setmana al Festival Blau Marí Music. El primer concert serà el de Rosana.

0: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
2: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
3: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
4: Hi ha llocs on vas i llocs on tornes. Del 8 al 11 de juliol, Cruïlla és casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
6: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
7: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
5: A Lleida, a terra, Banda Neon.
6: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
5: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
6: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
5: I Tarragona impulsa el talent emergent.
6: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: Aquest cas serà història de nits de ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
9: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué voy a hacer con 5 hijos.
8: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
10: A veure si vindrà un tercer, saps?
8: Clar,
10: a veure
8: si seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè, clar...

0: casas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
1: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Eso son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
2: Si buscas entretenimiento sin límites...
3: Aún hay mucho más por ver.
4: Soy la dueña de estas tierras.
3: Más de 20.000 horas de los mejores contenidos en español.
5: ¿Quién lo mató?
3: Por ti y para ti.
2: ViX, en exclusiva en A3Player, por solo 3,99 euros al mes.
3: O 39,99 euros al año. Confieso.
6: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
7: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
8: I per tot el que viurem.
7: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
9: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
6: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: Comencem a Cambrils, a la Torre del Port, amb l'exposició Redibuixem la història, dones que fan canviar el món, realitzada per l'alumnat de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. La mostra recull il·lustracions de 20 dones referents per reivindicar la presència femenina al llarg de la història en diferents disciplines humanistes, com ara l'art, l'escriptura, la fotografia i l'arquitectura. Camins Kilòmetre Zero organitza els divendres, dissabtes i diumenges al TAS Vida Xató, l'essència del territori, una activitat entre vinyes, patrimoni i paisatge mediterrani. Una experiència que comença amb l'explicació de la vinya que rodeja el castell per entendre de prop el territori, el clima i el caràcter de la plana de secà de l'Alt Camp, on el paisatge mediterrani, la història i el vi dialoguen des de fa segles. Després, la visita continua cap al castell de Vila-rodona, ressenyat per primera vegada al segle XII, construït per protegir l'arribada dels monjos cistercencs al monestir de Santa Creus i emmarcat dins dels castells de la marca hispànica, avui està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. I seguidament s'ofereix un tast íntim i exclusiu entre els murs del castell per gaudir d'una selecció de vins elaborats segons els criteris dels vins de Xató. I al Museu de Reus, en el marc de la programació de l'any Gaudí, té lloc l'exposició I si Gaudí hagués tingut intel·ligència artificial? Oficis que canvien, creativitats que resisteixen. Una proposta vinculada al centenari de la mort de l'arquitecte reusenc que convida a reflexionar sobre com la tecnologia transforma la manera de treballar i de crear.
6: Apunta-t'ho a l'agenda.
11: ¿Te preparas un Super Bowl de frutas, semillas y colores? ¿Le haces 20 fotos desde todos los ángulos? ¿Y luego? Bueno, ¿luego te pides una napolitana de chocolate? Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Lleida, la teva radio.
12: Todos conocemos a alguien que se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. ¿Os parece normal que siga pasando esto hoy en día?
13: Es normal que esté contento. Es para decir, vete a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
14: Por fin.
15: No me parece real. Nunca volverá a respirar. Nunca. Está muerto. Y el otro también. Y solo con apretar el gatillo.
16: Matar a un hombre es algo muy duro. Le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener.

0: Por fin.
1: Ahora nadie puede apartarlo de mí.
0: Cantizano.
2: Ahora 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regalo para tu compra diaria, solo hasta el 14 de junio. Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
3: En la provincia de Segovia se unen historia, naturaleza y una rica tradición gastronómica, con un lugar ideal para invertir, emprender y crear empleo. El destino perfecto para una escapada o vacaciones inolvidables. Todo esto se pone en valor en una nueva edición de los Premios Diputación de Segovia. Y Rafa Latorre y el equipo de La Brújula no se lo quieren perder. Miércoles 10, desde las 7 de la tarde, en directo desde el patio de columnas del Palacio Provincial de la Diputación. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
5: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
6: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia a Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
7: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
8: A un quart de vuit del vespre volem analitzar tota l'actualitat. Ho volem fer amb Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, què tal? Molt bona tarda.
9: Molt bona tarda.
8: I ja hauria de convocar eleccions si no aconsegueix pactar uns pressupostos a curt termini?
9: Aviam, és que s'ha normalitzat el model Sánchez. El senyor Salvador Illa, que havia vingut al món a redimir-lo, porta el mateix camí, que és governar de manera sostinguda sense pressupostos, no?
4: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
8: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions com

0: Què tal? Bona tarda. Són les 7, això és La Brúixola.
1: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: migdia, el papa Lleó XIV trepitjarà territori català per primera vegada des del seu nomenament com a pontífex. Encara no sabem els continguts que voldrà transmetre a la ciutadania catalana, però podem dir que ens n'ha deixat algunes pistes si ens fixem en les seves paraules a Madrid. El fre al rearmament i la rebuig a la discriminació de les persones per motius ètnics, econòmics o religiosos han estat dos dels pilars fonamentals dels seus parlaments, uns parlaments que també ha portat al Congrés dels Diputats. Un fet històric per partida doble. D'una banda, perquè és el primer cop que un papa fa un discurs a la cambra, i de l'altra, perquè ha aconseguit unir totes les formacions polítiques en un aplaudiment final que s'ha allargat fins a 7 minuts. Veurem si aquesta unitat es converteix també en una de les característiques de la visita que farà el papa a casa nostra i que començarà en poques hores.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Un programa en el que continuarem parlant d'aquesta prèvia de l'arribada del Papa a Catalunya. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Seran dies complicats per la mobilitat a casa nostra. En uns minuts en farem una descripció més detallada, perquè d'una banda tenim la visita del Papa, però és que també tenim vaga de docents.
1: Sí, per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la responsabilitat perquè aquests dies el dret a vaga, el dret a la mobilitat i la visita del Pontífex siguin compatibles.
2: Però hem d'aconseguir, doncs, que la visita sigui un èxit aquí a Catalunya. És una visita única, històrica, i hem d'intentar conciliar amb dues coses. Per una banda, la part de les manifestacions, òbviament, són legítimes i s'han de poder donar, però també la visita s'ha de poder donar amb normalitat.
0: El Papa també és cap d'estat i, per tant, doncs, també té les seves implicacions polítiques aquesta visita. Què n'esperen, per tant, els partits polítics catalans?
1: Doncs el portaveu dels Comuns, David Cid, li ha reclamat que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos i que faci net a l'Església.
3: Vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar, eh? I, per tant, saber exactament què ha succeït en el marc de l'Església Catòlica.
1: Mentrestant, els partits independentistes han criticat que el govern no hagi estat a l'altura en la defensa del català en els actes que el Papa protagonitzarà a casa nostra. Escoltem la número 2 d'Esquerra, l'Hisenda Alemany, i el portaveu de Junts, Josep Rius, respectivament.
4: La presència del català hi hauria d'estar molt i molt present, com el retorn de la societat que l'acull també hauria d'estar en l'agenda.
5: En cap moment ha desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica davant del Vaticà per, doncs, fer que el Papa usi el català.
1: La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha posat l'accent en la visita històrica del Papa a Barcelona i ha tret ferro de les diferències ideològiques entre els socialistes i l'Església.
6: Insisteixo i reitero que valorem positivament la vinguda del Papa a Catalunya i que qualsevol mandatari internacional té posicions determinades.
0: En plana econòmica també abordarem altres qüestions més enllà de la visita del Papa i els explicarem que els preus de l'habitatge continuen creixent a Catalunya.
1: Sí, s'han disparat un 10,5% en els tres primers mesos de l'any, la tercera dada més alta mai registrada entre gener i març. L'encariment s'explica per la falta d'oferta i els experts no preveuen baixades significatives dels preus. Òscar Gorgas és el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona en declaracions a Onda Cero.
7: El fet diferencial és l'escassetat d'habitatge que impulsa els preus a l'alça. De cara als propers mesos, les previsions apunten a noves pujades, encara que més contingudes, entre el 7 i el 10% per al conjunt del 2026.
1: Tot i això, les dades de l'Institut Nacional d'Estadística també evidencien un creixement més moderat respecte dels trimestres anteriors.
0: L'Hospital Trias i Pujol de Badalona investiga si la neteja de les proteïnes tòxiques del cervell pot aturar els símptomes de l'Alzheimer.
1: De moment, la intervenció quirúrgica per potenciar el sistema limfàtic ha obtingut bons resultats en dos pacients que formen part d'un estudi amb una desena de malalts en fase lleu. Tot i això, encara queda molta feina per fer.
8: Estem molt lluny de parlar d'una cura. Però bueno, l'Alzheimer afecta més de 50 milions de persones al món i en els propers anys aquesta xifra es doblarà o es triplicarà. Per tant, qualsevol via possible terapèutica, doncs val la pena investigar-la.
1: Paraules de la cap de cirurgia plàstica de Can Ruti, Carmen Higueras.
0: La segona part de la brúixola d'avui assenyala l'Orient Mitjà en clau internacional, Joan.
1: Sí, i ens tornem a situar a Iran perquè les últimes hores han deixat enfrontaments directes entre Israel i l'Iran mentre Estats Units intenta fer de mediador i que el conflicte s'acabi. Intentarem esbrinar quines són aquestes implicacions i per què Israel està tan interessat en bombardejar a Iran. Ho farem amb el CIDOP.
0: I parlarem també amb el nostre psicòleg de capçalera, el David Cueto, en clau de salut mental, avui al voltant de la ira.
1: Sí, l'emoció de la ira ens explicarà l'explicació biològica de per què ens apareix com una reacció natural al perill i ens explicarà la importància de saber-la controlar perquè en aquest estat on cap sentiment aflora per sobre de la ira podem prendre decisions que tinguin conseqüències fatals.
0: Titular d'Esports, José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda, Lola. El blaugrana Ronald Araujo ha abandonat la concentració d'Uruguai per tornar a Barcelona, ja es troba a la ciutat comtal, i tractar-se la seva lesió al bessó. En principi, el central no tindrà problemes per disputar el Mundial amb els seus. El seleccionador espanyol, d'altra banda, Luis de la Fuente, creu que Lamine Yamal arribarà a temps per debutar amb Espanya al Mundial contra Cap Verd, però no per ser titular.

0: Dèiem que demà serà un dia de molta mobilitat als carrers i volem saber si el temps acompanyarà o no. Noelia García, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Demà dimarts a Catalunya baixaran les temperatures. Màximes de 32 graus a Lleida i 27 graus a Barcelona, a Girona i a Tarragona. Al Pirineu, cel ennuvolat amb precipitacions febles. A la resta del territori serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Atenció durant la tarda a zones de l'interior. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Les temperatures mínimes també seran més baixes. 20 graus a Barcelona, 18 a Girona i a Tarragona i 17 graus a Lleida. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà i també vent del nord amb ventades fortes al sud de Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passant gairebé 8 minuts de les 7 de la tarda, al control tècnic Ismael de la Parra. Catalunya es prepara per un dia històric.

0: En Lleó 14 aterrarà demà a Barcelona, procedent de Madrid per encarar els dos dies que passarà a la capital catalana. Seran dies intensos, ja els avisem informativament, és clar, però també pel que fa a la mobilitat, especialment a Barcelona.
1: La ciutat ja es prepara perquè el Papa pugui fer el recorregut que té previst. Cal que el repassem perquè a Barcelona i Montserrat les afectacions de mobilitat seran importants tant dimarts com dimecres. Comencem per la principal afectació a la capital catalana, que serà al voltant de la Basílica de la Sagrada Família. Veurem com s'establirà un ampli perímetre de seguretat. Seran 9 illes, compreses entre els carrers Rosselló, Lepant, València i Sicília. No s'hi podrà ni transitar ni aparcar des de dimarts a la nit fins dijous a les 2 de la matinada. En aquesta franja, els accessos al pàrquing també estaran afectats, per tant, amb vehicles privats no s'hi podrà ni accedir ni sortir, excepte en cas d'emergència.
0: Això demà, però, la situació encara es complicarà més dimecres. Es tallarà el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i Lepant, així com també els carrers perpendiculars perquè hi passi el Papa mòbil. Però als voltants de la Sagrada Família no seran, Joan, els únics afectats.
1: Doncs no, també hem de parlar de la catedral i el Palau Episcopal, on tindrà lloc el primer acte oficial de Lleó 14 a Catalunya. En aquesta zona estarà prohibit aparcar a la via pública des de demà al matí fins dijous al matí. I una mica més lluny del centre de la ciutat, Montjuïc i Montserrat també veuran els seus voltants afectats per la visita del Papa. L'acte del pontífex a l'estadi olímpic comportarà talls de trànsit i restriccions al passeig olímpic, l'avinguda de l'estadi, al carrer dels Jocs del 92 i altres vies de l'anella olímpica. Sí que s'habilitaran busos llançadora des de la plaça Espanya per poder-hi accedir. A Montserrat recordem que només podran accedir al recinte les persones que disposin d'una reserva prèvia o acreditació.
0: Per tant, ja veuen que la mobilitat en transport personal serà més aviat complicada. Per compensar-ho, això sí, es reforçarà el transport públic aquí a Barcelona.
1: Sí, i sobretot el metro, perquè naturalment diverses línies d'autobús urbà de Barcelona veuran modificat el seu recorregut habitual pels talls que els comentàvem. Demà hi haurà 4 trens més a la línia L1, 2 a la L3 i 2 més a la L5. També s'allarga

0: Ara l'horari del metro per facilitar la tornada dels espectadors. Això sí, l'estació de Sagrada Família estarà tancada tot el dia. Per arribar a Montserrat es reforçaran els serveis de Rodalies i Ferrocarrils, que ja han obert una plataforma digital per poder aconseguir amb antelació el bitllet de l'Aeri o del Cremallera. Per la seva banda, Rodalia Renfe també reforçarà horaris, trens i personal, sobretot a l'aeroport del Prat.
1: Recordem que tot plegat coincideix amb l'anomenada Papa Vaga, que van anunciar els sindicats educatius després del resultat negatiu de la consulta sobre el preacord amb el departament. Davant d'aquesta escenari, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha demanat als sindicats dels professors que siguin responsables a menys de 24 hores d'una nova aturada general.
0: Dalmau ha assegurat que el govern està disposat a seguir negociant millores pel conjunt de la comunitat educativa. Amb la mà estesa, fa una crida a la responsabilitat dels sindicats que han convocat la vaga de demà a Mosteca al capdavant. Començaran a la plaça Espanya i acabaran al Parlament, unes protestes que arriben després que una majoria dels docents votés en contra d'un preacord amb educació que ja havien signat tots els sindicats presents en les negociacions. Sigui com sigui, el govern vol evitar que el malestar dels mestres afecti alumnes i famílies i manté l'esperança de desactivar les mobilitzacions de demà.
2: També una crida a la responsabilitat, perquè el sistema educatiu té molts reptes i nosaltres crec que hem de fer un esforç per posar en el centre de les prioritats els alumnes, per no perjudicar-los i a les famílies. Estem disposats, jo crec que estem disposats, primer de tot, a seguir parlant dels problemes de fons. Crec que un govern que ha arribat a dos acords, que ha arribat a un acord de 2.000 milions, després a un acord de 700 milions d'euros en l'últim tram de la negociació...
0: Entrevista a Ràdio Televisió Espanyola, el conseller confia que si finalment els docents es mobilitzen no afecti cap acte previst per l'arribada del Papa a Catalunya. Tampoc els desplaçaments de molts estudiants que demà comencen la selectivitat on es juguen bona part del seu futur. Per tot plegat, ha enviat un missatge de confiança i ha demanat no posar més llenya al foc ni perjudicar l'alumnat ni ara ni a l'inici del curs vinent.
1: Doncs a l'espera de conèixer l'abast de les primeres paraules del Papa a Catalunya, l'expert en la seva figura i també autor del llibre Lleó 14 a l'Església després de Francesc, Jordi Pacheco, ha assegurat a la ciutat d'Onda Cero que el pontífex abandonarà el vessant més institucional i que tindrà un perfil més pastoral en els actes que protagonitzarà a casa nostra.
0: Pacheco ha explicat que el Lleó 14 és hereu del llegat humanista del seu antecessor, el Papa Francesc, però amb un tarannà diferent, potser més seriós i discret. Sobre les tenses relacions amb Donald Trump, aquest expert assegura que el pontífex no vol fer política, però sí defensar la pau al món.
3: Ell està per guiar els catòlics, precisament catòlics i no catòlics, perquè no es deixin influenciar per aquests discursos d'odi, no?, que provenen d'aquestes altres esferes, com ara Donald Trump o altres dirigents, no?, mundials que aquí tots coneixem.
0: Pacheco també ha recordat el doble rol del Papa com a cap de l'Estat del Vaticà i cap de l'Església Catòlica.
3: Aquesta particularitat i aquesta capacitat també d'incidir i d'estar al corrent de tot el que passa al món i de treballar des de la diplomàcia, des d'aquesta diplomàcia vaticana, doncs, per servir el bé comú de tothom, eh?
1: Passen 13 minuts de les 7 de la tarda. Nosaltres ara voldrem continuar parlant sobre aquesta visita al Papa. Fem una petita pausa i ens hi posem.
4: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.

0: Una de les qüestions que deixarà més petjada de la visita del Pontífex a Espanya, com a mínim des del punt de vista simbòlic, ha estat el primer discurs d'un papa al Congrés dels Diputats.
1: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
0: Un discurs en què ha rebutjat la prioritat nacional, ha parlat de frenar el rearmament i ha defensat el dogma eclesiàstic sobre qüestions com l'avortament o l'eutanàsia. Volem analitzar aquest discurs i la prèvia de la visita del Papa Lleó XIV a casa nostra amb Sergio Rodríguez López Ros, professor de la Universitat Batolí Basseu, especialista en informació vaticana i que també va ser consultor de la Santa Seu i de la Conferència Episcopal Espanyola. Senyor Rodríguez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.

0: A veure, què destacaria vostè d'aquesta compareixença al Congrés, que, per cert, ha acabat amb tothom de peu, sigui quina sigui la seva formació política, i amb aplaudiments fins a 7 minuts?
1: Certament un fet insòlit, un fet que no hi ha precedent, menys a l'estat espanyol, i que té un precedent molt llunyà i molt diferent al discurs que va fer Benet XVI al Parlament Europeu. Jo diria que avui els ha parlat als polítics del fet de la bellesa de la política, de la grandesa de la política i d'una política fundada en la moral, no? És a dir, no tàctica o estratègica, sinó una política que de forma complementària busca sumar opinions, inclús divergents, per arribar a punts de convergència i d'alguna forma doncs, fer una societat que funcioni, no? Una societat no polaritzada.
0: Mm-hmm. Clar, de fet, és curiós perquè en un mateix Parlament ha abordat qüestions que, d'una banda, doncs hi ha formacions com l'avortament o l'eutanàsia que estaran en contra d'aquest dogma que defensava el Papa i, d'altra banda, doncs qüestions més sobre la immigració, que també ha estat molt contundent amb aquesta qüestió. N'hi ha d'altres formacions doncs, que potser tampoc acabaran de combregar gaire amb el seu missatge. És curiós d'analitzar, com a mínim.
1: Sí, certament. La veritat és que diuen que a vegades que el millor acord o el millor discurs és aquell que deixa tothom que ja a tothom no li agrada, no? Alguna part. Això significa que a tothom ha hagut de cedir o que tothom s'ha sentit al·ludit, no? És a dir, és un discurs que ha volgut afrontar les veritats i entomar des del punt de vista de l'Església Catòlica, poden tomar tots els temes de l'agenda política. La immigració, clarament, això no ha agradat a partits de com Vox, per exemple, no? I clarament ha de ser molt, molt, molt clara la postura de l'Església, no hi ha prioritats nacionals que valguin, també sobre qüestions més també polèmiques per partits d'esquerra, com el tema de l'eutanàsia o l'avortament, també ha de ser clar el tema de la dignitat de la vida, que de fet és l'argument de fons de tot, la dignitat de la vida, no? O del que considera que és el feble. I tampoc a postures com la guerra, que potser pot no haver agradat al Partit Popular, però també deixa molt clara que la guerra no és una solució, sinó que és sempre una tragèdia. Per tant, ha fet un discurs que jo diria que és brillant, un discurs molt... que hauríem de buscar una espècie de barreja entre Benet XVI i Joan Pau II, no? Però que aniria molt més endarrere. Pau VI, com un papà que està dia a dia, que llegeix els diaris, que viu la quotidianitat i escolta la gent, i per tant no té un punt de vista dogmàtic com a tal, sinó que intenta trobar diàleg amb la societat actual.
0: En una institució com és el Congrés i que està tan dividida, polaritzada actualment, fins quin punt creu que poden tenir algun impacte real les paraules que ha transmès avui el papa Lleó XIV?
1: Bé, jo diria que això el que vol és esperonar una espècie de, com dir-ho, una espècie de segona transició, és a dir, una espècie de lloc de trobada, de pensar que no porta enlloc el tema d'estar cada dia polaritzant o polemitzant sobre temes, sinó que hem de tenir com una espècie de, per dir-ho així, permeti'm, una espècie de pactes de Moncloa 2, uh-huh. És a dir, una espècie de trobada de tots els partits sobre allò que volem per a un país comú, és a dir, que no pot tenir una única visió de la realitat, sinó que hem d'arribar tot cedint-hi una mica, no? Això va passar a la Constitució del 78 on partits com el Partit Comunista o Fuerza Nueva o tots els partits de l'àmbit parlamentari o no parlamentari van haver de cedir, no? Per arribar a un punt de trobada. Com que el punt en el que estem és molt, molt tens, jo crec que té molt bona informació, ha hagut això, s'ha posat pau i dir que efectivament la política és una gran tasca i com que és tan gran cal que es faci amb això, amb aquesta voluntat d'arribar a acords.
0: Falten menys, evidentment, de 24 hores perquè el papa aterri aquí a Barcelona i avui a la brúixola hem volgut fer una mica de prèvia. Hem parlat de les restriccions de mobilitat que tindrem tant de cara demà com demà passat, però ens interessava també conèixer més la intrahistòria d'aquests viatges papals. Vostè ha estat consulta de la Santa Seu, també de la Conferència Episcopal Espanyola. Què hi ha darrere d'aquests viatges? És a dir, com es preparen un cop es decideix que ja es produiran? Amb quins criteris es decideix l'agenda, el calendari, com es fa tot aquest procediment?
1: La veritat és que aquesta és la pregunta del milió de dòlars, no? És un viatge ja anticipat des de fa molts anys, un viatge que ja tenia pensat a papa Francesc, però que com que va començar a tenir problemes de salut, va ser impossible fer-los. Quan va començar i el pontificat actual ja estava planejat i li va agradar i per tant es va fer. Antigament el papa Francesc no va venir a Espanya perquè se li faria només viatges, per dir-ho així, de contingut netament religiós. I volia un viatge polític, volia de fet parlar de les Corts, que és com tal ha succeït avui, i volia veure algun dispositiu per immigrants. Inicialment es parlava de Cádiz, de la part del sud d'Andalusia, però finalment és les Canàries. No? És un viatge fa 7-8 anys planejat, que es va haver de reformar quan es va venir el nou papa, però és un viatge que sempre... Ha de pensar que la Santa Seu té 2.000 anys

0: història que manega informació de tot el món i, per tant, que té informació molt bona del que és un país, no? I, per tant, sap quins són els problemes. Aquest és un viatge que té moltes dimensions, no? L'altre dia vam veure el discurs d'Antonio Banderas, realment brillant, sobre el tema de l'art i la cultura, no?
1: Sí.
0: Barcelona serà una mica això també, pensar com Gaudí. Ara fa 100 anys va tenir una intuïció, i és que al mig d'una gran ciutat pot haver una catedral que sigui amb un llenguatge actual, no? L'Església vol trobar i està intentant trobar un llenguatge, ho vam veure amb els joves, no? Un llenguatge que arribi a la gent més jove, que parli en categories, en paraules que la gent entengui. Si no, és una missió que no té sentit, no? O té poc sentit. I, per tant, jo crec que aquesta, la voluntat de la Santa Seu quan va planificar el viatge era, efectivament, trobar aquest món. A Barcelona serà realment un punt culminant perquè és, bueno, això, és el centenari de Gaudí, un artista que està en procés a més de canonització, el procés del qual avança amb bona marxa, i que és una mica també el model de persona de fe que avui dia dialoga amb les ciències, dialoga amb les arts, dialoga amb la cultura per entendre's amb la gent.
1: Clar, aquests dies a casa nostra hi ha hagut molt rebombori també al voltant de l'ús del català en els seus discursos. No entrarem en aquesta qüestió, però sí en la preparació d'aquests parlaments. Ho fa el Papa? Ho fan els assessors? Fins quin punt hi pot participar el Pontífex?
0: Bé, és una bona pregunta, sense revelar-ho tot, però és veritat que el Sant Pare participa directament això, i a més aquest, i em consta que ell ha participat. Per tant, com qualsevol polític, té una persona que li ajuda, té un grup de persones que ajuden a fer discursos, com tothom, però sí que és veritat que en el cas seu ha revisat tots els discursos que ha fet aquests dies a Espanya. Per tant, el discurs d'aquest matí al Parlament, ha estat a les Cortes, ha estat molt ben pensat, i tots els discursos d'aquests dies són pensats per ells. Per tant, clarament, amb el tema del català, i també ho entomo directament, finalment està conscient de la importància que té per nosaltres com a llengua vehicular, no? Com a llengua nacional, i per tant farà la benedicció amb usant el català.
1: No sé si vostè, que ha estat tant en contacte, sap que històricament en algunes qüestions, o quan vostè doncs va estar tan present a la Santa Seu, a vegades hi havia hagut discrepàncies entre persones doncs que potser escrivien aquests parlaments i potser la manera en què el Papa es volia expressar al voltant d'algunes qüestions.
0: Efectivament, vam veure diverses vegades com el Papa Francesc, per exemple, portava un discurs i no llegia, no? Perquè començava a llegir-lo i no es trobava còmode amb allò i improvisava. I a més, se li donava molt bé, no? Aquest és un Papa més introspectiu, més una persona que és potser una mica més tímida, però que pensa molt allò que diu i que, per tant, s'ha volgut mirar cadascun dels discursos que ha fet. I, per tant, el de Gaudí serà un discurs magnífic que no deixarà indiferent a ningú.
1: Doncs amb ganes d'escoltar-lo. Ja per acabar, què creu que podem esperar? Ara ens donava alguna pinzellada, eh? Però què creu que podem esperar d'aquesta visita del Papa aquí a Catalunya, a casa nostra? Abans recollíem unes frases que havia dit el senyor Jordi Pacheco, que parlava de Lleó XIV, i deia que en el cas de Madrid sí que està en el Congrés, doncs ha estat un contingut més polític, però que aquí a casa nostra potser serà més social. No sé si vostè també va encaminat cap al mateix sentit.
0: Bé, jo diria que va vostè molt ben encaminada. Jo diria que destacarà que Catalunya, per exemple, va ser el primer lloc on es va fer la pastoral gitana als anys 60, no? Quan va començar l'atenció especialitzada amb el món gitano, que va portar després, 10 anys més tard, a tenir polítics gitanos a les primeres Corts Constituents de l'any 78. Veurà que també nosaltres hem estat pioners en entitats com les escoles concertades, escoles socials, escoles d'adaptació, educació adaptada, educació amb llengües diferents a la pròpia. Veurà que és una església molt, molt inculturada al món social i que amb moltes experiències. Sant Joan de Déu és un referent mundial en atenció infantil. I podríem posar molts, molts exemples, no? Però nosaltres som pioners, i l'Església de Catalunya és pionera, en tot allò que té a veure amb el social, no? Des del punt de vista de migracions, amb minories culturals, des de violència domèstica fins a qualsevol tipus de discriminació. I jo crec que ha destacat tot això. Com al llarg del temps, des del segle XIX, quan es comença la industrialització a Catalunya, hi ha una església de frontera que intenta doncs, això, fer les primeres llars bressol, fer les primeres fàbriques en llocs per assegurances per als treballadors. Bueno, tot això ho posarà en relleu en aquest discurs que farà.
1: Don Sergio Rodríguez López Ros, gràcies per acompanyar-nos en aquesta prèvia de la visita del Papa Lleó XIV a casa nostra. Estic ben segura que la gaudirà de ben a prop. Així que això, que seran dos dies intensos, però que, com deia vostè, doncs amb ganes també de rebre-la aquí a Catalunya.
0: Això mateix, gaudiré molt.
1: Que vagi bé, molt bona tarda, gràcies.
0: Bona tarda, gràcies.
1: I abans parlàvem també de

0: Les reaccions dels partits polítics, de què esperen del papa a Lleó 14 quan arribi aquí a casa nostra? Doncs el PSC esquiva els temes més espinosos per a l'Església, quan falten això, com dèiem, menys de 24 hores perquè aterri a Barcelona. Els socis parlamentaris, en canvi, posen sobre la taula la qüestió dels abusos a menors, la crisi de l'habitatge i la importància del català. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. El Partit Socialista destaca els principis del pontífex en defensa de la pau i de la justícia social, però evita pronunciar-se sobre el seu posicionament respecte a l'eutanàsia o l'avortament. La portaveu Lluís de Moret admet les discrepàncies, tot i que li treu importància.
2: Refermem i compartim aquelles que doncs, tenen una sintonia amb els nostres plantejaments, i aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
1: Els socis, mentrestant, li reclamen contundència contra els abusos sexuals, la defensa del dret a l'habitatge i respecte pel català. Són David Cid dels Comuns i Elisenda Alemany d'Esquerra.
3: Passar de les paraules dels fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
4: Creiem que al marge de la visita del papa i d'una societat que l'acull, la presència del català hi hauria d'estar molt i molt present, com el retorn de la societat que l'acull també hauria d'estar en l'agenda.
1: També des de Junts es reclamen al Sant Pare que no menystingui la llengua i acusen l'arquebisbe de Barcelona de relegar el català a segon pla. Escoltem el portaveu del partit, Josep Rius.
5: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya.
1: I finalment, el Partit Popular destaca que els discursos que ha pronunciat fins ara el papa estan plens de saviesa, veritat i esperança.

0: arribem a 8:15 del vespre. La dels docents no serà l'única mobilització que coincidirà amb l'arribada del Papa. Demà a les 9 del matí, els comitès d'empresa de Nissan han convocat les plantilles davant la seu del Departament d'Empresa i Treball, on des de la setmana passada s'està negociant un ERO que podria acabar amb un terç dels 569 treballadors de Nissan que manté a Catalunya.
1: La direcció de l'empresa i els sindicats continuen negociant sense arribar a cap acord. Demà mateix s'acaba el període de consulta sobre l'ERO amb la mediació de la Generalitat. Per això es concentraran a les portes del Departament d'Empresa i Treball al carrer Sepúlveda número 148 de Barcelona. A hores d'ara, Comissions Obreres i els comitès d'empresa exigeixen retirar els acomiadaments i denuncien que aquest expedient mostra la voluntat de Nissan de tancar totes les plantes que té a Catalunya. En aquest cas, la més afectada seria la del Prat de Llobregat, on perdien la feina 110 de les 122 persones que hi treballen. Seguirien així, entenent els sindicats amb el tancament de les fàbriques de la Zona Franca i Montcada i Reixac.
0: En plena selectivitat, amb les biblioteques plenes d'estudiants buscant silenci i aire fresc, s'obre un nou front laboral a Barcelona. Els treballadors denuncien que l'Ajuntament ha donat per tancades les negociacions sense acord i amb un no a totes les seves demandes.
1: Ho consideren inacceptable i alerten que els deixen a l'estacada. Avancen que això pot acabar afectant el servei també. En aquest context exigeixen reprendre el diàleg i ja avisen que demanaran la mediació de la Generalitat i no descarten portar el cas als tribunals. Pau Solana és membre del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
2: El nostre objectiu és fer passos per poder tornar a reobrir la negociació. Per exemple, demanarem una mediació al Departament de Treball i si no, doncs estudiarem jurídicament la interposició de demandes, perquè és el que comentava la Montse, que hi ha coses que creiem que no estan dins la legalitat.
1: Tot plegat en un moment especialment delicat, amb exàmens finals, selectivitat i calor, quan les biblioteques s'han convertit en un refugi clau per a molts estudiants.
0: I encara en clau laboral, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha avisat que saltar-se les restriccions d'accés als espais naturals podria afectar milers de llocs de feina que pengen d'un fil per la crisi de la pesta porcina africana.
1: Ordeig està rebent pressions polítiques i socials per flexibilitzar les prohibicions. La darrera, aquest cap de setmana, quan unes 200 persones van accedir a Collserola amb una caminada popular com a senyal de protesta per les mesures que limiten l'activitat en espais naturals per poder controlar els contagis entre senglars de la pesta porcina. En aquest sentit, el conseller d'Agricultura

0: alerta que aquestes actuacions podrien allargar la crisi i fer que moltes persones perdin la seva feina.
1: Hi ha milers de llocs de treball que pengen d'un fil en aquests moments i, per tant, demanaríem, si us plau, no espatllar tot el que hem fet fins ara. La crisi sanitària no s'ha acabat.
0: Més enllà de la indústria càrnia, que encara no pot exportar porc amb normalitat arreu del món, des de fa més de mig any segueixen en perill molts negocis que es troben en l'interior dels espais naturals on la Generalitat treballa per erradicar la pesta porcina.
2: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
3: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
4: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
4: Hazte mutuero.
5: Condiciones en mutua.es.

0: En titulars, dèiem que els preus de l'habitatge a Catalunya continuen disparats, tot i que el ritme de pujada es modera lleugerament. Entre el gener i el març han crescut un 10,5% respecte de l'any passat. Aquesta dada demostra que el mercat segueix en nivells històricament molt elevats. Quines altres conclusions podem extreure de les dades publicades avui per l'INE? Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs que ja són 6 trimestres consecutius amb pujades de 2 dígits, una situació que no s'havia donat mai. Això vol dir que la desacceleració dels preus no resol el problema, simplement que continuen pujant però una mica menys de pressa. L'encariment, a més, té un origen clar, sobretot ve de la segona mà, que puja a un ritme superior que els habitatges de nova construcció. Això indica que a Catalunya existeix un problema estructural, que és la falta d'oferta, és a dir, que no es construeix suficient per absorbir la demanda actual. I aquest és un element clau perquè ens allunya del model que va esclatar amb la bombolla immobiliària quan es construïa més del que es necessitava. Però la pressió sobre el mercat no és només a Catalunya, s'estén a tot l'Estat i les majors pujades es donen en zones com l'Aragó, Múrcia o Castella i Lleó. Ho explicava en declaracions a Onda Cero el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
2: Espanya construeix molt poc. El 2025 es van acabar a uns 115.000 habitatges, mentre que cada any es formen prop de 200.000 llars noves. Llavors, això vol dir que tenim un dèficit que s'ha anat acumulant i que actualment ja està al voltant dels 800.000 immobles.
1: Davant d'aquest escenari, la Generalitat insisteix en la necessitat d'augmentar el parc d'habitatge assequible amb mesures com impulsar la construcció pública, mobilitzar pisos buits i facilitar l'accés al lloguer per intentar contenir una escalada de preus que de moment no dona treva.
0: Gràcies, Ricard. I ara canviem de qüestió. En plana de salut, hi ha novetats en la millora del tractament de l'Alzheimer. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona estudia una intervenció quirúrgica per millorar els símptomes de la malaltia. Ens en dona més detalls la Montse Valls. Montse, bona tarda.
3: Bona tarda. L'hospital lidera un estudi europeu pioner que explora si accelerar el drenatge limfàtic pot ajudar a frenar la progressió dels símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'objectiu és potenciar el sistema limfàtic, un dels mecanismes naturals del cervell per eliminar proteïnes tòxiques com la beta-amiloide o la tau, que són les responsables de la neurodegeneració. És una cirurgia mínimament invasiva, basada en tècniques de microcirurgia plàstica, que permet l'alta en 24 hores i que de moment ha donat bons resultats en 2 pacients. Carmen Higueras és cap de cirurgia plàstica.
4: Els pacients que hem operat fins ara estan bé, han evolucionat bé postoperatòriament i no hi ha hagut cap tipus de complicació, i comencem a veure que hi ha com una milloria en l'estat d'ànim, amb la fluïdesa verbal, però repeteixo, són resultats molt preliminars, necessitem un seguiment molt més llarg.
3: L'estudi inclourà una desena de pacients en fase lleu amb un seguiment d'un any per avaluar sobretot la seguretat del procediment. Igualment, s'ha de tenir en compte que des de l'hospital asseguren que la cura de l'Alzheimer encara és lluny d'aconseguir-se.

0: 5 minuts de 8:15 del vespre i comencem pel Baix Llobregat, on la Generalitat manté viu l'objectiu d'adaptar els serveis públics a les necessitats d'aquesta regió de Catalunya. Amb aquest horitzó, el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, desplegarà a partir d'aquest dimarts a la mitjanit un total de 164 ambulàncies noves a la regió metropolitana sud, 5 més que fins ara.
1: El nou model de transport

0: opcions terapèutiques, evitem trasllats interhospitalaris després d'un centre a l'altre.
1: Aquest nou model, que costarà més de 200 milions d'euros repartits en 5 anys, arriba també amb més hores de servei, en concret gairebé 20.000 hores anuals per 20.000 hores anuals més per urgències i una bossa extra per afrontar moments de màxima pressió. El reforç es notarà especialment al Baix Llobregat Nord, amb més cobertura a Abrera, Martorell i el Papiol, però també a l'àrea metropolitana Sud, amb millores a Cornellà, l'Hospitalet i el Prat.
2: Pel que fa a la mobilitat, Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf.
1: Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament.
2: I l'impacte és devastador per aquest matrimoni de Pallars Sobirà, que només en un dia, s'ha quedat sense res. La Pilar Bas i en Ramon Vidal han hagut de sacrificar tots els animals de les seves explotacions. Estem parlant de més de 200 vaques i vedells, alguns de tot just un mes de vida, després de donar positiu en tuberculosi.
1: La llei obliga a fer que el que es coneix com a buit sanitari, i això vol dir eliminar tot el ramat. Parlen d'una pèrdua econòmica molt gran, però sobretot d'un cop moral molt dur, tal com lamentava la Pilar.
3: Perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petits, que has estat allí, i alguns que la meva filla, bueno, estava amb ells, bueno, és que és tot.
1: Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els animals als camions per portar-los a l'escorxador. El sector, a més, mostra indignació i apunta a la fauna salvatge com a possible origen del contagi.
2: I una última informació en clau local i de caire polític. Junts ja entra en la recta decisiva per escollir candidat a l'alcaldia de Barcelona. De moment, dues de les candidatures aspirants ja han superat el primer filtre. Pilar Calvo i Jordi Martí, actual líder municipal, han aconseguit els avals necessaris de la militància i passen a la següent fase.
1: Ara el focus se centra en si la resta de candidats també superen abans del dijous aquest tall previ, mentre el partit es prepara per una votació interna que s'ha de fer a finals de mes. És una cursa clau per al futur de Junts a la capital de Catalunya. El partit busca nou lideratge després de l'etapa de Xavier Trias i vol arribar fort a les municipals del 2027, on haurà de competir amb l'actual alcalde Jaume Collboni.

0: En successos, Interior reforçarà el pla Campai a la zona franca de Barcelona després que ahir a la nit un home fos tirotejat mortalment.
1: La consellera del RAM, Núria Parlon, ha anunciat que també es reunirà properament amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que s'ha de reforçar.
2: Reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
1: Parlon també ha explicat que no descarten treballar a promoure una legislació més dura pel que fa a la tinença d'armes de foc, una necessitat que, al seu parer, s'ha d'aplicar tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. Mentrestant, els Mossos continuen buscant l'autor del tret mortal i esclarir les causes de l'homicidi. Fonts de la investigació estudien si el cas podria estar relacionat amb màfies de l'Est.
0: Hem de lamentar una mort més a les carreteres. El copilot d'un turisme mor aquest migdia després que el vehicle amb el qual circulava xoqués frontalment contra un cotxe tot terreny a Lloret de Mar, a la Selva.
1: El sinistre s'ha produït pels volts de quarts d'una quan, per causes que s'investiguen, els dos vehicles han topat. Arran de l'accident, el copilot d'un dels cotxes ha mort i el conductor ha quedat ferit greu i els equips d'emergència l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'ocupant del tot terreny ha sortit il·lès del sinistre. Arran del xoc, s'han activat diverses patrulles dels Mossos, 4 dotacions dels bombers de la Generalitat que han realitzat tasques d'excarceració i 2 unitats i helicòpter medicalitzat del SEM.
0: La Policia Nacional ha detingut 8 persones a Gurb, a Osona, que formaven part d'un grup criminal que es dedicava a falsificar documents i afavorir la immigració irregular.
1: Segons fonts policials, l'organització havia creat una estructura mitjançant la qual ciutadans estrangers amb residència legal a Espanya portaven familiars residents al seu país d'origen a través de la reagrupació familiar. El grup proporcionava volants d'empadronament falsificats amb l'objectiu que aquestes persones poguessin acreditar un domicili fix i complir així els requisits necessaris.

0: 7 i 41 en Cultura. La Patum ha tancat 5 dies de festa convertint la plaça de Sant Pere de Berga en un mar de foc amb l'última Patum completa del Corpus.
1: Més de 6.000 persones han omplert la plaça per viure l'últim esclat de foc, música i salts després de 5 dies de celebració que han situat Berga al centre de la cultura popular catalana. Les comparses han acomiadat la festa al ritme del tabal i de la cobla ciutat de Berga. El salt de plens ha tornat a ser el moment més esperat. Durant el Corpus s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora, dels quals més d'un centenar aquest diumenge. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi i ha confirmat una aportació de 200.000 euros, la més alta feta fins ara.
0: I el que també ha acabat és el Primavera Sound 2026, després d'un cap de setmana ple de sorpreses. La més destacada ha estat el concert sorpresa d'Olivia Rodrigo.

0: A ritme de hits i de rock guitarrer més propi dels 90 i amb una energia inesgotable, la cantant va revolucionar la tercera jornada del Primavera Sound. A més, va protagonitzar un dels moments més recordats del festival d'aquest any, després d'actuar amb Robert Smith, cantant de The Cure, per estrenar una nova cançó. Amb tot, el Primavera Sound es va acomiadar un any més de Barcelona, enguany amb l'actuació de Carl Cox. El festival ha rebut més cares conegudes, com la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va anar a veure Gorillaz. També destaquen l'exentrenador del Barça, Pep Guardiola, i el president del club, Joan Laporta, al concert de The Cure.
1: I en plana musical també aquesta setmana es dona el tret de sortida al festival Blau Marí Music i el primer concert serà el de Rosana.

0: Terranza, aquí amb nosaltres. Albert, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Ràdio Estàdio Catalunya d'avui, Laporta demanarà a l'assemblea del Barça més calés per acabar el nou espai Futbol Club Barcelona. Ronald Araujo torna a la ciutat comtal per tractar-se d'una lesió muscular al basó abans de tornar amb l'Uruguai pel Mundial. Florentino Pérez guanya més d'un 60% dels vots les eleccions del Real Madrid i presidirà el club blanc 4 anys més amb Mourinho a la banqueta, i el centre d'esport Sabadell s'enfrontarà al Zamora a doble partit per jugar a segona divisió la pròxima temporada, fase d'ascens de la que resta eliminat l'Europa. A més, la farem petar amb un 12 cops finalista de tornejos ATP i guanyador de 4 que acaba de penjar la raqueta. L'Eloi Collazo se'ns aproparà a les efemèrides esportives de la setmana, el seu tal dia com avui, i repassarem l'actualitat del món del golf al The Tee a Green. Tot plegat de 2 de 9 fins a les 10 en punt de la nit.
0: Perfecte, Albert, gràcies, ens escoltem.
1: Adéu-siau.
0: I abans de començar la segona part de la brúixola d'avui, farem una petita pausa, però els presentem els temes que ens esperen. D'una banda, en clau internacional, ens dirigirem cap a l'Orient Mitjà, i de l'altra parlarem també sobre salut mental avui, sobre la ira.
2: Sí, en el cas de la plana internacional, tornarem a treure el cap per aquesta finestra i tornarem a anar a l'Iran perquè el conflicte s'allarga. Fa més o menys 2 mesos que es va anunciar aquest alto el foc, que els últims dies ens demostra que no ha servit de res perquè Israel i Iran es tornen a bombardejar els uns als altres, mentre Donald Trump intenta posar pau, però sembla que no ho aconsegueix. Parlarem amb el CIDOB per veure de quina manera pot Donald Trump jugar les seves cartes i mirar que aquest conflicte ja per fi s'encamini cap al final, com vol el mandatari estatunidenc.
0: Molt bé, doncs petita pausa i ens hi posem.
3: Un 21% es lo que puede aumentar la productividad con un encaje real entre candidato y empresa. Mientras otros miran currículums, en Eurofirms encontramos personas. Porque cuando alguien encaja de verdad, los resultados de las organizaciones mejoran. Eurofirms, 35 años encontrando al mejor talento para mejorar tu empresa.
0: Tornem a obrir una setmana més la nostra finestra al món, i és que passen els mesos, però hem de tornar a transportar-nos mediàticament a l'Iran, on els atacs no s'aturen, Joan.
2: Sí, mentre Donald Trump, president dels Estats Units, insisteix que les negociacions amb l'Iran avancen per bon camí, el seu teòric aliat, Israel, continua atacant l'Iran i viceversa. Queda ja lluny aquell alto el foc que Trump va anunciar fa 2 mesos. De fet, en els últims dies, els intercanvis dels bombardejos entre Israel i l'Iran han tornat a tensar la situació. Trump es mostra irritat, els demana públicament que s'aturin, però al mateix temps manté el discurs que l'acord de pau és més a prop que mai.
0: Veurem si aquest cop sí, les paraules de Donald Trump es tradueixen en fets, i si aquests últims atacs són només una escalada puntual, o si ens al contrari la confirmació que el conflicte va per llarg, doncs és una cosa que veurem en els propers dies. Però per analitzar-ho tot plegat, avui ens acompanya Samuel Abrami, és investigador del CIDOB. Samuel, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: A veure, per començar, en quin punt exacte del conflicte ens trobem avui? Estem davant d'una escalada puntual, com dèiem ara, o d'un canvi de fase més profund?
4: Sí, vale. Es complicado definirlo, pero yo diría que estamos ante un cambio de fase, sí, así podemos definirlo, no solo ante una escalada puntual. Es el primer intercambio directo, por ejemplo, de fuego entre Irán e Israel desde la tregua de abril, pero además llega mientras Trump insiste en que siguen las negociaciones para un alto el fuego inmediato. Esto significa que guerra limitada, digamos, y diplomacia están ocurriendo a la vez, al mismo tiempo. Y lo nuevo es que Irán parece haber abandonado parte de su vieja paciencia estratégica y ya no ve la tregua como una simple pausa, sino como un terreno donde también se decide el resultado del conflicto.
2: Uh-huh. El que passa és que quan analitzàvem aquest conflicte a l'inici, molts es preguntaven si l'Iran podria aguantar. També et vull preguntar per l'estat de salut ara mateix del règim i del país, perquè sembla que contraataca i, per tant, sembla que no li importaria que el conflicte encara s'allargués unes setmanes més.
4: Sí, digamos que ahora está cambiando, ¿no? La estrategia de Irán es una estrategia de presionar a Estados Unidos e Israel al mismo tiempo, porque por un lado tenemos esta idea, esta estrategia nueva o táctica de Irán de conectar lo que está pasando en Líbano con el proceso de negociación con Estados Unidos, y esto pone mucha más presión a nivel de negociaciones y a nivel de objetivos finales de Estados Unidos, porque aquí se inserta, digamos, esto

0: ¿no? Una continuidad consistente porque, bueno, las emociones son, como hemos dicho, involuntarias, inmediatas. Y, por ejemplo, con gente joven funciona, por ejemplo, con niños y con adolescentes, algo que se llama el distanciamiento temporal, que es una técnica muy clásica donde se le pregunta a la persona o que verbalice o que visualice el evento que le ha generado enfado como en el espacio, ¿no? Como más lejos en el tiempo para poder como moldearlo mejor. Aquí ya te digo, ya os digo, sí, diga, perdón.
1: No, no, no, no, perdona, continúa, continúa, David, continúa.
0: Sí, digamos que aquí hay como, es que es muy particular, en los niños a lo mejor es más unificado el protocolo, ¿no? De dejar que desahoguen, pero hasta cierto punto y hacer que no, como que no sea el único mecanismo que tienen, ¿no? Está comprobado que si cedemos ante las rabietas, será más probable que los niños, las niñas, bueno, la próxima vez hagan otra rabieta, pero sí, entre lo cognitivo y lo conductual, cada persona, insisto, hay muchos modelos, pero la base de la respiración, la buena dieta, el sueño, el ejercicio continuado, el sedentarismo provoca también, bueno, un aire descontrolado por desregulación fisiológica. Entonces, como decimos, es un tema complejo que en psicoterapia requiere de, bueno, de pruebas, de estudios, para hacer un traje a medida para cada persona y que maneje la ira de lo, bueno, a su manera particular y concreta.
1: És interessant, més enllà de totes les pautes que has dit, però com els hàbits saludables dels que parlem tantes vegades i que ens ajuden en molts àmbits de les nostres vides, també doncs, influeixen en qüestions com aquestes, com dèiem, entre d'altres qüestions també, però amb la ira. David Cueto, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molt bona tarda, fins la setmana vinent.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
1: Estem arribant a 9:15 del vespre, després d'obrir la finestra al món, dirigir-nos cap a l'Orient Mitjà, també de parlar sobre salut mental amb el nostre psicòleg de capçalida, el David Cueto. Nosaltres tanquem el programa, els deixarem ara amb la brúixola del Radio Estadio, però abans de tot ens agradaria repassar una mica tot el que implicarà la visita del Papa Lleó XIV demà aquí a Barcelona, perquè això és sinònim de jornada intensa periodísticament parlant, però també a nivell de mobilitat, Joan.
2: Sí, afectacions importants des de demà. La principal a la Sagrada Família es tancarà un ampli perímetre entre Rosselló, Lepant, València i Sicília, prohibit el trànsit i també l'aparcament des de demà a la nit. També hi haurà restriccions a la zona de la catedral i al Palau Episcopal i a Montjuïc amb talls als accessos a l'estadi olímpic. A Montserrat només s'hi podrà accedir amb reserva o acreditació.
1: Per tant, moure's en cotxe impossible.
2: Sí, i per això es reforça el transport públic, sobretot el metro, amb més trens i horari ampliat. Això sí, l'estació de Sagrada Família, recordem-ho, estarà tancada tot el dia.
1: Un seguiment que podran fer d'aquesta visita al matinal, també als butlletins informatius, al Notícies Migdia amb el Gabriel Figueredo i també durant 20 minuts a la brúixola, Joan, de 7:20 a 7:40.
2: 7:20 a 7:40, 20 minuts per repassar el que hagi donat de si el primer dia del Papa a Catalunya, molt atents també amb la vaga en el sector educatiu, que coincideix, ja ho sabem, amb aquesta visita del Papa, i l'última hora papal, podríem dir, ens la donaràs tu, no?
1: Sí, exacte, serem demà a Montjuïc, en aquesta vigília que farà amb els joves, demà passat a la Sagrada Família, on beneirà la creu de la Torre de la Creu de Jesús, per tant, molta feina per endavant, que ho explicarem tot aquí a la brúixola, i evidentment, doncs, com dèiem, als butlletins, al migdia i també a Madrid.
2: 20 minuts, però intensos, eh?
1: Intensos.
2: Ja els assegurem.
1: Exacte, ho deixem aquí i tornem demà, com dèiem, a les 7:20 i en brúixola ja regular a partir de les 7 al dijous. Que vagi molt bé, bona tarda.
3: Onda Cero Catalunya. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3. I a l'Alt Maresme 102.4.
4: Són 9:15. Comencem futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
3: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
4: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Sí, nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dilluns 8 de juny de 2026. Fins les 10 en punt manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya, amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Fran Villar al capdavant del control tècnic. Vinga, va, entrem en matèria.

0: La brújula de Radio Estadio amb Albert Arrán.
1: Passa un minutet i 12 segons de dos quarts de nou. Realització musical inigualable del Fran Villar i hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que en clau Barça ens deixa una sol·licitud de més calés per acabar el nou Camp Nou. Víctor Llucià, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Albert. Sí, és que l'obra faraònica que està executant el Barça al Camp Nou amb aquesta reforma encara li queda un bon tros, i pel que van publicar ahir els companys del diari Ara, amb el préstec que va sol·licitar el club a Goldman Sachs d'uns 1.450 milions d'euros, entre el que va demanar el Barça i les despeses que comporta, doncs no en té suficient. Segons la mateixa informació, a finals del 2025 ja se n'havien gastat poc més de 1.000, la qual cosa representava el 73%, i mantenint aquest ritme d'uns 32 milions d'euros al mes ja no hi hauria diners per seguir amb els treballs a partir d'aquest mes de juny. De fet, el club ha hagut de posar diners del seu pressupost ordinari per evitar que la reforma s'aturés, i amb aquesta situació, i sabent que la tercera graderia continua construint-se, està pendent la instal·lació de la coberta per l'estiu del 2028, i havent també de marxar altre cop a l'Estadi Olímpic qui serà president del club a partir de principis del mes de juliol, Joan Laporta planeja doncs demanar en assemblea més diners als socis. Ja ha fet referència a una quantitat que pot oscil·lar entre els 300 i els 400 milions d'euros, però el club ha de decidir encara si ho demana en assemblea extraordinària aquest mateix mes de juliol, on es ratificarà la nova junta directiva, o si espera l'assemblea ordinària de cada mes d'octubre. Més qüestions, ja més en clau selecció espanyola, perquè els blaugranes convocats disputaran aquesta matinada l'últim dels dos amistosos de preparació pel Mundial que arrenca aquest dijous a l'estadi Azteca. Els de Luis de la Fuente es veuran les cares amb el Perú a Puebla a partir de les 4 de la matinada, hora catalana. Un duel pel que encara no està disponible Lamine Yamal. Parla el seleccionador espanyol sobre la perla de Rocafonda.
3: Los tres están dentro de los plazos para poder llegar en buenas condiciones para jugar el día 15. Los minutos no lo sabemos. La lesión de Lamine era diferente a la de Nico y la de Víctor. O sea, quiero decir, cada uno tenía su proceso, su duración, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que dentro de esos plazos que teníamos previsto el día 15 se pueden cumplir y se van a cumplir para que estén con nosotros en disposición de ser alineados en algún momento del partido.
2: Tampoc no podran jugar aquesta matinada, s'ha referit al seleccionador espanyol, ni Nico Williams ni Víctor Muñoz. Precisament l'extrem del Barça, la perla de la Masia, cridat a ser una de les grans estrelles en aquesta Copa del Món, ahir va penjar un nou vídeo en el seu canal de YouTube. Va respondre a preguntes de diversos usuaris, i una d'elles sobre el que va aprendre durant l'Eurocopa de fa dos estius, el 2024, i què pot aplicar d'això al Mundial.
4: Bueno, aprendí de la Eurocopa 2024, sobretot el primer partido. Lo de los primeros nervios, de porque era un chaval y tiene esas mariposas de que es tu primer torneo internacional y es diferente a todo lo de clubes. Aprendí a tener más calma, que los partidos son muy largos y que si un partido lo juegas mal, luego te llegan otros seis. Que sin prisa, ¿sabes? Que salga natural y que el torneo es muy largo, tipo, siempre se acaba mejor que se empieza, entonces que empezar con calma.
2: Luis de la Fuente ja ha reiterat en nombroses ocasions que Lamine Yamal estarà disponible pel debut de la selecció espanyola al Mundial el dilluns 15 de juny contra Cap Verd a la ciutat estatunidenca d'Atlanta. Un que ara es dubta per a l'estrena és el central uruguaià Ronald Araujo, que va volar ahir fins a Madrid per sotmetre's a un tractament exprés degut a una lleu lesió muscular que va patir al bessó, però ja demà està previst que s'incorpori a la feina amb la seva selecció a Playa del Carmen, a Mèxic, amb la selecció que dirigeix Marcelo Bielsa. I un últim apunt en clau culé, i és que la portera Txell Font marxarà del club quan acabi el seu contracte el 30 de juny. Enguany ha estat la tercera portera de Pere Romeu, la titular del filial, però ha estat sempre en dinàmica del primer equip, i de fet va debutar en el darrer partit de la temporada de la Lliga F contra el Madrid Club de Futbol Femenino.
0: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. Amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi A310. Cada esport n'encén.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: Vinga, va, comencem la pròrroga aquí a la brúixola de Radio Estadio Catalunya. D'entrada, què ens deixa aquest dilluns 8 de juny al marge del futbol, José Agustín Gómez?
2: Paolo Badosa cau al seu primer partit al torneig de gespa de Hertogenbosch en la seva tornada a les pistes. La catalana perd 6-1 i 7-5 davant l'ucraïnesa Diana Snigur. És la 13a derrota en el que portem de temporada per la gironina. Marc Márquez guanyava ahir el Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El català sumava la seva victòria número 100 al Mundial de Velocitat, convertint-se en el tercer pilot en aconseguir-ho després de D'Agostini i Rossi. El de Cervera es situa a 72 punts de l'actual líder, Marco Bezzecchi, i amb 14 curses encara per disputar-se en aquest Mundial. El Barça guanya la Copa del Rei d'en Vol superant a la final Bidasoa d'Irun 17-37. El Club Natació Sabadell ha presentat avui els seus nous entrenadors per la propera temporada. Albert Espanyol s'encarregarà de l'equip masculí de waterpolo i Enric Arnella del femení.
1: Dos quarts de 10 clavats i ara toca obrir micròfon a un 12 vegades finalista de tornejos ATP i campió en 4 ocasions, que ha penjat no fa gaire la raqueta. Marxem cap a Andorra.
0: Onda Cero Catalunya.
3: Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
4: Y puede ser todo eso siendo profesional.
3: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
5: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
6: ¿Estás con el run run por si el perro hace saltar la alarma?
7: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
1: Aquest mataroní de naixement i andorrà de residència ha dedicat tota la seva vida, o gairebé, a passar-la bé. A passar bé la bola per damunt de la xarxa. I a sobre amb l'esquerra. Fa uns mesos que ha deixat el tennis després de gairebé 18 anys com a professional. 4 títols ATP en 12 finals, membre de l'equip espanyol de Copa Davis en diverses ocasions i olímpic a Rio 2016. Albert Ramos Viñolas, bona nit.
8: Hola, bona nit.
1: És fàcil deixar de ser tennista professional o li cal un període de dol?
8: És una bona pregunta, la veritat.
1: Gràcies.
8: En aquest cas, en el meu cas, crec que estic bastant bé. Esperava potser estar una mica més, no trist, però una mica diferent, però la veritat és que em trobo molt bé.
1: Millor del que esperaves, doncs.
8: La veritat és que sí.
1: La data de l'adeu, en el teu cas, anunciada un mes de març i feta efectiva un mes d'octubre, aquest període era per anar fent-te la idea, per acomiadar-te de la rutina que t'havia acompanyat tant de temps?
8: L'any anterior, el desembre, jo em preparava per intentar recuperar posicions en el rànquing i en un moment em vaig donar compte que no ja molt aviat per mi i vaig decidir fer-ho així també per poder anar, com tu dius, acomiadar-me tranquil·lament, també perquè la meva família, les meves filles poguessin viatjar alguna setmana amb mi, així fer-ho tot una mica més suau, per dir-ho d'alguna manera.
1: Arrelat a Andorra ja fa temps, de fet les teves dues filles ja són andorranes de naixement. Andorra, que dic jo, fou una elecció impositiva, com tants d'altres, però que ha estat una decisió també, o un descobriment de qualitat de vida, t'he escoltat dir.
8: Sí, la veritat que sí, vam fer el canvi de residència en un moment complicat de la meva carrera, a finals del 2018, que semblava que no estava en un bon moment, havia perdut molts partits i va ser una decisió complicada, però el canvi crec que em va beneficiar. Va portar-me una nova vida, no? Noves il·lusions, la rutina diferent, i la veritat és que estem molt contents aquí i ens quedarem segurament per sempre més.
1: Torno a la raqueta. Has seguit agafant-la des d'aquell octubre del 25 o ja no en vols saber res com, doncs, per exemple, com el cuiner de pizzas que quan surt a sopar al darrer lloc on va sopar és una pizzeria?
8: Doncs he estat ajudant a un altre jugador, Pedro Martínez, que també viu aquí, l'he estat ajudant durant aquest temps, viatjant poques setmanes, però quan ell venia a casa jo l'entrenava. I, bueno, la veritat és que he estat seguint molt el circuit, però una mica més tranquil.
1: Un passa de... No m'has contestat, si tornes a agafar la raqueta o no, eh?
8: Bueno, algun dia tinc que jugar amb ell.
1: Ah, bueno, però a part d'això, res, eh?
8: Res més.
1: Ni contra el cunyat.
8: No, intento fer altres coses que no he pogut fer durant la meva carrera. Segur que d'aquí un temps tornaré a jugar a tenis, però com que és tan recent també hi ha moltes coses que no he fet i estic intentant fer.
1: Un passa de viatjar, feia referència als viatges, més que Willy Fogg al llarg de l'any, de viure dins l'èlit de la seva professió, tu has arribat, i hem de recordar-ho, a ser el 17 del món, has estat top 50 amb molt de temps, acostumat a rebre aplaudiments, a signar autògrafs, a fer-te fotos, i de sobte a desaparèixer en l'anonimat. És el que un desitjava en el teu cas i ara, per tant, se sent satisfet i alleugerit? O vulguis que no, allò alimentava una mica l'ego i es troba a faltar quelcom en particular de la teva feina, de la, si em permets l'expressió, l'anterior vida?
8: La veritat és que és una altra molt bona pregunta, no? Que a vegades és difícil...
1: Carai, t'hauré de convidar a algú, eh?
8: No, però et felicito. En el meu cas, jo he estat molts anys treballant amb una psicòloga, fent un tractament esportiu, sinó un tractament normal, com qualsevol persona, i crec que m'ha ajudat molt en aquest pas de la retirada i en aquest pas de, com tu dius, passar a l'anonimat. Crec que ho porto molt bé, estic content amb la vida

0: que tinc, i la veritat és que estic molt content amb la feina que vaig fent de psicòloga durant molts anys. Mm.
1: Què és el que pot fer ara l'Albert Ramos retirat que abans no podia? Per exemple, a l'hora de menjar, a l'hora de practicar altres

0: bueno, el menjar em cuido molt encara perquè tinc problemes d'intolerància, així que el menjar segueix igual, però aquestes coses que durant molts anys no pots fer, perquè com que nosaltres som autònoms, per dir-ho així, si ens lesionem no podem competir, si no competim no podem guanyar diners.
1: I l'esperit competitiu es perd o un conserva ara, què sé jo, amb el trivial o amb el golf o amb l'esquí, aquella falera per guanyar?
0: No es perd, bueno, com a... sí que queda una mica com adormit, no? Perquè al final passes a no competir tota l'estona. Pensa que els tenistes competim 30 i pico setmanes a l'any i estem acostumats a tot el rato amb tensió competitiva. I quan et retires, doncs, vulguis o no, et relaxes una mica.
1: Mm. Per tant, no ets guerriller jugant a trivial, eh?
0: No. El golf sí, però el trivial no.
1: Ah, el golf sí, eh? Bueno. Tot i que en una carrera, si no ets un dels més grans de la història, gairebé tots els tenistes, com els golfistes, ja que parlem del golf, perden més que guanyen, és difícil d'assimilar com que el món, quelcom natural, normal, habitual, perdre més cops que guanyar?
0: T'acostumes, vulguis o no, no hi ha una altra opció. Si vols ser tenista i no ets dels 5 millors del món, normalment perds. I ells també perden, no? Si no ets la cara dolcina, que quasi sempre guanyen, tothom perd, no? Un cop a la setmana. L'objectiu molts cops és intentar perdre el més tard possible, però acabes perdent, llavors és una cosa que t'acostumes des de petit.
1: Carrera professional de 2007 a 2025, la d'un tal Rafa Nadal de 2001 a 2024. Albert, mà al cor, sense el Rafa s'hagués viscut millor perquè els que vau coincidir amb ell us hagués quedat més accés a pastís? O a l'inrevés, el Rafa ha fet que el tennis espanyol fos referent i us ha afavorit?
0: Una pregunta complicada, home. Evidentment que sense el Rafa algun partit més es puc guanyar, sobretot els que m'ha guanyat ell. Però també és veritat que tindre un referent com el Rafa o tots els altres que han hagut abans ha ajudat a tots els jugadors espanyols a millorar i a poder entrenar amb ells i a poder aprendre d'ells. Mm.
1: De gairebé 20 anys de carrera, si t'haguessis de dur a una illa deserta, quelcom, què seria i què mai més tornaries a fer si tornessis a néixer tenista?
0: M'emportaria, sobretot, tota la constant intenció de millorar que he tingut durant la meva carrera, més que resultats, sinó sempre intentar veure què podia fer per millorar i, bueno, que no em voldria tenir... Hi ha molts moments dolents, no?, de carrera de tenista, moltes derrotes. Una d'elles, que va ser molt dura, va ser quan vaig perdre el 2020 amb el Carlos Alcaraz al torneig de Rio, que va ser la seva primera victòria com a professional. Era molt jove i va ser una derrota molt dura.
1: Ja que el menciones, recta final, el Carlos Alcaraz, el Rafa Joder, el futur immediat del tennis espanyol a l'avui, al demà i potser el passat demà està assegurat?
0: Sí, 100%.
1: 100%. I quins sí. projectes, últimes de Tafaner, quins projectes professionals li esperen a l'Albert Ramos de forma immediata amb el Pedro Martínez al marge? Si s'hi poden saber, fora del tennis o dins, si és que tu estàs plantejant, no ho sé.
0: De forma immediata, poca, no? Estic en un període de, diguem, sortir una mica del cicle, estar més a casa, estar més amb la família. Van sortint cosetes, però de moment m'està agradant molt el que estic fent, disfrutant d'altres coses, i suposo que en un temps tornaré a estar més a prop del tennis que el que estic ara.
1: 18 anys d'exigència, 18 anys del rendiment, ara però amb tot el temps per desconnectar i el que és més important, per gaudir de la desconnexió. Doncs que sigui amb salut, amb molta salut per tu i per tots i per totes les teves, Albert Ramos, si m'ho permets, tenista, i moltes gràcies per atendre'ns.
2: Masref es el mejor programa de puntos. Punto. ¿Sabes cuántos euros valen tus puntos? Punto. Y por ser oro platino, tus hijos van contigo a la sala club. Punto final.
3: Masrenfe, más viajes, más puntos.
2: Y punto.
4: Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Center.

0: superior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory Senior, de Pharma OTC.
1: 99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
2: A la brújula de Radio Estadio, tal día como avui, Eloi Collazos.
3: Tal dia com avui, fa 29 anys que el Barça d'hoquei patins va tornar a ser campió d'Europa 12 anys després. El conjunt blaugrana va guanyar l'onzena Copa d'Europa de la seva història després de derrotar el Porto per 4-3 a la pròrroga. El partit va acabar en empat a 2, però Gavi Cairo i Massimo Mariotti van marcar els gols decisius en el temps afegit. Continuem el dimarts perquè també és una data important per a l'esport català. El 9 de juny del 2024, el Barça d'handbol va guanyar la 12a Champions de la seva història. Així parlava l'entrenador blaugrana Carlos Ortega después de la final.
4: Ha sido de poder a poder, ¿no? No lográbamos irnos. Cuando parecía que el partido estaba ya casi decantado, hemos sufrido la exclusión de Dica, que le han hecho meter de nuevo el partido, ¿no? Y estoy muy orgulloso de todos y cada uno de los jugadores.
3: Els blaugranes van derrotar l'Alborg danès per 31-30 a la final disputada a Colònia. El Barça recuperava així el tron europeu i sumava la tercera Champions en les últimes 4 edicions. Dimecres farà 37 anys que la tenista barcelonina Arantxa Sánchez Vicario va guanyar el seu primer Roland Garros.
5: La història cambió su curso. La mayor sorpresa de estos internacionales de Francia. Arantxa Sánchez Vicario ha sido capaz de derrotar a la número uno del mundo.
3: Arantxa va derrotar l'Alemanya Steffi Graf per 7-6, 3-6 i 7-5 a la final de París. Amb només 17 anys, la catalana es va convertir en la campiona més jove de la història de Roland Garros i va sumar el primer dels 4 títols de Gran Slam que guanyaria al llarg de la seva carrera. Dijous es compliran 19 anys que la selecció catalana de futbol sala va debutar a la Copa del Món amb una victòria històrica. El combinat català va superar per 5-3 a la selecció espanyola en el primer partit del Mundial disputat a Sibèria Oriental. Aquella competició estava organitzada per l'Associació Mundial de Futbol Sala i no formava part del calendari de la FIFA. I acabem el divendres perquè també és una data important pel motociclisme català. El 12 de juny del 2005, el pilot de Castellà del Vallès, Dani Pedrosa, va guanyar el Gran Premi de Catalunya en la categoria de 250 centímetres cúbics. Pedrosa es va imposar al circuit de Montmeló per davant de l'australià Stoner i l'italià Dovizioso. La victòria de Pedrosa arribava en una temporada en què el pilot català acabaria revalidant el títol mundial de 250.
6: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media.
7: Una serie exclusiva de A3 Player.
8: La Policía Autonómica de Cataluña está llevando a cabo una operación jaula en Lleida.
7: Una fuga salvaje.
9: No sé por qué disparó a los Mossos cuando le quedaban meses para salir en libertad.
7: Una amistad al límite.
10: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
7: Julián Villagrán.
11: Yo no quiero más sangre en mis manos, si menos la de un crío.
7: José Manuel Poga.
12: Si tú no tienes fuerza, yo te la doy.
7: La primera serie de Carlas Porta, inspirada en hechos reales.
13: La jaula no puede tener ninguna grieta.
7: 33 días, ya disponible solo en A3 Player y cada domingo un nuevo capítulo.
2: A la brújula de Radio Estadio, The Tia Green.
14: Tanquem la present edició de dilluns de la brúixola de Radio Estadio Catalunya amb un somriure de bat a bat perquè ens encanta el golf. I el The Tia Green tenim el millor, company i amic del diari Esport i responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf, Ramon Palomar, bona nit.
15: Què tal? Bona nit a tots.
14: Gran notícia per obrir avui, Ramon. Eugenio López Chacarra conquereix el KL Open a Amsterdam i mira ja el PGA Tour.
15: Doncs així és, el golfista madrileny ha guanyat el KLM Open aquest diumenge al recorregut d'International a la ciutat d'Amsterdam amb un total de 273 cops. Menys 11, el madrileny es converteix en el nou espanyol que guanya l'Open d'Holanda, una de les més històries del golf europeu. No en va, aquest any celebrava la seva edició número 106. És la 12a victòria espanyola en aquest torneig. A més, ho aconsegueix amb un aniversari rodó, ja que en només 2 mesos es compliran fins a 50 anys del primer triomf del gran CB Ballesteros al

0: People Tour, precisament en aquest ha rubricat una victòria enorme, dominant la darrera jornada, tot i que a l'inici no va ser la millor possible. Només va perdre el liderat durant un grapat de minuts, però finalment es va imposar amb un cop d'avantatge sobre Lindell i tres cops sobre Soderberg, Steins Lehner, Joe Dean i un formidable Angela Llora, que va acabar aconseguint l'únic eagle que s'ha vist aquest diumenge, el 48. Una victòria que li permet mirar amb optimisme al futur. A la Race to Dubai fa un salt de gegant i es col·loca a la sisena plaça. No només es fica en la lluita per guanyar la classificació quan s'acabi l'any, sempre difícil tenir davant jugadors com Rory McIlroy o Patrick Reed, sinó que s'acosta de manera notable a la targeta del PGA Tour, sense cap dubte el seu gran objectiu d'aquest any. Ara mateix, Chacarra s'enduria a la tercera de les 10 targetes que repartirà el circuit europeu a final d'any, tot i que queda molt, però ja ha posat la primera pedra amb aquesta victòria. A més del triomf de Chacarra, destacar el tercer lloc aconseguit per Angela Llora, -8, un altre que sospira per donar-se al PGA Tour. Nacho Alvira ho feia en lloc 11, -4, mentre que al top 20 també es ficava el jove madrileny Pablo Hereño, amb un total de -3.
1: El britànic Tyrrell Hatton aguanta la pressió del Sergio García i del John Rahm i s'imposa al Leaf Golf a Andalusia.
0: Sí, el torneig disputat al Real Golf Valderrama va coronar com a campió aquest diumenge l'anglès Tyrrell Hatton, que es va imposar en el sempre complicat recorregut andalús amb un total de -11. El jugador de l'equip de Legion 13 va sortir a jugar la darrera jornada amb el liderat en solitari i va saber mantenir-se en control tot i l'atac dels dos jugadors espanyols amb molta fam de victòria. Però l'anglès, molt morrut sempre, va poder treure un somriure a l'icònic forat 18 de Valderrama, on l'esperava la seva mare i amb moltes ganes de tornar a casa per un motiu molt especial. I és que Hatton va ser pare per primera vegada fa només 2 setmanes i només tenia pensaments per al Tea, la seva filla, sens dubte el millor regal que li podia fer després de dominar clarament el Leaf Golf d'Andalusia, però que va tenir que suar fins al final. Hatton va sobreviure a una tensa ronda final amb el seu capità de la Legion 13, John Rahm, per guanyar aquest títol individual per 2 cops al club de golf Valderrama. La Legion 13 va completar a més la victòria amb tots dos trofeus, defensant amb èxit el títol per equips aconseguit i traient 6 cops d'avantatge sobre els Four Aces de Dustin Johnson. Hatton va tancar amb un sotapar 70 per acabar amb 11 sotapar, com dèiem, amb Rahm, que va quedar segon en solitari amb 9 sotapar, després de fer 67 cops, cosa que va empatar la puntuació més baixa de la jornada. D'altra banda, el Brananser dels Torque va acabar tercer en solitari amb -8, amb el capità dels Fireball, Sergio García, i el seu company d'equip, David Puig, ocupant les dues posicions següents en un meritori 5è lloc. La victòria és la segona de Hatton a Leaf Golf i la primera en qualsevol circuit en gairebé 18 mesos. Després d'haver abandonat el Leaf Golf Corea la setmana passada per estar al costat de la seva dona Emily i la seva filla, el jugador de 34 anys va tornar a l'acció aquesta setmana amb una gran inspiració, sens dubte. Respecte al futur del torneig, amb els dubtes de la continuació de Leaf Golf, Valderrama vol continuar acollint la competició en un model nou de competició amb el suport de la Junta d'Andalusia, que ja va confirmar durant el torneig que hi serà al costat de Valderrama per tornar a acollir el torneig, que cal dir ha estat un èxit amb milers d'aficionats que van seguir la competició en directe.
1: I que és un tros de camp espectacular al nivell Totalment. Dels millors del món. JT Poston, anem al PGA Tour, guanya 2 vegades el Memorial de Jack Nicklaus.
0: Sí, el nord-americà JT Poston va aconseguir la victòria en un dels tornejos del PGA Tour amb més història, el Memorial, impulsat pel gran os durat Jack Nicklaus, que va estar al forat 18 per veure com JT Poston s'emportava la victòria en el segon forat del desempat davant Ryan Gerard en un exercici de supervivència a la darrera jornada. I és que el guanyador ja ho tenia tot de cara a la darrera jornada, com dèiem, amb un avantatge de fins a 4 cops, però un darrer dia molt complicat el va veure com el forat 14 el seu avantatge s'esfumava. Tot semblava que anava a fer figa amb perseguidors com Wyndham Clark o Tommy Fleetwood, però va saber reneixer dominant el jugador que havia dominat el torneig des de divendres i va acabar la volta amb 3 birdies als darrers 5 forats, que li va permetre jugar el desempat i imposar-se al segon forat, com deien, del playoff, sota l'atenta mirada de Jack Nicklaus, que finalment el va poder felicitar i emportar-se, a més, un bonic xec de $4 milions. Poston s'ha guanyat una plaça als tres següents majors. Sens dubte, una gran setmana pel nord-americà, que puja, a més, al número 39 del rànquing mundial, cosa que significa que s'afegirà als participants del proper US Open a partir de dilluns. Va aconseguir l'única plaça disponible també per l'Open Championship, el Memorial, i entrarà al Masters que ve proper. Sens dubte, un botí

0: realment important per a aquest jugador, que a més va desfer-se de jugadors de, com el número del món, Scottie Scheffler, que intentava guanyar el Memorial per tercera vegada, i també va superar Rory McIlroy, que porta 0 de 14 amb el Memorial, i segur que és un dels tornejos que vol posar en el seu llarg historial de victòries.
1: L'anglès Matthew Southgate arrolla el Swiss Challenge. Parlem de l'hotel Planner Tour.
0: Sí, el segon torneig europeu, com deies, Matthew Southgate es va assegurar el seu primer títol en aquest circuit, el segon del circuit europeu, el Swiss Challenge, amb una ronda de 62 cops, 9 sota par, el gol 100 pack per un total de 261 cops, menys 23, déu-n'hi-do. L'anglès va acabar el dia amb un avantatge de 8 cops sobre un grup perseguidor que incloia dos jugadors anglesos, George Bloor i Tom Sloman. La victòria situa Southgate al novè lloc del rànquing Road to Mallorca, en Duffy al capdavant amb dues victòries en aquest circuit. Al torneig suís no van aconseguir treure el cap als jugadors espanyols en les primeres posicions. El millor classificat va ser Javier Calles, al lloc 28, mentre que Borja Virto ho feia al lloc 32è i Santi Tarrio, encara més lluny, al lloc 36è. El Road to Mallorca es dirigeix ara a Àustria per la propera setmana, on es jugarà aquest torneig a l'Interbeten Open a Àustria, com dèiem.
1: Sí, amb el nom del camp no hi entrem, perquè és una cosa impronunciable.
0: No domino. Com ets conscient i preferit d'evitar.
1: És correcte. Del segon torneig europeu al tercer, del segon circuit europeu al tercer, Pablo Alperi i Gonzalo Leal al top 10 a l'Alps Tour.
0: Sí, el tercer circuit europeu, com deies, l'Alps Tour va visitar França amb la disputa de l'Open de la Mirabel d'Or, molt més fàcil de pronunciar, a la ciutat de Metz, a França, on Gonzalo Leal aconseguia un sisè lloc amb un total de menys 7, mentre que Pablo Alperi ho feia novè, amb la victòria pel francès Maxime Legros amb un total de 194 cops. Dèiem, el torneig francès destacà també l'espectacular 63, menys 7, que va signar el jugador del Prat, Agustí Quinquilla, a la primera jornada del torneig, per acabar finalment al lloc 15, amb un total de menys 4, acompanyat d'un altre jugador del Prat, Víctor García Broto.
1: Paula Balanzategui i Gonzalo Baños, campions d'Espanya absoluts.
0: Sí, la jugadora basca i el golfista andalús han proclamat aquest cap de setmana els nous campions d'Espanya absoluts en la categoria amateur. El campionat d'Espanya femení, el 8è Memorial Emma Villaceros, ha conclòs amb una espectacular remuntada de Paula Balanzategui, que s'ha pogut aprofitar la seva oportunitat a la jornada decisiva per proclamar-se campiona d'Espanya al recorregut mallorquí de Pula Golf. La golfista basca afrontava la ronda final des de la quarta posició a 3 cops de la líder, però va signar una excel·lent targeta de 70 cops, menys 2, construïda amb base a 5 birdies i 3 bogeys per culminar una remuntada in extremis i aconseguir el triomf amb un total de 287 cops. La seva solidesa en els moments clau va contrastar amb les dificultats de les principals rivals, especialment Lucía Valderrama, que ho tenia tot de cara, líder durant les 3 primeres jornades, però que no va saber rematar la feina. D'altra banda, el campionat d'Espanya masculí, Copa González Cauriaza, ha baixat el taló a Sevilla aquest diumenge amb una contundent victòria de Gonzalo Baños, que va posar colofó a una setmana excel·lent en imposar-se per 4 cops d'avantatge sobre els seus perseguidors immediats. El jugador andalús afrontava la jornada final compartit liderat amb el jugador català Vicente Mestre, però va resoldre el duel amb una actuació realment impecable, una targeta de 68 cops menys 4, construïda amb 5 verdis i només un bogey, va resultar inabastable per la resta d'aspirants al títol. Ressaltar també el paper dels jugadors catalans, que han aconseguit 3 jugadors al top 10 a les dues competicions, destacant el quart lloc de final de Clàudia Lara a Mallorca. Moltes felicitats, doncs, als nous campions.
1: I acabem a casa nostra perquè Golf Terramar és brillant campió del 30è quadrangular femení de Catalunya.
0: Sí, la competició oficial de la Federació Catalana de Golf clausurà la temporada 2026 amb la disputa a l'espectacular recorregut de golf de pals de la quarta i última prova de l'any que decidirà el nou equip campió. I en el recorregut gironí, la victòria parcial en la matinal d'aquest passat dijous va ser pel Real Club de Golf Cerdanya, que va acumular 78 punts per ocupar la tercera posició final, mentre que el gran protagonisme va ser per al Club de Golf Terramar, que s'emportava el títol amb 313 punts després de sumar-ne 72, suficients per mantenir el liderat i proclamar-se guanyador. Golf Costa Daurada arriba a golf de pals disposada a donar el sorpasso sobre Terramar, encara que els seus 77 punts no van ser suficients i van haver de conformar-se amb la segona plaça amb 308 a 5 de l'equip campió. La competició oficial de la Federació Catalana, en què competien 18 clubs catalans femenins, amb la presència de 6 jugadores cadascun, va passar en aquesta edició pels camps de Torremirona Golf, Golf Costa Daurada, Golf Llavaneres i Golf de Pals, on la regularitat va ser clau perquè el club de golf Terramàs es proclamés just campió d'aquesta edició del quadrangular femení de Catalunya. Moltes felicitats, doncs, a l'equip de Sitges per aquest triomf en la competició oficial de la Federació Catalana de Golf.
1: Doncs el seu representant de premsa ens acompanyarà, i amic i company del diari Esport, d'aquí 7 dies per tornar a resumir l'actualitat del món del golf en tots i cadascun dels seus circuits. Ramon Palomar, bona setmana i molts verdis.
0: Una abraçada a tots.
2: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
3: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Se ha hecho un trabajo descomunal.
2: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
4: Marbella es mucho más que un destino. Es un lugar donde bienestar, calma y exclusividad conviven de forma natural. Un entorno donde el tiempo se detiene entre playas, gastronomía y espacios pensados para desconectar y disfrutar. Una iniciativa de CIT Marbella y la Delegación de Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella.
5: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
6: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
5: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
6: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
5: Porque es la misma tecnología, propia y exclusiva, con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
7: L'actualitat de Catalunya entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.
1: Apa, que pleguem veles. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Demà tornarem, però amb més brúixola de Radio Estadio Catalunya amb el José Agustín Gómez al volant. Ara, La Brújula, amb Rafa Latorre. Després, a 2:00 de 12, Radio Estadio Noche, amb Edu Pidal i Rocío Martínez. I aquesta matinada, a 3:45, Radio Estadio, amb l'Edu García, el seu equip i el darrer amistós d'Espanya abans del Mundial, a Puebla, a Mèxic, davant el Perú. Així que val la pena que prengueu una miqueta de cafè i no us perdeu ni un minut de ràdio. Demà tornem, que tingueu molt bona nit. Cuideu-vos molt.
7: Si t'agraden la ràdio i el futbol, La Brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.
8: A menos de un kilómetro hay unos realmente que están como verdaderos orates diciendo disparates y barbaridades, y aquí hay un puñado de españoles, liberales, muy en la línea de la institución libre de enseñanza, es decir, gente racionalista, profesores que han estudiado los problemas de España, que los intentan explicar, y en cambio no tenían ni una docena de auditorio, ¿no? Bueno, entonces ese es el contraste de ese año, ¿no? Para mí.
9: Ahí concurriste tú a las elecciones al Senado por UPyD con Sabater, y es una anécdota ya muchas veces contada, y os ganó el PACMA.
8: El Partido Animalista.
9: La medida. Otra vez, como dijo aquel, ganaron los animales. Pues bueno.
8: Sí. Sobre todo tenía un poco de ironía, porque yo le decía a Fernando, tú con lo de caballista que eres, fíjate que haberte dejado ganar por unos caballos, no, esto es serio, no se puede.
9: Oye, ahora que dices lo de la novela, efectivamente, esta es una novela en marcha, y así lo dices, y así lo dice la contraportada. Me ha gustado mucho lo que le has dicho en El Mundo a Luis Alemany. Decías que tu idea siempre había sido escribir una novela, pero no sabes escribir las novelas que te gustan.
8: Bueno, eso yo creo que es un poco de frustración, porque a mí las novelas que me gustan básicamente son las del 19, que son, digamos, cuando el género alcanza su esplendor, es decir, las novelas de Dickens, de Tolstoy, las novelas de Galdós, naturalmente, Stendhal, bueno, esas son novelas que son como catedrales. Imagínate que eres un arquitecto y dices, bueno, a mí me gustaría construir catedrales, pero ni te da en el siglo XXI ni el presupuesto. Sí.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem on de Cero Catalunya per acompanyar-vos. Avui menys estona, perquè a les 3 ja donarem el relleu a els serveis informatius i després ja tot el que té a veure amb el futbol, que avui hi ha partit de la selecció espanyola. Així que, vinga, va, comencem, que tenim moltes coses a explicar-vos, que ja és dimarts 9 de juny de 2026. Comencem!
0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I una setmana més tenim moltes ganes de poder estar amb vosaltres explicant-vos històries i fent-vos propostes de sèries com fa sempre l'Òscar González. Òscar, benvingut una matinada més.
1: Molt bona nit.
0: Aquesta setmana em sembla que té que veure amb coses com les que farem, que avui només estiguem fent programa fins a les 3, perquè després juga un amistós la selecció espanyola en el seu camí de preparació cap al Mundial, i em sembla que d'algo d'això ens parles avui.
1: Doncs sí, per calentar el Mundial, la Copa Mundial de Futbol, que enguany se celebra a Canadà, Estats Units i Mèxic, sobretot als Estats Units, doncs un futboler, millor dit, un senyor que no és futboler, és a dir, servidor, que no li agrada el futbol, parlarà de sèries de futbol.
0: Molt bé, vinga,
1: això està bé, eh?
0: Vamos allá.
1: Doncs parlem de dues sèries que trobeu actualment a plataformes. Podeu trobar també un parell de pel·lícules, un sobre Mèxic 68, que protagonitza Diego Luna, que la treu a Netflix, una pel·lícula que va, que penseu que el Mundial del 86 els hi va caure a Mèxic una mica de rebote, perquè Colòmbia, un parell d'anys abans o tres, va dir que no podia, que la situació del país era insostenible, i la FIFA va fer una més o menys una pamema de sorteig i de seguiment, i Mèxic, que havia organitzat el Mundial del 70, parlarem després, doncs va organitzar el del 86 perquè tenia les infraestructures preparades. I bueno, una pel·lícula que parla d'això, de com es va muntar el Mundial del 86 amb aquesta més o menys gràcia mexicana. I la podeu trobar a Netflix. També ja a Netflix trobareu un documental sobre com la selecció brasilera va guanyar la quarta Copa Mundial el 94, i que d'una relació, també té una certa relació amb la sèrie que parlarem després. Però la primera sèrie, millor dir minisèrie, perquè avui la cosa va de minisèries,
0: sí,
1: que parlarem, que està relacionat amb el futbol, la teniu a Movistar. Es van estrenar dos episodis la setmana passada, i aquest divendres 12 s'emeten els altres dos, i és una molt, molt bona minisèrie. Fallar un penalti a les semifinals de l'Eurocopa del 96 per Gareth Southgate va ser el pitjor que li va passar a la seva vida. Perquè va pear a Anglaterra del pas a la final, i diguéssim que el fet d'haver fallat aquell penalti d'una manera o altra l'ha portat sempre en Southgate al seu interior durant pràcticament tota la seva vida. O això és el que ens explica una minissèrie que es basa en un llibre que al mateix temps primer va tenir una adaptació teatral. Jo em pregunto com seria aquesta minissèrie en un teatre. Parlant de futbol i les jugades futbolístiques, com serien? M'agradaria saber-ho, és curiositat, però bueno. Una minissèrie, 4 capítols, com us deia, en producció BBC, la teniu en Movistar Plus. El protagonista és això, Gareth Southgate, l'interpreta, també ho va interpretar a l'obra de teatre, Joseph Fiennes, amb potser un dels seus millors papers que ha realitzat mai, i aquesta minissèrie es titula Dear England.
2: I'd like to share what happened when I played for England in 96. Penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dream. But I'm here. I haven't let those fears stop me doing what I love.
3: Difficult time. Press foaming at the mouth.
4: Gareth,
5: do you think you're up to this?
3: Fans on the rampage.
2: What I think it needs is change. Radical change.
6: Okay, morning team.
7: Hi, hello.
6: This is Dr. Pippa Grange. We're going to be working on your mental resilience.
8: I came to play football. What's this maroon stuff?
6: As well as our performance. Penalties.
9: England have never ever won a penalty shootout in a World Cup.
2: I think we're stuck.
10: It's penalties for England at a World Cup.
0: Veig una doctora Who per aquí.
1: Sí, sí, veuràs aquí l'única doctora, sí, que hem tingut a Doctor Who. Aquesta minissèrie ens parla del període de Gareth Southgate com a seleccionador de la selecció anglesa entre, si no m'equivoco, 2018 i 2024. Van ser uns anys molt recents, és a dir, segurament molts oients poden recordar tant el seleccionador, sinó com també les aventures que va tenir la selecció anglesa en un Mundial i en dues Eurocopes. És una minissèrie que de fet, ens parla una miqueta de futbol i societat. Uh-huh. Això és important, perquè al final el futbol és com, se sol dir allò del típic mantra del futbol és l'opi de la societat. Uh-huh. Bueno, no diria jo que és l'opi, però des de luego és un dels entreteniments més grans que té la societat actual. A banda de ser un negoci, òbviament, perquè el futbol no deixa de ser un negoci, doncs el fet de que Southgate, com a jugador, fallés aquell penalti a les semifinals de l'Eurocopa del 96, el va acompanyar els 20 i pico anys després. I, de fet, una de les coses que hi va implementar durant la seva etapa com a seleccionador és entrenar els penaltis, sobretot entre els jugadors més joves. Mm-hmm. El que fallar un penalti és, potser, una de les coses que se't queden.
0: Sí, sí, sí.
1: Quan estàs jugant un passe a una final, sí, o potser la final mateixa, fallar un penalti, bueno, és d'aquestes coses que la pròpia societat se'n recorda de recordar-te constantment, vulguis o no vulguis.
0: Bueno, perquè
1: tu dius que falló el penalti en aquell partit o
0: et deixa fora de la competició, no? Però no deixa de ser un cara o creu que es fa i que on poden entrar mil factors, perquè el darrer que falla no necessàriament, a vegades no és l'únic que no ha marcat el penal, vull dir, perquè pot ser que vagin 2-2 i n'hagin fallat un cada un, però quan ja s'avança l'altre equip, si tu no el marques, quedes eliminat, però bueno, si els haguessis marcat tots, també hauries guanyat, és a dir, que a vegades és molt o sigui, és una responsabilitat també tirar-lo, o sigui que
1: sí, tothom se'n recorda complex quan marques el penal i tothom se'n recorda quan falles al penal.
0: Sí,
1: en aquest sentit, és una d'aquestes coses que en cert sentit és un sense sentit, perquè ho és, perquè mira, són coses que passen. Podries haver jugat millor el partit, a la pròrroga, haver tingut més èxit a la tanda en tajos de penaltis. És un cara o creu, mai se sap. Però bueno, és una de les coses que marquen. I clar, pensem que Anglaterra no guanya un títol important des del Mundial de 66. Mm-hmm. Clar, Anglaterra, diguéssim, en el moment en què el 96, que estava en disposició de ficar-se a una final de l'Eurocopa, va fallar. I, de fet, amb Gareth Southgate, i això no és spoiler perquè és història recent, durant la seva etapa com a seleccionador, tampoc va guanyar cap títol. Mm-hmm. Va estar a punt. Va estar a dues finals, va ser subcampió de l'Eurocopa dues vegades, la darrera amb Espanya, fa dos anys, el 2024, va estar també

a un mundial, a dos copes mundials, no va passar d'una de quarts de final i d'altra també de semifinals. És a dir que, diguéssim que estrictament parlant, no va guanyar cap títol. Ara bé,

0: molta polvorosa, fins i tot el que era primer ministre del seu moment, que era en Boris Johnson, l'inefable Boris Johnson, no va recolzar la selecció anglesa en aquest aspecte, o com a mínim no ho va fer públicament, i diguéssim que li va generar una certa controvèrsia. Però és que ell, sobretot, en Southgate, el que va voler és defensar el paper dels seus jugadors dins de la selecció i en relació a la societat. És a dir, com defensar-se mentalment, aquesta resiliència mental que es deia al tràiler, com un jugador de futbol ha de mantenir una certa cordura mental en situacions de gran estrès. I això, una fase final d'una Copa del Món, una fase final de l'Eurocopa, doncs això importa molt perquè mantenir una certa seguretat, una certa centralitat mental és molt important per un jugador, tant com saber jugar i com marcar gols. Sí, seria aguantar la pressió.
1: Sí, sí, està clar.
0: Però, bueno,
1: és part del joc. Seria el mateix per un a la cultura britànica pel que tira darts. Un pot veure com quina pressió no equivocar-se i l'altre pot veure com el que sempre ha volgut fer. És a dir, que en el fons a qui li agrada, o sigui, qui tira el penal també és que li agrada la responsabilitat. Per tant, són com les dues cares de la moneda, no? És com qui es presenta, no? I ai, és que mira, jo no volia presentar-me a les eleccions i m'han nomenat. No, tu t'has posicionat des de fa molts anys i al final les circumstàncies t'han portat. Ai, que la pressió és molt dura. Bueno, sí, però és el que has buscat. No,
0: òbviament, la pressió és molt dura.
1: Sí, però la pressió és molt dura, però és el que has buscat, perquè si no hagués pogut ser una altra cosa. És a dir, la pressió és inherent a allò que tu vols fer per destacar. Si tu vols passar desapercebut, pots jugar amb amateurs, però si tu vols ser professional, no pots ser professional i que no hi hagi pressió. És com dir, és molta pressió ser escriptor. Sí, bueno, clar, però ho vols ser, oi?
0: Però hi ha una diferència, David, que clar, els escriptors no tenen a les seves mans, diguéssim, la pressió de 80 milions de persones.
1: Clar, però és que tu ho vols fer. Sí. És a dir, és que m'ho estàs plantejant, com si...
0: Hi ha una cosa que moltes vegades els mateixos jugadors ni se n'adonen que ells volen estar en aquella final, però moltes vegades no són conscients de la repercussió que té una jugada determinada, ni per sigui per marcar un gol o per fallar-lo. I això, moltes vegades, els jugadors no estan preparats. Especialment els jugadors joves, que tenen, diguéssim, les expectatives molt altes, que tot el seu entorn, i estem parlant ara actualment en una època de xarxes socials, d'internet, podríem parlar perfectament de quan Anglaterra va guanyar el Mundial de 66 o quan Brasil va tenir el maracanazo del 50, ja en parlarem després. És a dir, sempre hi ha hagut una pressió perquè la societat està allà al darrere. Llavors, quan el futbol, les xarxes socials, falles una jugada o falles un penalti i de sobte tots els trolls, tot el país t'ataquen a xarxes socials, a internet, clar, és una pressió extra.
1: Ja, però vull dir que
0: no,
1: si parlem de pressió, el que passava amb els jugadors colombians, no amb els anglesos, que els colombians sí. Els mataven,
0: Sí, i a tots els jugadors dels països sempre tenen la seva repercussió.
1: No, però estic parlant d'història, estic parlant de que els colombians han matat a més d'un jugador per fallar en aquestes situacions. Vull dir que...
0: I si parlem de la Unió Soviètica i els Jocs Olímpics, les pressions que tenien els atletes i els gimnastes, per exemple, si fallaven una competició determinada, el que significava tornar.
1: I obligats a dopar-se, però el que vull dir és que aquí, que jo entenc la narrativa, però que és una narrativa que busca tirar cap una banda. I jo el que et dic és que això no és els que estaven obligats a la Unió Soviètica. Això és que tu tries ser protagonista.
0: Òbviament, però el que és important remarcar, i moltes vegades no és conscient, de que un jugador el dedica a jugar. No és diguéssim, la responsabilitat de guanyar un partit, de guanyar un Mundial o de perdre'l, la repercussió que hi ha a la societat, moltes vegades costa gestionar-ho. Costa gestionar moltes vegades fins i tot guanyar un Mundial.
1: Sí, que jo t'entenc, però que no els hi costa tenir totes les millors cases, els millors cotxes.
0: Sí, però parlem perfectament, mira, Anglaterra és el país que ha inventat el futbol. La pressió que hi ha a Anglaterra per guanyar una competició internacional és, bueno, potser de les pitjors que hi ha, de les més dures que hi ha, perquè Anglaterra ha inventat el joc. El fet de que, per exemple, Brasil tingui 5 títols mundials, Anglaterra, un país que això li afecta emocionalment. Anglaterra, quan hi va, sempre ho diuen, coming home, la copa ha de tornar a casa. Ha d'anar a casa. És una pressió extra que, òbviament, no vol dir que la resta de nacions, especialment les nacions que són les més competidores: Anglaterra, Brasil, Argentina.

0: Argentina, França, Alemanya, darrerament Espanya. És a dir, una pressió extra en segons quins països que, a més, afecta molt a la societat, perquè el futbol a la societat britànica és molt important. És molt important el futbol. Pensem que és dels pocs països, per exemple, que juguen a Nadal, el futbol. Que la lliga de futbol té...
1: Bueno, ara ja no es fa el Boxers Day, que és el dia 26, no el dia 25, però actualment aquest any ja precisament ho han deixat de fer.
0: Sí, però vull dir que és un país que el futbol el senten diferent. Llavors, com afecta el futbol a la relació amb la societat? I això la sèrie ho explica molt bé. El que significa aguantar o no la pressió. Llavors, que la minissèrie també juga una miqueta amb un cert guió, doncs sí. Que Southgate, si ens ho mirem fredament, tampoc ha guanyat res, com dèiem. El que sí que va fer i el que la sèrie va plantejar, i és molt interessant el que planteja, és dinàmiques. Dinàmiques de canvi, de com canviar, de com canviar segons quines actituds mentals. Que al final, això, en un partit que t'has de jugar al tot o res, potser no significa res, o ho significa tot. Però canviar el paradigma, això potser els anglesos no estaven tan acostumats. Per això la minissèrie ha tingut molt èxit abans com a obra teatral, perquè els mateixos, no diria britànics, anglesos, encara que en general podríem dir britànics, es miren al mirall i veuen el que significa com a societat, doncs com tracten els seus jugadors, per bé o per malament. Llavors, és interessant veure com l'esport, moltes vegades, al final s'acaba convertint en una cosa que no és esport, que es pot convertir en una qüestió nacional, pràcticament. Nosaltres aquí a Espanya, com que hem guanyat Mundials i Eurocopes recentment, potser no ho tenim tant al cap de la mà. Però fixa-t'hi, aquí de vegades, quan algun jugador fa alguna declaració o ha fallat algun partit, aquella nit millor que no miri xarxes socials. Si aquí ho veiem d'una manera més petita, imagina't un país com Anglaterra, la cuna del futbol, que ells veuen que és una qüestió nacional, competició internacional rere competició internacional. I això, la manera de com aquest entrenador, que al final no va guanyar res, però sí que, diguéssim que en el cor dels britànics doncs va suposar un cert canvi, és interessant veure, encara que sigui a través del personalisme, perquè al final no és una cosa d'un entrenador ni d'un jugador, és una cosa d'un establishment, d'un envoltori, d'una gent que hi ha al voltant, que només prepara els partits, juguen els partits i veuen els partits. El que significa canviar segons quins paradigmes mentals. Això és interessant.
1: Molt bé, doncs aquesta és la primera. Anem amb la segona, a veure.
0: La segona és Oliver i Benji, ja t'ho dic clarament. Tu te'n recordes com eren les jugades Oliver i Benji?
1: Sí, eternes, que duraven un capítol, una jugada.
0: Doncs aquí veiem segons quines jugades que fan, que semblen fetes d'aquesta mateixa manera, aquests balons en l'aire, aquesta càmera que segueix els balons. A veure, 1970, Mundial de Mèxic, com deia abans, Brasil que perseguia el seu tercer títol, que encara, fins a cert punt, encara havia guanyat els Mundials del 58 i del 62, encara patien, diguéssim, l'espinita del Maracanazo 50. Aquella derrota que no s'esperaven allà a l'estadi de Maracanà final del Mundial del 50 davant d'Uruguai, davant de 200.000 brasilers, i van perdre per 2-1. Òbviament, els brasilers també tenen, diguéssim, la seva èpica, la seva retòrica. I quan dic de retòrica és que moltes vegades es fica retòrica. Hi ha molt de guió. I estem parlant d'una sèrie que porta 10 dies, la teniu a Netflix, Val. I que parla justament d'això, d'aquesta èpica que va permetre guanyar el Mundial del 70. Això no és spoiler, ja és pràcticament història antiga. Pensem que Brasil ja té 5 copes mundials. Doncs com van guanyar la tercera? En una ocasió en què la pressió també externa era molt gran i que un equip que s'havia quedat sense entrenador 3 mesos abans de començar el Mundial, amb uns equips que jugaven com el Madrid Galáctico, cadascú pel seu voltant, però sense un estil de joc, i com l'arribada d'un nou entrenador i també el pas endavant que va fer la gran estrella del moment, que va ser Pelé, doncs va aconseguir, entre moltes altres coses, òbviament, aconseguir aquella tercera Copa Mundial. Estem parlant d'una minissèrie que són 5 episodis i que podeu trobar a Netflix i es titula Brasil 70. Em sembla que en anglès deia The Third Star, la tercera estrella.
2: E que fomos superados pelos europeus.
3: Estou aqui para fazer o time voltar a ser campeão, Pelé.
4: Saldanha, você não está entendendo. Meu tempo na seleção acabou.
5: Você tem uma dádiva, meu filho. Não desperdice ela, não.
6: Você não vai ter que carregar o piano sozinho.

0: Cada um aqui foi escolhido a dedo. Só os melhores.
1: Rumo ao México!
2: Perdi alguma coisa?
3: Acabamos de cair no grupo da morte. Só isso.
2: Tem que ter medo de adversário nenhum.
4: O que você acha da sugestão do presidente?
5: Nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time.
6: La recreació del color, de les indumentàries, de l'aspecte físic que s'assembla molt als jugadors de l'època, és espectacular d'aquesta sèrie.
7: Sí, sí, aquí han posat diners. De fet, els actors, de fet, són jugadors de futbol. Sí? Uh-huh. Han buscat actors que sabessin jugar a futbol. Uh-huh. I les jugades les han entrenat. És a dir, que a part del croma que hi ha per fer tot el que és jugar dins un estadi de 50-60 mil persones, les jugades, es poden trobar vídeos a YouTube que expliquen com les juguen. És a dir, i com recrear les mateixes jugades de segons quins partits d'aquell Mundial dels 70. És a dir que, en aquest sentit, la minissèrie, si t'agrada el futbol, t'ho passaràs bé. A més, si t'agrada el futbol així, a l'Oliver i Benji, encara t'ho passaràs millor. I si ets molt fan de les sèries amb aquest convencionalisme del gènere esportiu, llavors ho tens tot. Uh-huh. Quin és potser el problema que té aquesta minissèrie? Que és brasilera i que, òbviament, els brasilers són els que queden com els únics que saben jugar a futbol.
6: Clar. Uh-huh.
7: És a dir, òbviament, ja t'ho esperes. Mm. Sí, una sèrie brasilera, amb tot allí, amb milions i milions d'euros posats en crear una sèrie, que a més, realment és espectacular.
6: No, no, visualment és sembla que estiguis veient un reportatge.
7: De futbol, la veritat és, es nota que s'ho han currat. Es nota que els actors han treballat, han jugat a futbol, han recreat les jugades gairebé mimèticament, però clar, diguéssim que el problema que té la minissèrie, per posar-li un problema, ara és una minissèrie d'usar-ho i consumir, és a dir, tu l'oblides. O sigui, a diferència, per exemple, d'In England, no té una reflexió darrere. Aquesta és una sèrie de consum ràpid. La veus, tu ja saps què va passar, ja, fins i tot segurament hi ha molta gent que recorda aquells partits que va jugar Brasil al Mundial dels 70. És una sèrie que ja saps com comença, saps com acaba, saps com són els partits, les jugades, i ja està. És una qüestió d'entretenir-se. Potser el problema que té la minissèrie sobretot és que es passen de frenada amb el patriotisme. Mm-hmm. Sí, és a dir, només els brasilers juguen bé al futbol, el jogo bonito, com deien, només els brasilers poden guanyar aquell mundial. Fins i tot el quart episodi que parla de justament la semifinal contra Uruguai i com superar el trauma del maracanazo, doncs s'acaba convertint-se en un culebrot una mica massa passat de rosca. Mm-hmm. I aquesta idea de que, bueno, de fet, hi ha un problema al món del futbol. Un problema, d'alguna manera, és que hi ha segons quines seleccions que consideren que només elles saben jugar a futbol.
6: Sí, sí, sí, sí, no, això està clar.
7: Això ho sabem d'Argentina, ho sabem de Brasil, ho sabem fins i tot d'una manera més sòbria, però també Alemanya, sempre ha sigut això. A França en els darrers 30 anys i a Espanya en els darrers 15, és a dir, només nosaltres sabem jugar a futbol, nosaltres som els herois. Llavors, què és el que passa en el guió d'aquesta minissèrie? Que al fons també és el que més importa, perquè com que tu estàs veient aquella minissèrie amb crispetes allà, els 100 capítols en un mateix diumenge, doncs te n'oblides de la qüestió de guió, però el guió, diguéssim, que està molt inflat. Pelé, per exemple, doncs, l'idealitza molt, encara que vulguin buscar també un cert rerefons humà. Intenten ficar-se en qüestions de política perquè pensem que al Mundial de 70 hi havia una dictadura a Brasil. Uh-huh. Llavors, intenten plantejar doncs, que una cosa era el futbol, una altra cosa era la societat brasilera davant d'una dictadura, com la dictadura intenta aprofitar-se del futbol com a escaparate mundial, com a escaparate de propaganda, però això sempre ho han fet, els règims autoritaris amb el futbol, des dels nazis i els feixistes als anys 30 i 40 fins avui en dia, així no és cosa nova. Uh-huh. En aquest sentit, la minissèrie és molt, molt convencional, convencionalíssima, que potser fins a cert punt és un dels seus punts forts, perquè tu vas a veure allò, tu esperes allò, exactament allò. Jo el que, quan vas veure la minissèrie, me la vas veure passat ahir, diumenge, me la vas veure sencera el diumenge. I el que vas veure és el que esperava.
6: Sí, no esperava
7: una sèrie de gran reflexió sobre el món del futbol, sobre l'esforç, sobre la redempció, sobre el que significa guanyar una Copa Mundial. tot això està implícit, però ja m'esperava, sobretot això, que és una sèrie convencional, una sèrie xovinista, molt xovinista. És com aquella minissèrie que van fer un parell d'anys sobre Ayrton Senna, que era Santo Ayrton Senna, era un sant. Doncs aquí gairebé tots els jugadors de la selecció brasileña són sants. I fins i tot l'entrenador, el Joao Saldanha, que inicialment el van fer fora i després va ser comentarista, i el Zagallo, que va ser l'entrenador continuat, tots són sants, amb les seves rareses, però tots són herois, herois blancs. Herois que evolucionen fins a cert punt dins d'aquest camí solar de l'heroi, és a dir, d'aconseguir el triomf final. I en la resta d'equips, doncs, o bé són inútils, o bé són dolents com els uruguaians, o bé els segons quins porters són uns patates, i que tu quan se mira i dius, a veure, que estem parlant dels porters d'Itàlia, de Txecoslovàquia, de les grans seleccions que hi havia al moment, potser amics brasileiros, us passeu una miqueta de frenada.
6: Bueno, perquè a vegades s'ha perdut la perspectiva de que abans tu feies una sèrie perquè la veies al teu país, no, el teu públic, i ara tot és molt globalitzat, i una sèrie, si te la potència una plataforma, és perquè es pugui veure tot el món, i això a vegades canvia una mica, o hauria de canviar o no, és un debat, si hauria de canviar la mirada sobre com has de fer la ficció.
7: El que és evident que aquesta és una sèrie de Netflix Brasil per Brasil. Això és evidentíssim, com si Argentina fes una sèrie sobre el Mundial del 86, per exemple. No, el Mundial del 86 potser... Sí, del 86. I la mano de Dios i tot plegat. Doncs, òbviament, no el faran sobre el Mundial del 78, també el van guanyar. Però és això, fas una sèrie que sigui sobre el teu gran triomf nacional. Llavors, clar, la teva selecció és la millor del món. I els teus futbolistes són els millors del món. Sí, i al final, clar, tot això és una minissèrie que, en el fons, com que l'estàs veient i ja saps de quin peu calça, t'importa poc, però no deixa de grinyolar una miqueta. Ara bé, si el que t'interessa és veure una minissèrie per simplement gaudir, desconnectar durant 5 capítols, és idealíssima per tu. Jo, malgrat tots els seus problemes interns, m'ho vas passar molt bé.
6: Doncs Jogo Bonito, tenim una d'anglesa i una de brasilera per
7: sí,
6: poder...
7: Els anglesos, Jogo Bonito, no tant.
6: Bueno, tenen altres històries, tenen els pubs bonitos, això sí. Doncs dues propostes per anar fent, anar escalfar motors de cara a aquest Mundial que a més jugaran molt en aquestes hores. Així que, com dèiem, avui estem fins a les 3. Gràcies, Òscar, per fer-nos dues propostes, dues, i fins la propera setmana.
7: Fins la propera.